0: concerts de fetus a la plaça d'Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Media. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de festa major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Media que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Media. I què més ha donat de si aquesta festa major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta festa major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
12: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh

Entertainer. Bon dia, passen 6 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem amb una sèrie de coses que es faran a Sant Cugat al claustre, el mes de juliol. Però abans... la homilia del molta comèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha funcionat el mes de juny. Per qui? Benvinguts, germans en les arts escèniques. El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat va fer la darrera funció de programació pròpia el dia 31 de maig amb una esplèndida funció de dansa, Sonoma, de la Veronal, amb les entrades exaurides. S'ha confirmat, doncs, germans estimats, que des de la pandèmia, en meitat de la temporada 2019-2020 i la temporada 2020-2021, l'evolució ha estat molt bona i els darrers anys del programador Gela, Patrick Fanon, i els primers anys de la nova directora, ara oficial, Maria Ferriol, han retornat els percentatges d'ocupació que aquest teatre, que es va inaugurar el mes de setembre de l'any 1993, o sigui que el proper mes de setembre es compliran els seus primers 33 anys, havia aconseguit no gens menys que un 85%, un percentatge que només el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Nacional de Catalunya igualen. A veure, quan va començar el teatre hi havia menys programació, en nombre de funcions, vull dir, i el teatre funcionava de setembre a juny. Després, les funcions, el nombre d'espectacles, va pujar i el teatre funcionava de finals de setembre fins a la primera o segona setmana de juny. I a vegades, amb algun espectacle que queia del cel, és una imatge ben volguda, germans, com en el cas d'una nova creació de La Cubana o una estrena quasi un assaig general d'una obra de José Sánchez Sinisterra o una sobtada aparició del fundador de Supertramp, Roger Hodgson, en un concert memorable. Però després, la programació va començar a finals de setembre, després dels Petits Camaleons, extraordinària forma de portar nenes i nens al teatre, i en aquest cas els voltants magnífics on s'havia previst construir una sala B i també, encara que no us ho creieu, germans, un magnífic teatre a l'aire lliure en la línia del Teatre Grec de Montjuïc. Com deia, comença a finals de setembre, aquesta propera temporada, el dia 20, i tanca a finals de maig. O sigui, germans, que no tenim teatre municipal el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost i gairebé tot el setembre. Però aquí cal dir que no ens podem equivocar. El públic habitual, el públic de la ciutat, també de Rubí i de Cerdanyola, que són habituals consumidors d'arts escèniques al Teatre Auditori, i de Barcelona, i de Sabadell, que molts d'allí venen aquí a veure i escoltar les òperes creades a Sabadell perquè l'escenari i el teatre són millors. Aquest públic no té teatre perquè el Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat no para. Què vol dir que no para? Pensant alguns, si jo vaig comprar la darrera entrada per veure la Veronal pel 31 de maig. Doncs això que dic, el Teatre Auditori no para. Escolteu. Escolteu, germans. Aquest juny, que està a punt d'acabar, el dimecres 3 es va presentar la temporada a l'exterior per primera vegada, fora del teatre, però el dissabte 6 es va fer una mostra de dansa de la IEA Oriol Martorell a Teatre Ple. I el diumenge 7, Ramita de color verde de l'Escola Color, dansa. El divendres dia 12, el Col·legi Pare Manyanet va presentar un musical El rei León, en dues funcions. El dissabte 13, Dris Dansa va presentar el Festival 2026 i el diumenge 14, A Dansa va fer dues funcions del musical La Sireneta. El dijous 18 es va celebrar el Gran Festival de l'Escola Collserola amb la gran estrena. I el divendres 19 i el dissabte 20, l'Escola Esther Bosch va presentar sis funcions del Gran Almacén de les Il·lusions. El diumenge 21, el Festival Quim Estudio 2026 va presentar
Across the Wall, amb dues funcions. I ara, el proper dissabte 27, Ritme, Salsa, Dansa presentarà el fi de curs 2026 amb dues funcions. I el diumenge 28, l'Escola de Dansa Bots ho farà també amb Encants i també amb dues funcions. O sigui, que aquest mes de juny, tancat per al públic, que podem dir normal i que ningú s'ho prengui malament, sisplau, Déu sigui lloat, el Teatre Auditori no ha parat en 20 funcions de diferents escoles. Una labor molt lloable. Que, a més, com es pot considerar, dona feina als treballadors habituals, els tècnics i també els treballadors de sala de teatre, i ajuda a equilibrar el pressupost del Teatre Auditori. O sigui que fantàstic i ben pensat. Però permeteu-me, germans estimats, que plantegi una qüestió que ja he repetit moltes i moltes vegades. T'haureu d'admetre que potser la meva edat m'ho permet i, per què no dir-ho, la meva feina de dedicació durant més de 30 anys, aquesta feina tan estimulant i tan agradable de parlar, comentar i entrevistar persones vinculades a les arts escèniques. A veure, em repeteixo, germans. Vull dir una vegada més que entenc perfectament que es busquin o acceptin activitats com les descrites abans, però no entenc per què no es fa de tal manera que, rebaixant potser les activitats oficials del teatre, la programació pròpia, el teatre n'ofereixi una funció setmanal, una funció al públic en general, al públic habitual, una obra de teatre, un concert de música amplificada o de clàssica, una dansa, una de circ, una de màgia o una altra d'humor que va tan bé com fa Caroreta. No és possible combinar una cosa i l'altra? Estic dient una a la setmana. Una. Només una. I el teatre seguiria fent el que fa i seguiria fins a final de juny. O és que el Teatre Grec i les programacions de teatres de Barcelona vinculades al Grec no omplen el mes de juny i fins a la meitat de juliol? O és que de veritat algú es creu que perquè hi ha Festa Major la darrera setmana de juny ningú aniria al teatre si dins de la pròpia programació de Festa Major un grup important fes un concert també al teatre? Arribat aquí, hem volgut, germans, com cada setmana, avui amb una mica més de calor que la setmana passada, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Estàvem escoltant Els avis Nin, de Josep Saderra, una gravació de la Cobla Juvenívola de Sabadell, perquè aquesta cobla, que ja és habitual des de fa alguns anys, ens torna a visitar el divendres 10 de juliol al claustre del monestir. I per poder parlar de la cobla, per poder parlar de quina programació faran, a veure si ho podem adelantar, i per poder parlar també d'algú més, tenim a nosaltres el tenor Valentí Maimó. Valentí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt content de poder escoltar-te.
1: I jo també.
0: Bueno, jo em sé, tinc el poder que ets el tenor segon. M'equivoco o és la realitat?
1: Efectivament, sóc el tenor segon.
0: I des de fa bastants anys, a més.
1: Sí. L'any que ve farà 30 anys que estic a la Juvenívola. Després, de fet, és l'única cobla on jo he estat. Jo vaig començar a l'Escola Pia de Sabadell, allà vaig cantar a l'Escolania, amb el pare Vidal, Escolapi, i a partir d'aquí doncs em vaig entrar a l'Escola de Cobla de la Juvenívola i aquí estic.
0: Bueno, de totes maneres, Valentí, jo em voldria identificar amb tu perquè en un dels primers concerts que vareu venir a la Juvenívola al claustre, tu vas fer uns parlaments i quan va acabar jo vaig venir a parlar amb tu i vaig dir, escolta'm, tu ets actor? I em vas dir, no, jo no faig teatre. Aleshores dic.
1: Sí,
0: i em vas dir, jo no faig teatre. Dic, escolta'm, però tu podries fer-ho. I després, no sé si... No crec que em fessis cas a mi, però sé que després n'has fet.
1: Cert. Això va ser així per atzar. Vaig començar a dir, escolta, podria dir Verdaguer enmig d'un concert, perquè a mi m'agrada molt la poesia, i en concret m'agrada molt Verdaguer. I, doncs, escolta'm, vaig veure doncs, que la gent em deia això, doncs, escolta'm, això ho fas prou bé. I després, en Jordi Lara, de Sant Cugat,
0: sí.
1: En Jordi Lara doncs, em va fer una proposta i a partir d'aquí doncs, sí que és veritat doncs, que he fet diferents monòlegs de literatura catalana al voltant de Verdaguer, Guimarà, Segarra... Però no em considero actor. Jo sí que pujo a l'escenari, faig monòlegs, però no sé pas si sóc actor. No? Jo diria que no.
0: Bueno, escolta'm, primer parlem de la cobla i del concert que fareu. Quin repertori porteu?
1: Mira, enguany la Cobla Juvenívola fem 50 anys d'existència, mig segle d'història.
0: Sí.
1: Quan fem un esdeveniment com aquest, doncs és moment doncs, de fer una miqueta de parada i mirada enrere del camí que hem fet, doncs celebrar aquests 50 anys i mirar endavant. Llavors, el que hem plantejat enguany és fer exactament això, però en el programa. De tal manera que el programa té un reguitzell de peces que ja s'han interpretat al llarg de molts i molts anys, lustres en què anem fent aquest concert al claustre de Sant Cugat, que ja és tradicional, i també peces que... noves, peces que... Doncs, per exemple, farem una peça que s'ha escrit enguany per celebrar aquest 50è aniversari, que és de lluïment de cobla, que es diu ADN Juvenívola, és de Felip Morales, que enguany ha entrat a formar part de la nostra formació. Doncs és una peça de lluïment de tots els músics, de molt espectacular. Això és com a novetat, com a peça doncs, que no s'ha escoltat. Una altra peça que és novetat i que es pot escoltar ben poc en els concerts de cobla, és un vals que es diu Babardages, que és un vals especial on el tiple primer, el solista, sí. Té una dificultat d'execució molt, molt important perquè has de fer la tècnica del triple picat amb la llengua. El triple picat és una tècnica doncs, que amb els instruments de metall és molt habitual, però amb els instruments de doble canya, que són els de la fila del davant, això no és gens habitual, és més, és molt, molt estrany que es pugui fer. Doncs el Felip Morales, que és un crac, té l'habilitat de poder-ho fer. I hem incorporat aquesta peça doncs que la gent quedarà boca badada del que és capaç de fer el Felip amb el tiple.
0: Segur, seguríssim.
1: A part d'això, doncs, farem també peces, com he dit al començament, que ja s'han interpretat al llarg dels anys. És a dir, per exemple, hem agafat una peça que s'ha interpretat, m'ho invento, el 2012. Val? Jo què sé, Niu d'amor. Una que es va interpretar el 2014, Puigsoliu. Per exemple, farem Puigsoliu, que és una obra per cobla molt maca, de Joaquim Serra.
0: Extraordinària.
1: Extraordinària. Doncs la tornarem a interpretar. Una altra peça que farem, Somni. Somni, de Manel Serra Puigferrer, també s'ha interpretat, però com que és una miqueta una mirada retrospectiva per agafar força, per tirar endavant, doncs la tornarem a fer. A part d'això, farem també peces clàssiques. Nosaltres, a la Juvenívola, quan fem concerts, volem que la gent s'ho passi bé i s'emocioni. Llavors, el que fem és un repertori que mogui els cors, perquè si fem un repertori molt... molt elitista, la gent doncs fa badalls. I això no volem que passi. Llavors, per exemple, en aquest sentit, què farem? Farem Llevantina, de Vicenç Bou. Farem És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Són sardanes aquestes que diràs, ostres, però és que aquestes sardanes són antigues, cert, però escolta'm, també tenen dret a pujar a l'escenari. I són sardanes que la gent, quan les escolta, doncs els hi arriba.
0: Jo penso una cosa, Valentí, que a la música, amb la música, jo diria en quasi totes les arts escèniques, però la música no hi ha res antic, perquè si tu consideres que Haydn o Mozart són antics, malament rai. O sigui que jo trobo que feu molt bé de posar... de fer que... O sigui, tot i la celebració d'aquest 50è aniversari, doncs a fer un com una espècie de recorregut en tota la història. Em sembla perfecte.
1: Sí. La veritat és que jo en tinc moltes ganes d'aquest concert, crec que agradarà moltíssim. També el presentarà en Joan Teixidor, que és un ganxó. Ganxó vol dir que és de Sant Feliu de Guíxols. I és un home molt savi, és dins del món de la cobla, és una persona que ho sap tot i podrà en cada peça fer la seva aportació per situar l'espectador o la persona assistent a la peça que escoltarà, no? Després, no sé si m'estic allargant molt.
0: No, tu digues.
1: Acabarem la segona part amb una peça també festiva, perquè a part de que s'emocionin, també volem que s'animin, perquè ens cal animar-nos. Llavors, ens acabarem amb una peça que també es va interpretar fa anys, que és en temes de La Trinca.
0: Ah, molt bé.
1: La Trinca. I és molt animada i és una bona manera d'acabar la segona part d'un concert. I, d'avís, també ja ha preparat alguna sorpresa, però que no diré, perquè de tal manera que la gent hagi de venir per saber què farem d'avís. Doncs farem una peça doncs també doncs que s'ha sentit ben poc i bé, serà una sorpresa. Una miqueta és això, el concert que farem.
0: Doncs em sembla que la gent, amb això que has escoltat, els oients, pensa que aquest programa són a remetre a les 8 de la tarda d'avui, del capvespre, i demà sortirà a partir de demà el podcast de Ràdio Sant Cugat. O sigui que tenim uns quants dies per veure fins al dia 10 del mes que ve si la gent s'anima i segur que omple doncs, tot el claustre per poder escoltar-los. I jo penso, a més, que a veure si algun dia amb la Bobolina Teatre del Jordi Lara i de la Gisela Figueres vens per aquí i ens fas un poema de Nadal o ens fas Els llops d'Àngel Guimarà.
1: Mira, cert. Bé, home, jo a Sant Cugat, la veritat, és com a casa. Aprecio molt la població de Sant Cugat. M'hi sento molt còmode cada cop que hi vinc. Com a ciutat heu d'estar molt contents de tot el que teniu, del teixit associatiu que teniu, que és una meravella, i conservar-ho, que costa molt. Feu una tasca molt bona i jo encantat de venir, com m'he fet ja moltes vegades, a fer teatre amb la Gisela, amb el Jordi, a fer això de literatura catalana, perquè els clàssics la gent no els llegeix. Llavors, la manera de que els escoltin és fer-los-hi fàcil. Nosaltres els hi portem a l'escenari. I és això el que ens agrada fer i ho fem amb bona voluntat.
0: Però és curiós una cosa, és que hi ha una sèrie de fragments, sigui del poema de Dalt, o sigui d'en Guimerà, o sigui d'en Verdaguer, evidentment, que molta gent els coneix, o sigui, els recorda, els ha escoltat, i en canvi no saben de què és. O sigui, saben, o sigui, els hi sona, efectivament, aquella frase, aquell parell de versos, i en canvi a la veritat diu, això és Verdaguer. I llavors dius, com? Què dius ara? Bé, escolta'm, aquí tenim nosaltres aquí també la Cristina Campmany, que precisament és la que s'encarrega de fer doncs, tota aquesta temporada del mes de juliol.
2: Hola, bona tarda. He estat aquí tota l'estona, Valentí, eh?
1: No, hola, Cristina, hola.
2: No, sempre és un plaer escoltar-te.
1: Una abraçada. Vostè.
2: Igualment. Doncs sí, amb aquest concert de la Cobla, que celebra els seus 50 anys, està inclòs, com des de fa algunes edicions, en el cicle de Nits de Música al Claustre, que organitzem des del Servei de Cultura a dins del claustre del monestir de Sant Cugat. I ells realment són uns clàssics, perquè jo l'altre dia em vaig posar a recordar i quan vaig començar a treballar pel Servei de Cultura, un dels primers concerts que vaig organitzar l'any 2001 va ser aquest concert de sardanes de la Juvenívola, que el feien al setembre, recordo.
0: Ai,
2: que tenim una edat, ja.
0: És que el Valentí diu que va començar amb la Juvenívola.
2: Per això devia fer poquet que estava amb ell, 5 anys.
0: Devia ser molt jovenet, aleshores, Valentí.
1: Sí. Molts anys. Feia el setembre abans.
0: Bueno, però hi ha una cosa, Valentí, no s'ha d'oblidar. Que l'edat física és una cosa, l'edat mental és una altra.
1: Llavors
0: tu pots tenir molts anys i en canvi tenir un esperit jove. I quan tens un esperit jove, i a més quan bufes, sona com ha de sonar.
2: I tant.
0: Escolta, sí. Magnífic. Sí.
1: Bueno, s'intenta.
0: Sí, molt bé, Valentí. Doncs moltes gràcies per la teva presència, encara que sigui a la distància, però és com si estiguessis aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I el dia 10 de juliol estarem allà.
2: Ens veiem al claustre. Va, molt bé, una abraçada, Valentí.
1: Una abraçada.
0: Adéu, Valentí, bon dia. Gràcies.
1: Adéu.

0: Estàvem escoltant un fragment, no podem posar-lo més, que estaria molt bé, del quartet de cordes número 2 de Conrado del Campo, que és una obra que va estrenar el quartet Gerard fa qüestió de 2 anys. I per què l'han posat? Doncs l'han posat perquè precisament el quartet Gerard serà el grup, en aquest cas de música clàssica, música de cambra, que començarà les nits del claustre.
1: Exactament. Comencem les nits de música al claustre el dissabte 4 de juliol amb el quartet Gerard, que ens presenta un programa que per mi el trobo que és una delícia, amb un quartet de Beethoven i a la segona part el quartet de Ravel, que és l'únic quartet que va escriure aquest compositor.
0: I és curiós com serà, com passa sovint, veus un quartet d'una categoria extraordinària, s'ha de dir,
1: sí, sí.
0: Inclús per la seva joventut, perquè són molt joves, però que es va conèixer a Basilea, van començar a veure la possibilitat de poder fer aquest grup, això es va concretar i s'ha mantingut, i han fet una quantitat i segueixen, doncs, estan en Europa treballant molt més que treballant aquí.
1: Sí, sí, ara estan, crec que també tenen una petita gira per Europa, diversos països, i han fet bastants concerts també a Madrid, i, bueno, tenim la gran sort de poder comptar amb ells a les nits de música al claustre i que el públic santcugatenc els pugui gaudir en directe.
0: És curiós, de totes maneres, Cristina, que hi ha una cosa que jo penso que hi ha moltíssima gent que diu quartet Gerard i que hi veu una H intercalada.
1: Sí, no. Ens haurem equivocat? No.
0: Una H intercalada. I deu pensar, vols dir... I clar, és que Robert Gerard va ser un compositor català.
1: Sí, sí.
0: D'origen, evidentment, que devia ser, doncs, alemany o suís.
1: Sí.
0: Però un compositor català que va tenir que exiliar-se.
1: Exacte.
0: A la guerra, perquè, clar, un compositor en aquell moment, doncs, era republicà, etcètera, etcètera, però que va tenir una carrera extraordinària, reconeguda mundialment,
1: sí.
0: I es va tenir que instal·lar a la Gran Bretanya, i allà va estar, doncs, uns anys, fins que, doncs, va poder, de tant en tant, tornar,
1: sí, sí, tot el que li van permetre.
0: Ara, el quartet Gerard, si mirem, doncs, té aquesta carrera que va començar el 2010, però que s'ha demostrat amb aquests 15-16 anys el nivell que ha arribat a obtenir. I jo penso que és molt difícil que hi hagi 4 persones, en aquest cas, són 3 homes i una dona, que mantinguin un tipus de relació com aquesta durant anys i anys i anys,
1: sí.
0: Perquè, clar, a la vegada saps que hi ha algunes de les... o un violinista, o l'altre violinista, o la viola, que també fan concerts individuals. Llavors penso que tenen que articular un tipus de relació que és complexa.
1: Complexa, han de deixar de banda, suposo, jo no vull parlar per ells, però han de deixar de banda

0: cosa que... Jo estic parlant per parlar, eh? Aquí sembla...
1: No, no, però és
0: jo
1: així.
0: Jo penso que també s'han de portar bé fora, perquè això es nota. Quan hi ha punts d'amistat, l'amistat també és una entesa entre persones, no? I a vegades la calidesa, no sé, es nota a l'escenari, no? Que si és un concert de bolo, que bé, ens trobem dos mesos, assagem i el fem, no té el mateix resultat que un quartet de llarga... de llarga trajectòria, que també els malentesos que tenen també s'han de notar, però això també està bé, això és música, és art.
1: I el segon, la segona part del concert, jo, per mi, el concert de Ravel, això és una cosa extraordinària.
0: És una delícia, és una... Jo he llegit que és com una obra d'orfebreria musical, no?
1: És curiós, a més, que hi ha el concert de Debussy i el concert de Ravel fets més... Primer el Debussy, evidentment, sí. I el Ravel després, no? També per edat i tal. Però que són dos concerts que jo crec que no hi ha cap quartet de corda que no vulgui interpretar això.
0: No, no, però són dos grans obres mestres, i a més que han de mostrar un nivell de virtuosisme, de domini de la tècnica, d'expressivitat, impressionants. I llavors, clar, és com, bueno, tinc... he arribat a aquest nivell i puc interpretar-ho bé i a gust i transmetre tot el que vulgui jo com a artista al públic.
1: I saps què em passa a mi amb Ravel? Em passa que quan l'escolto dic, com és possible que això tingui 100 i escaig anys?
0: Sí, mira, aquest quartet el va escriure que era molt jove, eh? El va escriure amb 27 anys. Crec que tinc apuntat que és del 1902-1903.
1: Això et dic, o sigui, 120 i dius, perquè clar, és...
0: És com molt modern.
1: És modern absolutament.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Modern absolutament.
0: Sense ser avantguardista, no? Encara és impressionista, però és molt... És com molt contemporani, és com avançat una mica en el seu temps.
1: Trenca esquemes, els havia trencat en el seu moment, i suposo que alguna cosa devien dir, alguns havien dit...
0: Ui, va crear molta controvèrsia, es veu, eh? Perquè el seu mestre, que crec que era Fauré, no li va agradar gaire en els cercles artístics, i li va recomanar que fes alguns canvis a la partitura, però Debussy li va dir que no toqués ni una nota, que estava perfecta. No? I sembla que el temps li va donar raó a Debussy, però sí que va crear una mica de controvèrsia.
1: Ah, que Fauré tenia que haver callat, perquè fa un requiem que també trenca tots els esquemes,
0: sí, no, aviam, a mi Fauré el requiem és una de les coses que més m'agrada d'escoltar,
1: I també trenca tots els esquemes.
0: Sí, però mira, no ho sé, jo era el seu mestre, a més, estic entès.
1: Bueno, esperem que sigui un gran concert,
0: sí,
1: amb tota seguretat.
0: La primera part de Beethoven, també.
1: També.
0: No sé.
1: També.
0: Molt bé, i després clourem les nits... Bueno, el segon concert, que ja n'hem parlat amb el Valentí Maimó de la Cobla Joan Lluís de Sabadell, és celebrem el 50è aniversari de la Cobla, que no ens extarem més perquè el Valentí ho ha explicat estupendament bé, i clourem el cicle amb el cantautor Crijónico, que ens visita...
1: Perquè no l'escoltem una mica.
0: Ai, tant, posem-lo.
1: Vinga, així? Escoltem una mica en Crijónico. A veure què ens diu. Em sembla que ens diu alguna del vent, cosa que en Menorca ja és...
0: És que en bufen molts de vent a Menorca.
1: Exactament. Com bufa tramuntana, a partir d'aquest moment
0: ostres,
1: tens pluja una setmana.

0: Bueno, acabem d'escoltar una cançó, precisament, aquesta que dèiem, fèiem un comentari, que és Tots els colors del vent, i dit per uns nascut a Ciutadella, a Menorca, això està molt clar, perquè jo me recordo la primera vegada que vaig tenir que anar a Menorca, que em van dir... era el primer dia i plovia. I llavors vas dir, feia vent, i això, dic, bueno, dic, que canvia, no? Diu, una setmana.
1: La setmana?
0: Diu, com una setmana? Diu, això, com a mínim, una setmana. Clar, en Crisónico, com hi vas arribar?
1: Mira, Crisónico, jo el conec de la seva etapa amb el Ja t'ho diré, no? Que era una banda de rock menorquina, que dintre dels anys 90 va arribar molt a casa nostra amb tot el rock català. I per què en Crisónico un cantautor, un compositor, un músic de Menorca? Doncs perquè des de fa 3 edicions, a les nits de música de claustre, incorporem un cantautor. Llavors fa un parell d'anys vam programar el Joan Amèric, que era un compositor, un cantautor del País Valencià. L'any passat vam tenir la Lídia Pujol, que és una música cantautora catalana, i aquest any vam pensar, ostres, doncs per què no tanquem una mica el cicle, tot un valencià, una catalana, doncs programem algú que sigui de les illes. I justament el Crisónico presentava el seu nou disc, que és el Rosa dels Vents, en què ha recuperat una mica el format de banda rockera, però que el claustre el suavitzarem una mica. No? A nivell d'instruments i de potència per acollir-lo a l'espai, que és patrimonial i no podem tenir ja una banda rockera. I llavors, mira, jo penso que serà molt bonic,
0: sí,
1: també.
0: Jo he escoltat, a part aquesta que ara hem posat, he escoltat aquest últim disc i penso que sense deixar de ser l'estil, sense deixar l'estil a part, ha suavitzat,
1: Sí.
0: Ha suavitzat des del punt de vista, o sigui que podríem dir és molt més... més musical, més tranquil, podríem dir, també.
1: Sí.
0: Però fins aquí és lògic, també, no? Que en aquest moment no té l'edat quan et deia...
1: No.
0: Ja t'ho diré.
1: No.
0: No, que a vegades et trobes amb algú, no?, que pensa que surt un Rolling Stone encara d'aquella manera...
1: Ja. Però el Crisónico, no sé, té una manera de cantar que a mi personalment m'agrada molt. És molt de les illes, no sé, com... Té una veu molt particular i potser molta gent no el coneix avui en dia, però jo els animo que vagin al claustre, perquè el claustre, els concerts al claustre, a part de la música que escoltes, també és com una experiència, no? D'estar en un claustre romànic, que és una joia del patrimoni català i europeu, i poder veure la posada en escena que fem, no? I la bona acústica que té. No ho sé.
0: I a més és curiós aquest cantant i aquest autor, perquè a mi fa gràcia aquest altre grup que va fer Menage a Trois.
1: El Menage a Trois, sí.
0: M'ho escriu tal qual. Menage a Trois.
1: El va fer amb el guitarrista, que és el Toni Xuclà.
0: Toni Xuclà, sí.
1: Que havia treballat amb les Verdagarianes, amb el que era Teta Teatre fa molts anys, i amb un component de la banda de gossos, pues, es van trobar, es deurien conèixer i caure bé, i encara està. Encara es funciona, Menage a Trois. Ja no és... Diria que encara em funciona. Sí,
0: home,
1: sí.
0: És un tipus de música que realment... Suposo que per segons quin tipus de generació sona diferent, sona diferent, però jo continuo dir el mateix. La música no té edat.
1: Jo penso que tampoc, això d'antic, modern... Jo penso que la música és música i no se la pot... La pots encaixonar una mica amb els estils.
0: Perquè tu, quan escoltes, per exemple, tu has estat també dins de corals.
1: Sí.
0: Doncs quan tu escoltes segons quin tipus de música, doncs del barroc, per dir-ho, que podries dir, bueno, això quan està escrit... No només quan està escrit, sinó més a més per què estava escrita. Perquè tota la música, tot el teatre i tota la música va començar a l'església.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tu pots mirar el que vulguis. Va començar. Altra cosa és que després d'allò sortís d'allà i de vegades de tant en tant torni.
1: Sí, sí, no? I la música, per suposat... La música es nota molt tota la clàssica, i una part que són rèquiems, glòries, tota la litúrgia està musicada. I tot i així, tot i que no combreguis amb el que diu, la música t'emociona. I hi haurà música que t'emocionarà i altra que no, eh? És com qualsevol art, no?
0: I jo penso una altra cosa, que és que un autor, per exemple, penso ara en Mozart, amb el seu Requiem, que li diguessin que hi havia un moment determinat que ho convertirien en dansa.
1: Ostres, i això... No, no, es quedaria al·lucinat, no?
0: Sí, sí. No, potser m'agrada. Ai, ja
1: vale, no, ja al·lucinaria, però sí, ja sí, però li xocaria d'entrada.
0: Händel segurament no li hagués agradat tant.
1: I Bach no ho sé.
0: I si la creació ho faran, estaran ballant.
1: Bueno, clar, seria molt trencador, perquè les ha posat en el seu context històric, no? També.
0: Sí, sí, sí. Però jo penso que això és curiós comprovar com aquesta força de la música no depèn tant ni de l'època ni del contingut, diguéssim, extern que suposa la música o de quin, per quin motiu es va crear aquest tipus de música en un moment determinat. O sigui, no té res a veure.
1: Ho transcendeix a tot, com si diguéssim. Sí, sí.
0: El Chris Wojnicko vindrà acompanyat, suposo.
1: Ve acompanyat de banda. I d'una banda que és una mica format de rock, però que no ve acompanyat de tres músics més. Ell posa la veu i la guitarra acústica, ve amb en Quim Ribó, que porta la guitarra elèctrica i fa cors, amb en Lluís Gené, que portarà un baix electroacústic, i en Pere Moll, que portarà...
0: No.
1: No, perquè s'escriu Gené com està acceptat el DIEC. I el Pere Moll, que portarà percussions, que no hi ha bateria, sinó portarem percussions per baixar el que és tot el volum i no deixar a tot el públic sord, perquè el claustre ja saps que té molt bona acústica i qualsevol cosa, hi ha la copla, hi ha peta allà dintre, i llavors baixarem una mica el volum perquè tothom el pugui escoltar còmodament.
0: Quina és la capacitat pensada en quant
1: a llocs? El claustre estem entre 180 i 200 persones.
0: 180 i 200?
1: Sí.
0: Que està en funció també de la demanda que hi hagi. Si hi ha...
1: De la demanda que hi hagi, i és que l'aforament també ve delimitat molt per les mesures de seguretat i les portes d'emergència i d'evacuació, eh? A vegades, el claustre antigament, quan tot això no existia, mira, el concert de Sardanes que parlava abans de fa 25 anys, hem arribat a posar 400 persones per tot arreu, assegudes a la pedra, que ara està prohibidíssim, i, bueno, eren uns altres temps més salvatges. Ara estem una mica, clar, hem de complir també una normativa de protocol per tal que el monument no es vegi ressentit per res.
0: Home, jo penso que està bé, que ha de ser d'aquesta manera, eh?
1: Sí. Jo penso que és un aforament superagradable que et permet tenir els músics o el super a prop i es crea també com una mena de diàleg amb el públic, a vegades, no? No estan com molt allunyats, amb un escenari allunyat, sinó que estan molt a prop. I, no sé, crec que és un espai fantàstic al claustre per escoltar, mira...
0: Bueno, doncs diguem que serem, diguem, tres
1: claustre, concerts, sí.
0: Una, la primera, en dissabte.
1: En dissabte, que és el 4 de juliol, amb el quartet Gerard.
0: I els segons, en divendres.
1: En divendres, sí. I els concerts són a 9:45, és a dir, que comencen una mica de dia i acaben de nit, i també és bonic veure, no?, com va entrar el de nit i tota la il·luminació surt... No sé, és una experiència.
0: Com que hem tingut l'any més curta de l'any, ja l'hem tinguda.
1: I l'hem tinguda, però triga una mica a allargar, eh? La nit triga una mica, es fa una mica el ronso.
0: Molt bé, Cristina.
1: Pues, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí i per poder tenir altra vegada al claustre una mica de música.
1: Ostres, sí.
0: I quan més en tinguéssim, millor. Però bueno, això ja ho farem.
1: Molt
0: gràcies
1: bé.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera, Eduard. Adéu.

Ai, haguem d'escoltar una cançó que avui segurament se sentirà també aquí, i és Tot el que ens queda de Ginestar. I per què dic això? Perquè Ginestar actuarà avui a les 23:15 al Parc Ramon Barnils. El Parc Ramon Barnils, que dins de la Festa Major es diu que és el Parc de la Joventut. Bé, jo també hi passaré per això, eh? Encara que sigui de la joventut. Bé, dijous 25, Arnau Serrallonga, a les 22 hores, al Parc de Can Bernet, a la Festa Major Alternativa. Jo això de la Festa Major Alternativa no acabo d'entendre què vol dir, però bueno, és alternativa, és igual. I després també ball amb la Cobla Orquestra Montgrins a les 23 hores a la plaça d'Octavià. Els Montgrins, que és una orquestra de tota la vida. I divendres, el Black Line Choir a les 20 hores als Jardins del Vallès, i Canben a les 20 hores a la plaça del Coll, i el Cor de Gospel Sant Cugat a les 22 hores als Jardins del Vallès també, això divendres, estic parlant de demà, i Alba Careta Group a les 22 hores a Can Quitèria, que Can Quitèria la plaça és la del jazz, i el Robot Robert a les 23 hores a la plaça de Barcelona, i Karaoke amb The Mortimers a les partides de les 12 de la nit a la plaça d'Octavià, i també els tiets que actuaran a les 0:45, a 1:45 al Parc Ramon Barnils de divendres, demà divendres. Dissabte comencem a les 12:30 del migdia al Celler Modernista amb l'Orquestra Moderna Fusió, i després a les 18:30 a la Unió, concert coral tradicional de Festa Major, i a les 22 hores als Jardins del Vallès, Sant Cugat Rock Choir, i a les 22 hores a la plaça de l'1 d'octubre, Et Tulipa, i a les 23 hores a la plaça del Coll, Nit de Ball amb la Betty Orquestra, i després a les 23 hores al Parc Ramon Barnils, Sibarites, i el professor Cunningham amb la seva Hall School Quintet a les 23:30 a la plaça de Can Quitèria. Pubilles Ninja a les 12 de la nit a la plaça de Barcelona. Partí Peres, també a les 12 de la nit al Parc de Can Bernet. I el diumenge 28, Arrossegada amb Sound Cugat a les 18 de la tarda a Can Bernet, després de fer l'arròs. I a les Havaneres dels Nois de l'Eixida a les 20 hores a la plaça del Coll, i l'Orquestra Dilatant de Catalunya a les 20:30 als Jardins del Vallès, i Fetus a les 22:30 a la plaça d'Octavià. I dilluns, que és l'últim dia de Festa Major, dia de Sant Pere, estovellada amb bon vent i afònic, Karaoke Kids a les 19 hores al Parc de Can Bernet, i la Lira amb el seu concert de Sant Pere a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a les 22 hores a la plaça de l'Hom. I us deixo amb una mica de música tancant El Cul del Món amb els tiets.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les bandi Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Hola de nou, benvinguts a Vinziteca. Avui tenim a la Judit Calix.
4: Exacte.
3: És que no sé si era
4: bon
3: Calix
4: dia.
3: O Calix. Calix.
4: Calix.
3: Calix.
4: Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
3: però igual. Amb Judit.
4: Exacte.
3: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicens, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
5: Sí, gràcies, igualment.
4: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb sí. tu i l'Eva.
3: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, ja molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quant que estàs a la revista Cuina?
4: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors Avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
3: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
4: Sí.
3: Llavors, he vist...
4: Ai, mira!
3: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
4: Sí.
3: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
4: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui estudiant de pràctiques...
3: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
4: A la revista, clar, són 25 anys.
3: Wow.
4: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ell ahir va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
3: Sí.
4: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista, en el primer número hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaría, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
3: sí.
4: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes, doncs, de renom.
3: Clar.
4: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
3: Sí, sí. No, no, és un...
4: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
3: Sí, sí.
4: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
3: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
4: potser,
3: edició
4: sí.
3: de Vic.
4: Jo
3: sí,
4: crec
3: sí.
4: que podria ser de Vic, perquè bé, allà sí, vam sí. fer una exposició amb fotografies de l'Enrique
3: sí,
4: Marco,
3: sí.
4: que també ha col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
3: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia sí. que amb els anys s'ha anat...
4: Sí, sí, a mi és allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
3: Clar,
4: llavors
3: clar.
4: Patia més que m'ho passava
3: clar,
4: bé.
3: Clar, imagino que estàs més...
4: Sí,
3: bueno,
4: sí. sí. L'edat
3: et
4: dona...
5: Sí, sí. Ets més conscient
4: sí.
5: també de
4: sí,
5: que sí. estàs tenint
4: sí,
5: entre
4: sí,
5: mans.
4: Sí.
3: Sí, sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
4: mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletters, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és... O sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I, bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt Cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen, eh? A mi em diuen Cuina, doncs a nosaltres sí. Cuines, sí. O Descobrir Cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
3: Sí, sí.
4: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
3: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
4: Sí, són generacions,
3: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
4: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és qüestió, és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu, amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
3: al dia,
4: sí, sí, perquè sí. Si no és això... O morir.
3: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
4: sí.
3: Perquè és una altra experiència.
4: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el Cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
3: sí.
4: Clar, és diferent.
3: Sí.
4: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta, doncs, al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs, quan volen fer consultes.
3: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
4: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar, doncs, producte, doncs, de proximitat, i I vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, mm-hmm.
3: fins al final.
4: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, mm-hmm. com tu en tenim.
3: Sí, no, la meva tenim. Mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
4: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, i nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Mm. Jo també és maco, mm. perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Mm. Però sí, és una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica, doncs això, quan comences a crear la família.
3: Mm-hmm. Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
4: N'havíem tingut.
3: Havíeu tingut.
4: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, uh-huh. que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Uh-huh. Però sí, havíem tingut receptes. Uh-huh. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
3: Sí, sí, sí.
4: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí. però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? Uh-huh. La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, sí. La qüestió doncs no para mai.
3: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
4: L'Eva també ha fet, sí, sí, sí, has escrit diversos reportatges.
5: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
4: Gràcies.
5: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera... molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
4: sí.
5: des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé al text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui,
4: sí,
5: realment
4: sí.
5: És boniquíssim.
4: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses que jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes... Mm. Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, d'escumosos i vins blancs i rosats, però per mi forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I, bueno, penso que estem... Bueno, mira, em sento satisfeta.
5: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort, però... Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que hi encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. Mm. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, en realitat jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir, mm, i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
4: Clar, clar, clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos de, al final, dels diaris, no? Ells fan, doncs, l'actualitat, doncs... Bueno, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles, doncs, volen publicar les primeres, doncs, perquè és el que al final impacta, sí, més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? Mm, sí, i això és el que mirem de fer també per bueno, perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, total, en tenim una altra.
3: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Mm. Sí, sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina, del Nadal anglès.
4: Ah.
3: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors, va ser per al número de Nadal.
4: I de quin any va ser, ho recordes?
3: No ho sé, i no trobo la revista.
4: Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat. Llavors, sí, és que jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, no sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat,
3: sí,
4: jo.
3: Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno. I clar, és que són molts anys, ja,
3: sí,
4: han passat,
3: sí,
4: molta gent.
3: Molta gent.
4: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1,
3: sí, sí,
4: entre ells, doncs, fotògrafs, la Becky Lawton, sí, potser, sí, és una, sí, de les fotògrafs, doncs, de cuina, doncs, més reconegudes, doncs, que tenim a casa nostra, sí, l'Enrique, sí, Marco, amb retrats de chefs, Massaners, bueno...
3: Bueno, això diu molt, sí, diu molt de la revista i de la gent que hi ha,
4: sí,
3: darrere.
4: Sí, sí, sí.
3: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
4: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Uh-huh. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell, doncs, directament, i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant, tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber, mm-hmm, i es donen a conèixer com molt bé fan. Mm-hmm. El que sí que... jo sempre dic al meu equip que hem de tenir... O sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que sóc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius, ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, uh-huh, però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
5: Totalment.
4: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, la majoria d'inauguracions, però el xulo és anar-te'n al Pallars i destacar gent d'allà, per mi, que també els de Barcelona, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
5: Clar, és que Catalunya és gran i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
4: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom, perquè és que la pifiaré segur que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també dius, mira, anem
5: pel camí correcte.
4: Sí, sí, i si a partir de nosaltres la gent descobreix restaurants o cuiners o propostes o productes que no surten tant, millor.
5: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
4: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo en lloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra que es conegui aquests... És que més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, dona'ls-hi valor, no? a la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista modesta com el Cuina.
5: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi ha coses molt interessants que s'està fent.
4: La carxofa...
5: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
4: A veure, és una pregunta complexa, perquè, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons a Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència a que obren moltes bodegues o bars que pots trobar aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tota. Estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que em diu, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar als 7 Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això, jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Bueno, ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem un dia, quan un dia anem allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
3: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
5: Molt rica.
3: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig... tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona i quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
4: És una meravella tot
3: sí,
4: això.
3: Realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
4: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina... entre cometes espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan doncs, braves... Però bueno, esperem.
3: Sí.
4: També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
3: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca, i tots, s'ha posat molt en el mapa, bueno, en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
4: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
3: sí, és
4: més d'avantguarda, no? Diguéssim, però la cuina catalana tradicional, i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès doncs que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita, però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting.
3: Sí, crec que sí.
4: Com els italians.
3: Sí, sí, ens ho hem de creure més, potser. Uf. Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, bueno, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
5: Un no parar.
3: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
5: allà. Sí, o abans
3: allà.
5: A l'escola.
3: Era abans, sí?
5: Compartim classe, no?
3: Ah, sí, però ja havíem començat el curs.
5: Sí,
3: Ah, mira,
5: sí,
3: quina memòria. Val.
5: Sí.
3: Doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
5: En un minut?
4: Per on començo, no?
5: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... De petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... la vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas era el grup El Món, que abans no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Binari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatxes del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però, clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està

0: el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
1: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
0: I el tornes a llegir i dius, encara és el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fer de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, Alba de Vita, me conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així... Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no?, poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès, llavors... Bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? Si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wineset i així... i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb la qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, amb la formació.
2: A mi ja em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res, o sigui, realment és un món que no s'acaba mai.
0: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe A, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant, jo crec que posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no?, i arriba un moment en el que et sembla que tens en el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast, la veritat és que és un gran mestre, i de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin, i penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge, però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, pues ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim... no sé, com un aprenentatge que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
1: Sí,
0: per...
1: sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs,
0: en els inicis
1: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols, ara.
0: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja pots també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
1: I al final, ara aprofitem que estem entre dones, que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
0: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
1: Sí, sí, sí.

0: Sí.
1: Llavors, jo penso que és també una de les no sé, de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir, pues sí, valem.
0: M'ho crec.
1: M'ho crec.
0: Yeah.
1: Com de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana,
0: sí.
1: Doncs,
0: pues sí,
1: nosaltres
0: sí.
1: També.
0: A la cuina i els vins catalans.
2: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vins ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. Amb el món de la cuina hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim... aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una deu que es diu Deu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Deu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona... de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de
1: o sigui,
2: regió.
1: Utilitzen la Itàlia, marca de la regió ciutat. Per...
2: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... Mm. Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. Mm. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
0: Sí.
2: I és
0: el
2: així.
0: Priorat, potser.
2: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava. Mm.
0: Sí, sí.
2: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
1: clar,
2: perquè...
1: No perquè de qualitat, no?
2: Deia en relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany. Mm.
0: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
2: Sí.
0: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
2: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia. Mm.
0: Sí.
1: Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
2: Per veure.
1: Sí, sí, sí. O sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, qui pugui.
0: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
1: jo penso
0: tu
1: que
0: guardes
1: també,
0: tot
1: que no
0: per
1: és...
0: tu... No...
2: Bueno, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
1: Que, sí, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes... O n'estàs molt a favor o molt en contra... Però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler, van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
2: Sí,
1: i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
2: Mm.
1: És una altra
2: però...
1: manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
2: És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
0: Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
1: Això, per mi ja seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
0: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
1: Sí, sí.
0: Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
2: I tant.
0: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi? Que, com tal com està avui en dia.
2: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
1: Molta pluja, no?
2: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
1: sí,
2: després ens tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses és que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu perquè la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva Terra Alta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no?, a nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar què passa aquí. O sigui, hi ha un problema també de consum, amb el qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, potser s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
0: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
1: Són més fàcils de veure, no?
0: Sí, més fàcils, menys alcohol, sí, i escumós. Però sí, és un tema és un tema complicat.
2: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
1: Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
2: Ja, totalment.
1: No hi ha cuina, ni cuina catalana, ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
2: sector primari.
1: El sector primari.
2: Totalment. D'acord.
0: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
1: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs molta burocràcia i que això els treu molta, doncs, bueno, doncs mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts, és que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això és perquè tenim uns vigilants que són els agricultors,
0: vull dir que
1: i els ramaders.
0: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
2: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura del país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
0: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que també hi ha, però inclús a
2: nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
0: Sí.
2: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
1: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
2: Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
1: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs... aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
2: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
1: I a
2: no
1: la cuina igual, doncs... moltes amigues m'agraden. És que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, no el posis, o posen un altre, però cuina, no? Sí. És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran.
0: No.
1: Està clar.
0: Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
1: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
0: Sí, sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
2: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc l'alcohol encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
1: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
2: Les mateixes varietats,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, molt bé, la carinyena.
2: La carinyena,
0: sí,
2: va.
0: Sí,
1: i algun vi que ens puguis recomanar amb carinyena?
2: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% carinyena, però de molt veix. O sigui, que estiguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
1: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de carinyena.
2: Si
0: bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Un plaer, gràcies a tu.
1: Dominic, gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça Duc. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bandiere Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, que tropa!
3: L'hora dels joves.
5: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
6: Hòstia, comencem malament, eh?
5: No, bueno... Benvinguts, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro. Ai, el Genís no està.
7: El Genís, oh! El Genís s'ha cagat.
5: Avui el Genís no està, però estic jo! Ué!
6: Està el Pedro.
5: Està, hòstia, és històric,
6: està el Pedro, don
5: venim,
6: Pedro.
5: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
6: És veritat. Oh!
7: I fent-les bé.
5: Us va agradar o no?
7: Sí, molt.
5: Molt?
6: Molt, molt, molt.
5: Molt?
6: Sí,
5: molt.
6: Sí, sí, molt. Sí.
5: Bueno,
6: va passar molt xulo. Molt xulo.
5: Podem començar als 57 minuts?
7: Bueno, que ja els hem, 55.
5: Els hem començat, ja.
6: Ja, ja, ja. Els portem començats de fa un temps, no?
5: Quant temps, ja?
6: Portem ara mateix 1:18. Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
5: Doncs pues comencem...
7: Concretament 55 segons.
5: Els 56 segons, minuts ai, 55 i els 30 minuts. Segons.
7: No, 55 minuts i...
5: Calla, hombre.
7: Ai, ai, ai, ai.
6: Comencem?
5: No.
6: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
3: Cugat.cat, notícies.
6: Bon dia, bona hora mateix. Martí?
5: Vale, no, una cosa. És una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
7: Zero, però el Joan té un pròtip. I és el pròtip de l'ordinador.
5: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
7: No
5: està,
7: ja,
5: el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
6: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
5: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
6: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
5: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
6: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
7: El Partit Popular.
6: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrint Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
5: Can Cuello.
6: Can Cuello,
5: exacte. Can Cuello.
7: Can Coll.
5: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
6: Can Cuello, claro.
5: Segona notícia, ha vingut el papa!
6: El papa!
5: Per si no us havíeu enterat.
6: Per si no us havíeu enterat, el papa... El papa.
5: El papa americano.
6: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
5: Primer Espanya i després Catalunya.
7: No enterar-se seria greu, eh?
6: Exacte. I ha vingut el papa, vale? I el papa anar a la Sagrada Família.
5: Ai, a Montserrat.
6: A Montserrat. Allà a Brian.
5: A Brian. I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
6: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
5: En cotxe, amb el papa mòbil.
6: Ai, el papa mòbil. Ai.
5: En el papa mòbil.
6: Atenció, Xema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
5: Això és el que ha dit ell.
6: Això és el que ha dit Xema Vallès.
5: Passarà? Potser sí, potser no.
6: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb Vall d'Oreig i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos. Bàsicament ha agafat... oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb Vall d'Oreig. Pimba, amb l'MD.
5: I diners per cultura, no n'hi ha.
6: La residència de Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 10.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
5: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
6: Espera, un moment. Ara ve.
5: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major, perquè han penjat ja a falta de...
6: Espera.
5: Quasi 17 dies...
6: Podem continuar?
5: A falta de quasi 17 dies per festa major, i han penjat les banderoles, tio.
6: Podem continuar amb les notícies?
5: És que em sembla 19 indignant.
7: Dies,
6: un moment.
5: No, 19 dies
6: continua,
5: no.
6: Continua, Xema Vallem,
5: estem
6: sembla...
5: Estem a 11.
7: És el 25.
5: És el 25. 19 dies, complicat.
7: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
6: Hòstia, us fotreu a comptar en antena.
5: 19, no. 9.
7: 19?
5: 9.
7: No.
5: Visca 12. Les mates, venim del Xixi.
7: Joan, 9 o 19? Joan, 9 o 19? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
6: Que no ho sé.
7: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
6: 25?
5: Què?
6: Xema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
5: Uau, notición.
7: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
6: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
5: Bueno, doncs espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, per exemple, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple...
7: Bombazo.
5: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions, de fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
0: Cugat.cat, notícies.
6: I això ha sigut la bomba del partit.
5: Jo ja m'he anat a dormir.
6: Sí. Següent titular a biblioteques. Bueno, és un altre gran tema de la setmana.
5: Espera't. El mateix que dèiem de Cultura al Carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
6: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
5: Vale, una cosa.
6: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que bàsicament les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
5: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
6: És veritat, selectivitat.
5: Em va dir, bueno Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de, soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
6: Ah.
5: I l'Ajuntament va dir, bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius, ah, pues vale.
6: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno, és
7: jo
6: a dir...
7: t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
6: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
7: El papa!
6: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
5: Els de metges, també.
6: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
5: I les dels estudiants.
6: També.
7: Ah, sí?
5: Hombre, ben fet.
7: Vaga
5: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna cosa així.
7: Quan?
6: No, els de les unis no.
5: Jo sí. Jo no estic a una unitat.
6: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
5: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
6: Sí.
5: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
6: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però... jo crec que això ja no, eh?
5: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
6: Atenció! Atenció!
5: Titular. Bombazo!
6: Te'l
5: tiro...
6: Tira'l.
5: No, que no vull que caigui al terra.
6: Tira'l.
5: Ai, vaya pista.
6: Que no es pot tirar baixa.
5: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
6: Senyores i senyors...
5: Torners del Globus...
7: de Cugat Mèdia.
5: Per Festa Major.
6: Home, no!
5: Estupendo.
6: Un any més, tirant globus. Gràcies.
5: I tirant merdes, també.
6: Tirant merda, també.
5: Al final és l'únic que farem.
6: Per aquest any, novetats... No hi haurà emissió en directe.
5: No. No hi haurà YouTube.
6: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... jo...
5: Bueno, això no es podia dir encara.
6: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, que a Cugat Mèdia tinc un apartat postal.
5: Que, de fet...
6: podeu passar el que vulgueu.
5: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
6: De moment.
5: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
7: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
6: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
5: I els comentaristes també es poden patrocinar.
6: Exacte, els comentaristes tindran poders especials.
5: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar.
6: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
5: Tinc un altre. I un últim.
6: Tira'l.
5: Ojo.
6: Ojo, bé, ojo.
5: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
6: Sí. Sí, senyors.
5: Però això... i ja ho rebreu més endavant.
6: Comencem.
5: El què?
6: Ara mateix. A la nova secció.
5: Històries absurdes.
6: Històries absurdes
5: de... Històries absurdes de... Pedro.
6: Hola, bona tarda, Pedro.
5: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
7: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
5: Ara, treu-lo.
7: Ara el trauré, un moment, si us plau.
5: Ah, vale.
7: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
6: Mireu com sona el guió.
5: Sona moltíssim.
7: El que no vol saber...
6: Quan no vol saber...
5: Perdó, torna-ho a dir.
7: El que no vol saber...
5: Quan no vol saber... Perfecte.
7: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
5: Estic molt bé, la veritat.
7: Que bé, molt bé. Joan, tu bé?
5: Perdona, volia seguir parlant, eh?
7: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
4: Hola, buenas.
5: Perdona, qui ets?
4: Hola, yo soy... Soy Fernando Simón.
5: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? Porque creo que
7: Fernando
5: tiene la gola
7: Simón,
5: una mica...
7: ¿Usted está bien?
4: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
5: I... Escolta, abans d'això en sis, ens hem de preocupar més per l'antivirus?
4: L'antivirus...
5: No, l'antivirus.
4: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
5: ya no estás enterant, ¿no?
4: Ahí se ha quedado.
5: Perfecte,
4: molta gràcia. Dios te oiga, hijo. Venga.
5: Venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
6: I per què no?
7: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
5: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, un moment. Treu el seu guió, no té res.
7: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
5: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
7: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
5: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
7: Primera història absurda.
5: Vols que passem a la tertúlia?
7: Sí, passem a la tertúlia, nois.
5: Vinga, anem a passar a la tertúlia.
6: Què és això, tio? No, sóc conscient que
5: passem,
6: és inamitible.
5: Passem a la tertúlia.
6: Sóc conscient que això és inamitible.
5: Passem a la tertúlia.
6: A veure, Martí.
5: Ah, no, de fet tinc una notícia.
6: Oh.
5: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
7: Ole, ole, mi niño.
6: Ole, tu, machote. Ole.
5: No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
6: Que els, els companyers.
5: Els bros. Companyers, els bros. No, bro dels bros.
6: Els, els caldos.
5: Bro dels bros.
7: Brostons.
5: Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
6: Com la Guàrdia. Guàrdia
5: sí, efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
6: Collons.
5: Vale? Està molt guapa, sí, i el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
7: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
5: Llavors,
6: Espera,
5: acabem de parlar d'això.
6: A la palabra del papa.
5: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
6: Sí o no? Ah, bo, sí.
5: Bo, vale? Sí. Bé, jo amb un palito.
6: Jo feia pa. Jo
7: no
6: feia
7: hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
5: Sí.
6: Jo feia arts marcials.
5: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu Panda. Es diu bo.
7: El panda es deia bo,
5: però
7: no?
5: Però es deia po, no bo.
6: Ai,
5: vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
7: Vosaltres sou els castellers?
5: Bastoners de Sant Cugat.
7: Ah, vale, vale.
5: No faig castells, espavila.
7: Bueno, no sé, fas tantes coses que...
5: Espavilling. Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes,
7: uep,
5: dos dies amb entrada pagada.
7: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
5: Gràcies, Pedro, molt amable.
7: Bueno.
5: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pues, pa de Roma.
7: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
5: Sí.
7: Molt maco.
5: Saps
7: eh?
5: Que no vaig veure?
7: No.
5: La Sagrada Família.
7: Ostres.
5: Perquè Martí. Estava de recuperacions.
7: Pues això és criminal, tio.
5: Bueno,
7: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual, eh?
5: Jo ja ho veuré, eh?
7: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, eh? O sigui, va ser pell de gallina, gallina al màxim,
5: gallina
7: tio.
5: De piel.
7: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que ni
6: va ser. Què habla de papa? Home del papa. Home del papa a la tertúlia, no? Que habla de papa.
7: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
5: Bueno. Primer tertúlia.
7: Vale.
5: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
7: A la catedral.
5: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
7: Ah, avió, vale,
5: amb avió,
7: sí.
6: Oh, Iberia.
5: L'estaven seguint amb el Fly Radar i
7: sí,
5: dius, bojos,
7: sí,
5: tio,
6: bueno,
5: bojos.
6: I de fet el tenien, hi havia dos cases
7: no?
6: acompanyant-los.
5: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs, van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
7: La Sagrada Família?
5: No, a l'estadi.
7: Bueno, no era una missa.
5: Bueno, no sé què era.
7: Una trobada.
5: Montjuïc. L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí, ja vam tindre la setmana passada el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
6: La Corpo.
5: La Corpo pels amics.
6: La Corpo de veritat, no aquesta.
7: Ojo.
6: La veritat.
7: Ojo.
5: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
7: Facto.
5: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts, eh?
7: Ah, pues,
5: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
7: Jo crec que 3CAT no té un duro.
5: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
7: Què és allà?
5: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
7: Això quan va ser?
5: Fa un cap
6: de
5: setmana.
6: Ah, però tu vols la 2.0, no?
5: Jo vull la 2.0. Bueno, jo vull la original.
7: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
5: Jo vull la original.
6: Mira, jo crec que...
5: Ho vull tancar així, tio. Ho vull tancar.
6: Mira, jo crec que allò està en història de Catalunya que no és replicable.
5: Sí, perquè si tu fas... O sigui, una festa. Remember. De... Els 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
6: Però estava ple de nens rates,
7: ja,
6: com
7: però
6: nosaltres.
7: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
5: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res.
6: O
5: però els hi dius...
7: Bé, Messi.
5: Del 2000 al 2017, tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
7: no,
5: és que clavat...
7: No.
5: A tu et diuen.
7: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos...
5: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana i tu pots anar gratis i vas.
7: Ah, bueno, gratis.
5: I tu també, i jo també, i tothom.
6: A veure, també t'he de dir...
5: I jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers hi anirien.
6: Que potser és perquè som nosaltres, però...
7: Martí, el promotor...
6: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèl dels collons...
5: Potser
6: no és la cosa que més
5: sí,
6: faria.
5: És gratis. Què més vols?
7: Però Martí,
6: com?
7: La cosa dels nens és que tenen... Plan,
5: però
7: no tenen
5: que
7: res a fer amb la seva vida,
5: saps? Jo no t'estic dient que vingui els infants. Jo t'estic dient que vinguem nosaltres.
7: Sí, jo crec que no he cridat l'atenció. Plan, però què faríem
5: els allà? Actors, no, els actors... que tornen 20 anys després. Nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3.
6: Però que el senyor Pla...
5: Fent remembering.
6: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui...
5: El senyor Pla té 65 anys.
6: Està a les últimes, ja, el senyor Pla.
5: No,
6: ja estava a les últimes,
5: no,
6: a la
5: perdó,
6: sèrie.
5: No, no, perdó. No té 65, té 55. Es diu Domènec.
7: Domènec?
5: Hòstia, Domènec.
6: L'avi Domènec.
7: El Domènec.
5: No, es diu... No. Però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
6: Ah, i què?
5: No ens va deixar en visto.
7: No.
6: Com el Flusca.
7: Bueno, però a un email no saps com, si es deixa en visto o no.
5: Va ser per Instagram.
7: Ah.
5: Que posa, visto hace...
7: 3 meses.
5: 6 setmanes. I tu, gràcies.
6: Ah.
5: Gràcies, molt amable. Bueno, senyor 3CAT, sisplau.
6: Tricat.
5: Tricat. Espavileu.
6: 3 gats.
5: A part...
6: 4 gats, ja no, ni 4 gats,
5: ara,
6: ja, són 3.
5: Ara t'he de dir, ara són 3 gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
6: Evidentíssimament, tata.
5: Volem una festa. Volem
6: la festa dels súpers. Volem. S'ha picat.
5: Bueno, quants minuts de programa?
7: Bueno, veureu el Mundial, penya, no?
6: Va, mundial.
7: S'ha de treure el tema, ho
6: sento per mi. Anem a veure quins partits... Vale.
7: Avui, Mèxic-Sudàfrica, eh? Ojo.
5: No, una cosa.
7: A les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh? Sisplau,
5: moment. Vale, això és molt important.
6: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
5: Fa 15 anys...
7: Ojo, es tira el dato.
5: El 2010...
7: Ojo el dato.
5: també va començar un 11
6: vale, pere, pere,
5: del 6 del 2010. Un moment! Ho dic
8: jo. Casualitat?
5: Ho dic jo.
8: No ho creu.
6: Espera. Espera. Un moment que necessito música ètica.
5: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
7: Molt bé.
5: Estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
6: Aguanta-la.
5: Vale, moment. Avui...
7: Tenim.
5: Avui, 11...
6: Dona'm un segon.
5: 11 del 6 del 26.
6: Dona'm, pera.
7: Comença el Mundial!
5: Un moment. Deixa'm parlar.
6: Un moment, Martí. Un moment.
5: 11. Estic repassant el que ja he dit.
6: Un moment. Un anunci d'exigència.
5: 11.
6: No, pera.
5: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo. Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
7: És conya?
5: No.
7: És conya?
5: No. Aquest Mundial, què comença?
7: Mèxic-Sud-àfrica.
5: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
6: Oh!
5: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
6: Ho estem sentint.
7: És el moment.
5: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, 2010. Quants anys tenies, Pedro?
7: 3.
5: 2026. Quants anys tens ara?
7: 18.
5: Suma-li 19 perquè és l'any dels 19.
7: Sí, el 14 fa
5: 19. És l'any dels 19.
7: El 14 de juliol, sí.
5: El 3, si tu el multipliques per 3...
8: No.
5: Surt 9.
8: No.
5: Efectivament. De nou.
8: No pot ser.
5: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
6: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
5: I ara en serio. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
7: Martí, fora de l'estudi.
6: Get out!
5: Estic d'acord. Que ens salta el copi.
6: Oi!
5: Ens hem emocionat una mica massa, ja.
7: Jo crec...
5: Ah, no!
7: Jo confio que guanyarà.
5: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
8: no!
5: El Madrid ve de dos nadapletes.
8: Campeones, oe, oe, oe.
6: Tortuga ninja, jugadesa.
7: El dictador.
6: Ara, Mourinho dictator. Martí?
5: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh?
7: No tens més factors, Martí?
6: El Barça, aquest any, jo crec...
5: Guanya la sisena.
7: El Barça... O Espanya?
6: A Barça.
7: Ah, vale.
5: De fet, et diré una cosa més.
7: Quina?
5: I molt important.
7: Quina?
5: El Barça,
7: sí,
5: guanya la cinquena i la sisena.
7: Què? Cinquena què?
5: Cinquena Champions femenina.
6: Ah, oh, vale. Sí, segur.
5: Segona consecutiva.
6: Les noies són molt bones.
5: I la sisena masculina.
7: Després de 12 putíssims anys...
5: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
7: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
6: Però estic canviant de música perquè...
5: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
7: Sí.
5: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
6: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel
5: jo
6: futbol.
5: No.
6: Pel futbol
7: tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
6: Curaçao.
5: No.
7: Molt bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
5: Saps
7: molt
5: amb
7: bé,
5: qui
7: guai.
5: Vaig?
7: Amb qui?
5: Amb la selecció... de Catalunya.
7: Vale, molt bé.
6: Alineació de la selecció de Catalunya.
5: Posa els segadors.
9: A la porteria...
5: No, no, segadors no.
9: A la porteria, rodejat de troncs. El caga tio.
5: Espera, és el tio, no el caga tio. És que ja vam treure...
7: És un nom carinyós.
5: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
7: És un nom carinyós.
5: El tio es diu tio. El caga tio... És l'acció. Ara.
6: Cagar el tió.
5: Això és com el pam tomàquet. Que els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
9: Alineació de Catalunya.
5: Però un moment. Bueno, okay. Que estaven dient Catalunya, Titu. Que no han dit ni la primera paraula.
6: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
5: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
6: Vale. Porter.
5: El tió.
6: Defenses.
5: Vaig amb un 4-4-3.
7: Si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
5: 4-3-3,
7: o 4-4-2.
5: 4-3-3.
7: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
5: M'és igual.
7: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
5: 4-3-3, vale? 4-3-3. A les dues puntes, d'extrem...
7: No, laterals.
5: Doncs laterals. Poso a la Moreneta... i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso Puyol. A dos cracs.
6: Cracs.
5: No. Craquista. No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
6: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar algun.
5: De davanter quan et toqui.
6: Vale.
5: Marc
7: Márquez.
5: Marc al 93.
7: Marc Gasol.
5: No.
7: Marc Márquez.
5: Marc Márquez i a l'altre costat.
7: Jo hagués ficat els germans Márquez. Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més alts.
5: Espera't un momentet. Espera't un momentet.
6: Espera un moment.
5: Espera't un moment. Què queda, Joan? Centrals.
7: No, centrals és els Márquez.
5: No, llavors...
7: Però hagués ficat els Gasol.
5: La part del davant...
6: Vale,
5: o sigui,
7: els
5: mitjans.
6: Ara,
5: mitjans.
6: No, davanters.
5: Mitjans.
7: Tu,
5: que
7: no.
5: Davanters, espera't.
7: No teniu ni idea, tio.
5: Centres. Mitjans. Vale. Lo que sigui.
6: Centre...
5: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
6: Ariadna Sierra.
5: Me sirve.
6: Extrem centre,
7: o sigui, punta.
6: Jordi Pujol.
5: I l'altra punta, perquè és un... són tres. Va, vale. És igual. Posarem un de recanvi, vale?
6: Vale.
5: Extrem centre. Des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar. Davanters. Comencem... Amb la dreta.
7: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir. Heu dit extrems
6: no.
7: I punta.
5: Bueno, doncs és igual. Aquests eren del mig. Jo què sé, els davanters.
6: Els mig.
5: Els de davant. El falso 9, no sé com
7: no, el punta.
5: El punta.
7: Però era,
5: el
7: dit...
5: punta. El punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
7: No, el Rafinha és extrem.
5: Va, doncs això.
7: Extrem.
5: Ah, doncs l'extrem.
7: Esquerra.
6: Extrema dreta. No, ara...
7: no, extrem esquerra.
5: Vale, no, una cosa. Jo estic dient...
7: 4-3-3.
5: Vale, doncs el primer.
7: De davanters.
5: De davanters.
7: Extrem dret.
5: Vale, doncs extrem dret. Posarem...
7: Però ja has ficat la Sílvia Oriols.
5: Que no, que vale, aquí però... és el centre, cago en dena, a veure si escoltes.
7: És que...
5: Extrem dret. De davanter posarem a un històric. A un historiquíssim...
6: Titan.
5: Megadolonte, que pesa 5 tones.
6: Atenció.
7: La Sagrada Família.
5: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
7: Aquests carrilegen molt, eh?
5: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
7: Sisplau, seleccionador...
6: Vale, puc?
5: Els, de, els suplents.
7: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
6: Vale, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon, molt bon suplent.
7: Bon suplent, bon repulsiu, per fer un bon canvi.
5: M'agrada, bon suplent. Següent.
6: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
5: Jo tinc un suplent.
7: Jo també tinc un altre.
5: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
7: Jo tinc un altre, sisplau.
5: A veure, a veure.
7: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana. Balcònic a Platja d'Aro.
5: Va, dos últims.
6: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
5: Un últim, suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
6: I Florentino Pérez.
7: Seleccionador?
5: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
7: Un aplaudiment,
5: sisplau. Un aplaudiment.
6: Des dels vostres cotxes.
5: Vale, jo el que em pregunto és, aquí, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
6: Demà, no, bueno, quan, el,
5: quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge.
6: Divendres a les 8 de la tarda.
5: Bon cop de fal.
6: Jordi Pujol.
5: No, escolta una cosa, saps què posaria també

0: Festas. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
1: Juernes. Ah, juernes, sí.
0: Sí. ¿Li diuen juernes?
1: Juernes, clar.
0: Juernes. I tu, Pere? Zero. Ah, que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que, de fet, recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapa l'oréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
1: Ara, pues, jo espero que no,
0: Tu, el de França,
1: jo us he de dir una cosa.
0: Que, un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
1: Johan.
0: O el Gordo.
2: Juanito.
0: El Janis es diu Chenis o el Jani Maligna.
2: Correcte.
0: I jo em dic Martí, Martini o...
2: O Martini.
1: O nen. Nen autista.
0: O... No, home, no.
1: No, perdó.
0: O subnormal.
1: Sí, subnormal. Sí.
0: També, portem, també.
2: Portem 18 minuts de programa.
0: 18, espera, no.
1: Una cosa, nois.
0: Boig, portem
1: 30 i pico. Sabeu com són les festes universitàries?
0: No.
1: Així.
3: I tu comportes la patina.
4: Jo. Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòssim de M.
1: I festa, noi.
4: Què és M?
0: M és M.
4: Però això no és legal.
5: Sí que lo és, tio. Para
6: los caballos.
4: Sí, para caballos.
0: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval al 2026.
1: No...
2: Com està?
0: Està rebentadíssim.
6: Està petat, no?
0: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
1: La Patum, la Patum, la Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
6: La Patapum.
1: O sigui... És la Patapum!
0: És la barreja més, més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
6: Cubat estàndard, no?
0: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat, costen 5 i són cubatetes de merda.
6: Ja, ja, ja.
1: No, no, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
0: No estem fent aquí publicitat.
1: No, ho sento. Escolta. Pip, pip, pip, pip, pip.
0: Però... Vale. No, bé, ara, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
6: Al teatre?
0: Al teatre, no a teatre.
6: Ja, ja, ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
0: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
1: 5 vegades?
6: Jo crec que 0,
0: està bé, està bé. Està bé, 5.
1: La mare que em va matricular.
0: 5 sense, no, tindre, sense tindre cap...
6: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser
0: cap
6: música?
0: Cap dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
6: Ah, doncs diverses vegades, sí.
0: Diverses vegades, molt bé. Joan?
1: Jo, la veritat, necessito prendre'm el meu temps per respondre a aquesta
0: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
1: No. No, no.
6: Teatre, auditori, consideres teatre?
0: Sí, vale, teatre, sí, auditori, diverses... Emma Vilarsau, per exemple.
6: Diverses vegades.
0: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau?
6: Això sembla.
0: Ho sabeu?
1: Qui és l'Emma Vilarasau?
6: No ho sabia, però...
0: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
6: És el nom de l'auditori. No? Sí. Teatre Auditori Emma Vilarasau.
0: Quan va néixer l'Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
1: No.
6: Sí, jo també tinc fred.
1: Està de conya, està de conya.
0: Tinc molt fred,
6: eh?
0: Ara tinc fred. M'està
1: agafant. Que no.
6: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
0: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
6: Ràdio Nocturna.
0: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
6: Crims.
0: No, sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi, que els, les... tanquen, els hi tanquen els ulls.
1: Sabíeu què?
6: Ah, no.
1: Sabíeu què?
6: No.
1: Voleu una proposta de la gent?
0: Sí. Passem al meu concurs.
6: Podem mirar les correccions de la CL?
0: Podem passar al meu concurs?
1: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
0: No.
6: Ojo, proposta indecent.
1: Mireu.
6: Però, és que he tancat Joan, la llum i el Joan ja...
0: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
1: No, home, no, però si són...
6: Però si han marxat fa mitja hora.
1: Ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit... Nah,
0: portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
1: El copi.
6: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
0: No.
6: Heu escoltat l'himne de Curaçao?
0: Parlem de Tim Payne?
6: Sisplau. Tim Payne. Ué, la cabra, és la cabra.
0: És la cabra
6: absoluta.
0: Va parlar...
6: És el coat.
0: Va enviar un vídeo parlant castellà.
1: Poso l'himne de Curaçao?
6: Sí, poso l'himne de Curaçao.
1: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar
6: l'himne... L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
0: Què? Però si això és un tràiler d'una pel·li.
1: Calma.
6: No, això no és. Mira.
0: És un tràiler d'una pel·li.
6: Ara et posaré la nova...

0: versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment, deixa'm un moment.
1: Perquè estem veient sardanes.
2: Cuida'l, cuida'l.
0: Cago en la mare que et va matricular.
1: S'ha desconnectat.
0: Himne, us ficaré la nova versió
1: Pedro,
0: de l'himne.
1: Però vés allà i busca-ho. Vale. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
0: Sí, parla.
1: No, la cosa és, heu escoltat ja el nou himne nacional? Una cosa, el copy.
3: L'himne de Curaçao.
1: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copy. Escoltar els himnes.
0: Va.
2: Bé,
1: i fer un rànquing.
2: Vale, va.
3: Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
1: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
2: Tu per què no?
1: Es posarà l'himne de Mèxic. Que no sé quin és.
2: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan. Perquè letra, talibanes.
1: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
3: Però no em salta el copy?
1: No, amb himnes no.
3: Ah, no?
1: No. No tenen copy.
3: Ah, no ho sabia.
1: Tenen copy de drets d'autor, però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada... O algo així, o què? O carne, assato, empanat...
2: Verdista. Escolteu.
1: Vinga, va.
2: Escolteu, eh? Molt sardana,
1: en plan. És sardaneta, eh?
3: Això és Argentina?
2: Sí.
1: M'ha recordat una mica Star Wars, al començament.
3: Leo...
2: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
1: Vale, posarem ara l'himne...
3: De Cabo Verde.
1: No.
3: Sisplau, una mica de seriositat.
1: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
2: És veritat.
1: Que és el primer partit.
2: Himne de México.
1: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
2: Té lletra, és veritat.
1: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és
2: lo.
3: La meva família és de Mèxic.
1: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
3: D'agafar el fusell i...
1: No. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
2: L'himne de Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica.
3: Samina.
1: Bueno, va ser l'himne del 2010.
2: Espera, un moment.
3: Fiquem l'himne del Mundial.
1: No, moment.
2: No, però si és,
3: que és millor que aquest que això.
1: Moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
2: Sí.
1: Home.
2: A veure.
1: Posa l'himne.
2: Dios bendiga África.
3: God bless Africa.
1: Sona com si estiguéssim una pel·li dels anys 50.
2: Potser és que la qualitat és la que és. Anem a posar una altra cosa. ¿Vale? Mira, escolteu això. ¿Vale?
1: Himne de Qatar.
4: Y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
1: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
2: El llegat que ens ha deixat aquest home.
5: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
6: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
5: crear
6: y no entiendo mi letra.
5: Y para los...
7: Actualmente es algo absolutamente impropio del año 2011. Año en el que vivimos.
1: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
2: ¿Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
1: Ja toca?
2: Sí. Yeah. Bueno, minut 43.
1: On surt el temps?
2: On surt el temps?
1: Fot-li
2: que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
1: Fot-li que és de Reus.
2: Pues vinga, senyors, Reus. Comencem
3: Reus
2: amb...
3: Reus en el Curaçao.
2: No. Fora.
1: Bueno, va,
2: el Joan té traumes amb Reus.
1: Fot-li.
2: Què?
1: Que em busquis a les gralles de Castellers, llavors.
2: Ah, perquè... vale. Tu ho faig, bueno, jo, tu ho faig jo.
1: El toc
2: de gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo.
1: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
2: Ja les tinc.
1: Silenci.
2: Perdó.
1: Vale. Avui, ja que heu vist que... ja que no tinc guió, no faré ni un concurs, ni zona zero, ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades no. Això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això i tu... Bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A part, els gegants sí que és una secta.
0: No, no.
1: Els bastoners, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són els càrtels més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
1: Epa! S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera. Gegants. Del ID4 Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: això. Ja, tio, però és que no es podia.
0: Vinga.
2: Què és això?
0: A veure, no.
2: És el nodis de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí.

0: Com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, potser
1: pots,
0: la
1: posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Puja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Top 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc, per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
2: Bueno,
1: Catalunya,
2: per foc i per
1: Catalunya
2: cagar, en plan,
1: és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Bé, diables, també. Però és que és el mateix. Diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya... Ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo en el meu final, el meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Top 1, Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
3: Sentimental. Jo sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé,
0: aquest
1: ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta barra visitat.
1: No, top 5.
0: Jo, la veritat, que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça... Em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Home, sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors!
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, anem a deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està català.
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa català. El papa català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també. No,
1: no calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, ¿eh?
0: ¡Antonio!
1: No Antonio.
0: Antonio María.
1: Televisión, la 1. No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I. Perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí. I no va a Gaudí. Perquè el va atropellar un tramvia. Avui m'han enterat que... No va morir d'atropellat del tramvia.
0: Per què hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els segons de fons? És que no em sembla graciós, saps?
2: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui me n'he enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriota.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro...
0: Hòstia, perdó.
1: Perdó,
0: oient, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, això us heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a acomiadar el programa.
1: Sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: Cinco por el culo trainco.
2: Sí!
1: Venint... Dos programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí.
1: L'any que ve estaré... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. Potser
0: Joan,
2: va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: Dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir quiero. Sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. I una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes, i moltes bombes.
1: Ens veiem al Torneig de Globus, i ja està.
2: Toma.
1: I visca el Barça, i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
2: No, i visca Sant Cugat, i visca Cugat.
0: Teniu uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández, gràcies, Cristina Mur, gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia.
1: A la Sílvia
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, Cugat Mèdia. A la Jèssica.
2: Per què? Què ha anat a fer?
1: Re, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
2: ha deixat
1: el grup. No! Portàvem
2: tants
1: anys!
2: La policia!
1: No, ho vam deixar! No!
0: Una grande. Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llocs d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades aprofundim en un altre dels aspectes del Teatre Auditori. L'anem coneixent de mica en mica i ens introduïm doncs en el cor d'aquest equipament de la ciutat. Avui ens interessem pel lloguer d'espais i la producció, una activitat important perquè suposa una font d'ingressos, però parlarem molt més enllà de tot això. I perquè ens ho expliquin, avui hem convidat a la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori, Emma Vilarasau. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Segovia, que és la responsable del lloguer d'espais i adjunta a producció. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, jo no sé si la gent, algú, s'ha preguntat alguna vegada què passa en el Teatre Auditori quan no hi ha programació els caps de setmana. Allò es tanca? Allò funciona? Què hi ha?
1: Bona pregunta, perquè no sé si la gent s'ho pregunta o no s'ho pregunta.
0: Algú s'ho preguntarà, sí. Ara li donem resposta.
1: Sí, però en tot cas, la tendència a pensar, hem comprovat que la tendència és pensar que només tenim obert el teatre els divendres, dissabte i diumenge quan tenim programació. Llavors, què passa? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, inclús durant les vacances de Nadal, inclús les vacances de Setmana Santa, què està passant en el teatre? En el teatre és un engranatge que no para, cada dia hi ha o bé un muntatge o bé una activitat, per tant, no només tenim la programació que fem els caps de setmanes, sinó que durant la resta de dies es lloguen els espais, es lloguen. I no dic que es cedeixen perquè es lloguen, és a dir, hi ha uns preus públics que ens permeten poder llogar aquests espais a qui ho necessiti, a qui vulgui fer-hi alguna cosa. I, per tant, aquest lloguer d'espais, per una banda, és una activitat constant amb tot el que això suposa, tant a l'equip com als espectadors, com al ciutadà que ve a veure-ho, però, paral·lelament, és molt important poder cedir o llogar aquest espai perquè forma part d'un dels ingressos propis que té el Teatre Auditori Emma Vilarasau. I no només aquest teatre, és a dir, els teatres etresos, que sempre parlem dels etresos, que serien els teatres com els nostres, per poblacions de més de 50.000 habitants, o bé els E5s, que són els nacionals, també ho fan, això. És a dir, un liceu té la seva programació, però també, quan no hi ha programació, té el seu lloguer d'espais per tot tipus d'actes. Aquesta font d'ingressos és molt important perquè ajuda a que nosaltres després puguem tenir una millor programació i una millor gestió del teatre a diferents nivells.
0: La Núria Segovia, dèiem, és la responsable de tot això. En què consisteix la teva feina, Núria? A veure... Feina en tens,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en tinc.
0: Perquè
2: en tinc
0: la sensació que...
2: Més de 80 actes l'any gestionem en aquest concepte de cessió d'espais. I hi ha entitats de tot tipus, des d'empreses privades fins a entitats culturals. Evidentment, el gruix són activitats que tenen a veure doncs, amb les arts escèniques i la música, però no només. Ens trobem... actes universitaris com de graduació, actes d'empresa tipus convencions, assemblees del Barça, per exemple, no fa gaire que...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, vam tenir ja el senyor Laporta,
2: sí.
1: Tot, clar.
0: Ells I, tot,
1: i la Junta Directiva. Juntes,
2: exacte. Congressos, vam fer el de Societat de Pediatria Espanyola ara l'estiu passat, per exemple. I després productores que venen a risc, que lloguen al teatre, venen amb el seu espectacle, posen a la venda les entrades i amb aquests diners ells calculen que tindran suficients retorn com per pagar les despeses artístiques, de producció, de gestió. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta sessió, hi ha tot un procediment, no?, de documentació, de contractes, d'acompanyament, perquè de vegades no són professionals, és gent que per ells és potser doncs, el seu gran dia, però no es dediquen a organitzar actes ni espectacles. Llavors els acompanyem molt en tot el procés.
0: Val.
1: O sigui, la figura de la Núria, sí. En aquest cas, no només és rebre aquestes peticions, sinó que hi ha tota una part de contractació, tota una part administrativa important, perquè estem en un lloc públic, perquè ha de quedar tot molt ben estipulat, però hi ha una part molt important, que jo la valoro molt, que és l'acompanyament que ella et deia, no? Ells et venen i potser et diuen, no, és que jo vull fer una obra de teatre perquè... Però no tenen ni idea, diguéssim, de què és un rider, de què és una fitxa tècnica, de què és... Llavors, la figura de la Núria, per això, és una persona que en sap de producció. No només és un lloguer d'espai, perquè ella ajuda a que allò acabi sortint fantàsticament bé. I a vegades els ajudem moltíssim, és a dir, és part de la seva feina. I tenim la sort de que després ens estan molt agraïts, perquè aquest acompanyament és vital perquè després el següent any tornin a venir.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: És,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: només és l'acompanyament, no és, vale, les taxes són aquestes, et faig el contracte, entra. No, no, no. Hi ha tot un equip darrere i qui ho lidera, en aquest cas, és la figura de la Núria.
2: I m'agradaria dir que, evidentment, tot l'equip de tècnics que es prenen amb la mateixa professionalitat al rebre una gira del TNC, que doncs, l'espectacle que sigui de l'associació Fundació Salut.
0: És el que es volia preguntar abans, quan qui sigui bé decideix llogar al Teatre Auditori, ho fa també o ho pot fer amb els tècnics que hi treballen o es pot donar el cas que vinguin amb el seu equip tècnic?
2: Es pot donar el cas que una producció més professional porti un tècnic propi, però sempre hi ha els nostres tècnics, diguéssim que el preu inclou, és una tarifa que inclou tot l'equipament material i humà del teatre. També els acomodadors, els tècnics, la neteja i diguéssim que tots els serveis que hi ha també en una funció.
0: Exacte, molt bé. Els criteris... És a dir, com es decideix quan us arriba una proposta per llogar l'espai si compleix els requisits que vosaltres teniu establerts?
2: Sí, aquí hi ha uns preus públics i és bastant fàcil de decidir què li pertoca. Els preus, diguéssim, més cars, la tipologia 1 és per activitats que no tenen res a veure amb arts escèniques ni música, la 2 sí que té a veure amb arts escèniques i música, però diguéssim que és empresa privada. Els tres són per activitats d'empreses de Sant Cugat, diguéssim, que sí que tenen a veure amb arts escèniques i música, però no són entitats sense ànim de lucre. I els quatre és ajuntament, institucions tipus Generalitat i entitats sense ànim de lucre que estan registrades a Sant Cugat. O sigui que sí que hi ha una intenció des de la redacció d'aquests preus públics que les entitats de Sant Cugat tinguin les portes obertes al Teatre Auditori per exposar les seves creacions.
0: I hi ha un límit? És a dir, teniu clar quin lloguer no es faria o per què no es faria?
2: Home, sempre que vagi en contra dels valors, no?, del teatre i com a equipament públic, doncs potser... Això potser la Maria ho pot respondre millor, però penso que no, un espectacle que faci apologia de la violència.
1: Exacte.
2: o que sigui...
1: O en contra o que no tingui en compte la paritat de gènere, o que no sigui prou... O que no tingui una qualitat mínima, perquè, vulguis o no, hi ha coses que potser no... O que no tingui sentit, perquè potser seria impossible omplir 920 localitats o 500 o... A veure, una mica amb el sentit comú, no és que tinguem reglat això sí, això no, però en principi, seguint aquesta tipologia de preus que tenim per preus públics, ja no hem tingut mai, no recordo jo tenir cap problema amb algú que digués, no, tu no, en principi no ho tenim, la gent sap on ve i els preus també limiten una mica.
0: I després heu notat, Maria, si amb aquestes activitats això genera, provoca que hi hagi nous públics després que venen a l'equipament com a espectadors com qualsevol altre, no?
1: Jo penso que sí, jo penso que sempre ens passa això, no? Que gent que potser no ha vingut mai al teatre, imagina't uns pares, no?, que potser no han vingut mai al teatre i en canvi venen a veure...
0: Una cantata.
1: La cantata, o la cantània dels seus fills, i potser són pares com que la cantània arribem no només a Sant Cugat, sinó que a més poblacions del voltant de la nostra comarca, doncs gent potser de Rubí o de Sant Quirze, que no coneixen el teatre perquè no han tingut ocasió de venir, a través d'una cantània, doncs coneixen el teatre. O a través d'un
2: festival,
1: d'una escola que ha fet un festival de dansa i els pares no coneixien el teatre, aprofiten, i com que sempre tenim al vestíbul tota la programació, ostres, doncs aquest teatre què més s'hi fa, no? A part de que la meva filla hagi vingut a fer un festival, vull dir que això ho tenim... com molt comprovat que hi ha gent que descobreix el teatre, descobreix o nouvinguts, que potser no són conscients que tenen el teatre, és el primer any que tenen els nanos en una escola de Sant Cugat, i descobreixen que existeix aquest teatre. Vull dir que sí, sí que ens serveix.
0: També podria existir, no ho sé, el perill que aquest tipus d'activitats desvirtuessin la identitat cultural del teatre. Com es fa aquest equilibri? Això us preocupa?
1: Sí, mira, ens preocupa una mica i és una bona pregunta i et faré inclús algun exemple. Clar, la persona del carrer, diguéssim, o que no està dins d'aquest sector, pot entendre o pot pensar-se que tot el que es fa en el teatre forma part, diguéssim, de l'equip del teatre, del mateix teatre. I a vegades costa que la gent del carrer diferenciï del que és la programació estable, que és el que creem nosaltres des del teatre, de tota aquesta programació externa que nosaltres no la decidim. Què passa? Ja ha passat altres vegades, i ho podem dir perquè això va passar recentment al Liceu. El Liceu tenia llogat el teatre amb una... Te'n recordes? Tenia llogat el teatre...
0: Un programa d'òpera, era?
1: Exacte, un programa d'òpera o de música clàssica.
0: Clàssica, sí.
1: I aquí van haver-hi tota una sèrie de queixes dels músics i tal. Clar, es feien al Liceu, però això era una sessió d'espai, era un lloguer d'espai, no era una programació. Exacte. Però a nosaltres també ens pot passar, i de fet ens ha passat molt poques vegades, però ens ha passat de fer un tribut algun artista, que vol dir que venen un grup a cantar com els Beatles o com Queen o com... i gent d'anar-se'n enfadada o de dir-nos, ostres, què us ha passat? Aquesta qualitat no és la que solem veure en el teatre auditori. I aquesta persona, haver-li d'explicar disculpa, en primer lloc, perquè a lo millor s'ha escapat una mica aquest nivell de qualitat que nosaltres teníem previst que s'hi queixaria i a última hora no hi ha sigut, que no és tan fàcil, però els hi fem entendre que no forma part de la programació del teatre. Clar, quan excepcionalment passen aquestes coses, ens va a la contra. Perquè la gent té tendència a pensar que això forma part de la nostra programació. Quan ho expliques, ja s'entén, que és el mateix que li va passar al Liceu. Sí. El Liceu va haver de sortir en defensa de compte, perquè això no és programació del Liceu, és sessió. Llavors això, clar, no tothom ho sap. I aquí hem d'anar molt amb compte. És a dir, que quan ens venen grups, o el que deia la Núria, productores que venen a fer un concert, un tribut, ens hem d'assegurar molt demanant opinions, demanant cartes,
0: clar,
1: una mica cartes de recomanació.
0: Que... I aquest espectacle no l'han vist abans per saber i assegurar-se si això...
1: No sempre podem. Si podem, ho veiem. Si podem, ho veiem. Però no sempre podem, perquè imagina't, de 80 coses que tenim...
2: Clar, veiem vídeos.
1: Veiem vídeos, tenim informació.
2: Després, sí. Ara, per exemple, també ens havia demanat el Carles Sans del Tricicle, el Per fi sol, que al final no es va fer, vam estar-ho parlant, que ja l'havíem programat, i va dir, home, es va anar tan bé que tornem-hi, no? Per què no? De vegades ens pot passar això. O al revés, que entri com a sessió d'espai un espectacle amb l'Ismael Serrano, ens va passar, no? Que ens semblava interessant i al final doncs l'hem reconduït a dintre de la programació. Vull dir que tant ens pot sumar com de vegades excepcionalment restar. De totes maneres, nosaltres ho comuniquem molt clar. Dintre de la web, això està en un apartat que es diu programació externa. Mai des dels nostres canals es comunica res que formi part de la programació externa, diguéssim, del que és lloguer d'espais. I les campanyes les fan les pròpies productores, les campanyes de comunicació.
0: El que és fàcil que el públic, clar, moltes vegades desconeix, no?, el funcionament, això de que si és programació impròpia o si és programació externa, vull dir, la gent treu la seva entrada, se'n va a veure l'espectacle i vol sortir d'allà satisfet, content. I ja està, i no li
1: diguis. Que és la nostra feina,
0: res més. Però per això m'agrada que puguem explicar aquestes coses en un espai com aquest, no?, per intentar entendre, doncs, moltes coses que, per curiositat, doncs, volem saber, o perquè també és interessant, no?, que arribin al públic. Parlàvem abans de la qüestió econòmica, no?, dels ingressos que generen i que suposen per al teatre auditori. Aquest és un model que, Maria, ajuda a la sostenibilitat econòmica del teatre auditori?
1: Per descomptat que ajuda. Mira, jo te'n faig cinc cèntims. Tots els ingressos que nosaltres tenim en el teatre auditori Mabel Grisau són Per una banda, possibles patrocinis. Aquests patrocinadors poden fer-ho amb espècies o poden fer-ho amb diners. Possibles patrocinadors. Subvencions que ens arriben de Generalitat i Diputació de Barcelona. És una part també important, que això requereix tota una sèrie de requisits que ens demanen i nosaltres complir-los. Hi ha una subvenció que se li diu trienal molt important de la Generalitat, que no te la donen perquè sí, l'has de justificar molt ben justificada. El taquillatge. El taquillatge, d'alguna manera, és cosa nostra. És a dir, nosaltres, com millor programem, com millor fem la feina a tot l'equip, més índex d'ocupació tindrem, que estem en aquests moments amb un 84%. Per tant, el taquillatge és una altra forma d'ingressos i aquesta depèn molt de nosaltres. El lloguer d'espai és una altra font d'ingressos que depèn molt d'una bona feina de l'equip i d'una bona feina de gestió. Com més ingressos tinguem amb lloguer d'espais i amb taquillatge, vol dir que això ajuda a una millor gestió. I finalment tenim una aportació important de l'Ajuntament, perquè som un equipament públic i, per tant, no només tenim Generalitat i Diputació, sinó que tenim l'Ajuntament. Però el que em preguntaves vol dir que tant el taquillatge com el lloguer d'espais té molt a veure amb com treballa l'equip, no? Perquè són uns diners que ens els guanyem nosaltres, diguéssim, treballant bé i treballant molt professionalment. Per tant, és un model que ho tenen molts altres teatres, eh? Però per mi és important, perquè és una manera de que l'equip se'l faci seu i la feina que ella fa, que la feina que fem cada un de nosaltres té un resultat i això millora el nostre equipament.
0: Clar. No sé si és una fórmula o un model que és conjuntural, que està funcionant ara, o que, bueno, que és un model estable que pot tenir continuïtat, com deies tu, s'està fent en altres teatres.
1: És un model estable i que sol ser el model de pràcticament tots els E3-os. Sí. A vegades pot variar, per exemple, cada ajuntament, que sé, un E3 de Figueres. Pues el Teatre Principal de Figueres, igual l'aportació que tenen municipal d'aquell ajuntament és més o menys que el que pugui tenir jo. Vull dir que pot variar una mica les aportacions municipals i aquestes subvencions que té la Generalitat en funció de com les treballem, també poden haver-hi més diners o menys per cada un, però en general l'estructura és aquesta. O que hi hagin teatres que els preus públics que tenen a lo millor són més reduïts o més alts, o vull dir, pot passar. Pensa que també els preus públics van molt relacionats amb el desgast, és a dir, si a nosaltres obrir la persiana ens costa tant de llum, tant d'aigua, tant de neteja, tant de personal de sala, tant de personal tècnic, de qui ens surt el preu públic? És a dir, està molt ben calculat, no? Sí. És un preu públic que diguis, mira, aquest, no? Llavors, tot ha de tenir una coherència.
2: Mm-hmm. Sí? També en un estudi comparatiu que hem fet amb Granollers, Vic, uns quants, a l'Àtrium, a Viladecans i Sant Cugat, som dels que més activitat tenim en aquest sentit, i de preus públics anem més o menys molt semblants als preus de lloguer, però és veritat que Sant Cugat en té més de peticions, probablement doncs, per aquesta proximitat a Barcelona, perquè tenim una sala molt gran, perquè la gent repeteix i tenim un bon servei.
0: Perquè es treballa bé. No?
1: Diguem-ho. Bueno, jo penso que sí, que es treballa bé, però deixa'm dedicar-me, hi ha una cosa que sempre hi ha hagut, la cosa de, no, és que el Teatre Auditori és que és caríssim, és que obrir les portes del Teatre Auditori per fer una sessió d'espai és car, no és... Llavors, al final, els preus públics van una mica en funció d'això, no és que nosaltres no vulguem tenir segons quines entitats, o inclús a vegades els hi hem fet veure, escolteu, qualsevol entitat o qualsevol, inclús empreses privades, penseu que hi ha 920 localitats, omplir 920 localitats, que això alguna vegada ho hem dit, no és tan fàcil.
0: No.
1: I la gent està enamorada de les seves coses i de les coses que et vol posar dalt de l'escenari, però no sempre és fàcil tenir, no? I en canvi obrir el teatre són uns diners, llavors ho hem de preservar per poder continuar treballant, no? I no quedar-nos amb números negatius, és que és així, és així.
0: Abans de marxar, parlem de reptes, perquè en l'horitzó alguna cosa hi ha d'haver, no? Per continuar avançant.
2: Sí, clarament, ara mateix, no? El repte del Teatre Auditori és modernitzar les instal·lacions, digitalitzar, i tot això també tindrà repercussió no només a la programació estable, també a les sessions d'espai, no? Una mica és el repte que té com a equipament que ja ha complert 30 anys i que s'ha d'anar posant al dia amb moltes coses.
1: Hem d'aconseguir que el teatre ara, fins ara, ha aguantat bé, però ara ja comencen a fallar cosetes. L'altre dia ens va fallar una pantalla gegant que tenim al vestíbul i els tècnics ens van dir que aquesta pantalla té més de 10 anys, llavors... Bueno, doncs coses d'aquestes, el que diu la Núria, ens hem de...
0: Tot es fa gran.
1: Ara estem en un punt una mica d'inflexió, no? Hem de modernitzar tot això i ser un teatre del segle XXI, no? Que està molt ben mantingut i que hi ha un bon equip, però hi ha una part que... També se'ns jubila gent, és que estem en un punt d'inflexió. Clar. En menys de 3 anys se'ns hauran jubilat 3 persones que portaven 30 anys aquí al teatre. Llavors estem en un moment, un punt una mica... no complicat, perquè tu pots prendre com un repte engrescador, però no fàcil, perquè si volem que el teatre duri 30 anys més...
0: Hi ha d'haver una transició,
1: no? Hi ha d'haver una transició, sí, senyora, a nivell tècnic, a nivell escenogràfic, a nivell de... i també a nivell de personal, no? Llavors estem aquí lluitant perquè tot això continuï tirant endavant amb la mateixa professionalitat que estem portant fins ara.
0: Bé, doncs aquí ho deixem fins a una propera sessió en què continuarem allò descobrint coses del Teatre Auditori de Sant Cugat. A la Maria i a la Núria els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. Fins a la propera.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Aquí estarem. Gràcies.

0: I ja ho sabeu, un cop al mes ens acompanya l'Eduard Jané per fer-nos una llista de totes aquelles cites que hem de marcar a la nostra agenda en plana cultural per descobrir els imperdibles que ens ofereix Sant Cugat. Segur que aquesta agenda, Eduard, ja estarà una mica marcada per aquest esperit nadalenc, eh?
1: I tant que sí. Jo, de totes maneres, clar, diu imperdibles. Jo m'agrada dir més o menys tot el que fan perquè hi hagi la gent que s'hi vol perdre o no s'hi vol perdre.
0: Però, que tingui tota l'oferta, vaja.
1: Exactament, que ho sàpiga.
0: Això perquè si hem d'anar totes...
1: Això, no, impossible.
0: No tindrem temps.
1: A mi em costa, eh? A mi em costa, ja t'ho digui la veritat. I, clar, seguim amb la programació de Sotasons al bar Mocamoll, que és l'altre de la banca, que vol dir que concerts de petit format, que no s'ha de pagar, menys que et prenguis una cerveseta o un entrepanet, etcètera, etcètera.
0: La consumició.
1: Sí. La consumició que es faci. Hi ha un concert a l'inicial, aquest del dia 18, de demà, dia 18, que és un concert de jazz vocal i actua en Flan Sinatra. Jo encara recordo una pel·lícula que es va rodar a Barcelona fa uns
0: mira,
1: anys.
0: Em sembla que ara farà que era... més de 100 i escaig d'anys de la seva mort.
1: Sí, sí, però vull dir... Jo vaig una pel·lícula que es deia Sinatra, el títol de la pel·lícula era Sinatra, i el feia Alfredo Landa i l'Anna Obregón.
0: Mare de Déu.
1: Rodada a Barcelona. I hi ha una cosa que també es feia, es deia molt en una època, era el Flan Sinatra. Això és bo. Això és una mica. Bueno, i aquí, quan han començat a parlar, se sentia una mica de fons una música que era la veu de la Itza, la santcugatenca princesa del Sul, i que farà un concert de Nadal dijous, dia 19, que és el que tanca, de moment, els concerts d'aquest petit format del Bocamoll, perquè no tornen fins al 24 de gener.
0: Vacances llargues, vacances de Nadal.
1: Bueno, ells continuen. El Bocamoll continuen. El que passa és que no hi ha concerts.
0: Bé, el bar és obert.
1: El bar està obert.
0: I les propostes segur que tornaran amb força.
1: Exactament. I llavors seguim la temporada del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, Déu-n'hi-do. Que és un mes molt especial perquè, efectivament, com deies tu abans, doncs hi ha una programació que està pensada molt per les festes nadalenques. I hi ha més oferta de l'habitual. Però, diguéssim que abans d'arribar a aquest punt, tenim el Casting Lear, que es fa el divendres 19, una obra d'Andrea Jiménez, que va guanyar diversos premis MAX, millor espectacle de teatre, millor adaptació original, i per ella, per la mateixa Andrea Jiménez, i el Juan Mayorga, que havien fet una versió prèvia de l'obra de Shakespeare. Jo, en aquests casos, sempre em passa igual. És una obra del Teatre de la Baria de Madrid que segur que sempre tenen garantia
0: de qualitat.
1: El segell de qualitat,
0: oi?
1: Sempre.
0: Això sí, és en castellà.
1: És en castellà, i hi ha una improvisació, i és que cada una, diuen, almenys el programa ho diu, cada una de les funcions tindrà un actor que no ho ha fet abans. Que jo no sé si aquí continuarà, per tant, ha de ser un actor, m'imagino, que sigui d'aquí i que hagin quedat d'acord per poder-ho fer.
0: Caldrà anar-hi per descobrir-ho.
1: Sí. Jo sempre he comentat que això de que es faci una obra de Shakespeare i es faci diferent, si no ha vist l'obra original, doncs no la veu. Veu una altra cosa, però bueno, aquest és un altre tema. Llavors ja passem a aquesta programació de Nadal i el dilluns dia 22 torna en Joan Pera.
0: Aquest no falla, eh? És com el torró.
1: No falla.
0: Que torna al Teatre Auditori.
1: Un sogre de lloguer. Sogre de lloguer, Susana Garatxana i el Jaume Vinyes. Jo, que, com dius tu, no falla mai. Jo recomano pels seguidors del Pera, que n'hi ha molts,
0: sí,
1: que n'hi ha molts, no hi ha problema. I, en fi, qui vulgui anar a veure què passa, doncs que hi vagi. I el dia següent, el dimarts 22, no, perdó, 23, torna també el concert de gospel Chicago Mass Choir, amb 15 cantants, teclats i baix i percussió. Jo sempre dic el mateix. Passa una fotografia que es veu que és un cor, que és una massa, realment, perquè ja n'hi ha 40 o 50 cantaires. I a l'hora de venir aquí, o
0: on sigui,
1: són 15.
0: Però perquè ja en tenen prou amb aquelles veus que tenen,
1: sí,
0: no, aquests cantants de gospel.
1: I ho fan molt bé, i està molt bé. I una cosa que és habitual i que ja és de sempre, que és el clàssic concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és dirigida pel mestre Brutons, que ho fan el dia 27, i el diumenge 28 i el dilluns 29 torna al Ballet de Barcelona amb Giselle, que és un clàssic dels clàssics. Una companyia que és estable, de Barcelona, que porta el nom de la ciutat, el capital de Catalunya, però que és creació de Chase Johnson i amb un estil del Ballet Nacional de Cuba. I en el programa no figuren ni els coreògrafs originals, que és en Perro Giancolari, ni el compositor de la música d'Ofa Dam. Home, sisplau, aquests van fer-ho. Aquest ballet de Barcelona ho interpreta, però hi havia aquests que ho van fer, poseu-ho en un programa sempre, doncs qui són els autors. I, bé, per acabar de rodonir els espectacles nadalencs, hi ha el concert de la Franz Schubert Filharmonia.
0: Que déu-n'hi-do, si també són un dels habituals, eh?
1: A més, la suïts de Tchaikovsky, el Trencanous, i el Llac dels Cignes, la Bella Dorment, Fantàstic, no? Però llavors ja, a partir d'aquí ja fem un salt i fins al dia 9 de gener...
0: Ens deixen pair. Ens deixen pair aquests àpats de Nadal, de Cap d'Any, baixar els excessos...
1: Exacte.
0: Ja hi podem tornar el dia 9 amb una recomanació que fas extensiva a tothom, oi?
1: Aquesta sí que dic que ho recomano a tothom, perquè és gegant, és una obra de Marc Rosenblatt, va guanyar 3 premis Laurence Olivier i Premi al Millor Espectacle de 2025 de Londres. Jo penso que es tracta de la llibertat d'expressió a partir de fets reals, el personatge central és aquell escriptor, el Roald Dahl, autor de la Matilda.
0: Sí, home, aquest el coneixem tots, eh? Ni que sigui perquè a l'escola hem hagut de llegir les seves obres.
1: O una pel·lícula basada precisament en la seva obra. I és, en aquest cas, hi ha un personatge, un actor que el personifica, que és extraordinari, que és en Josep Maria Pou, amb un repartiment esplèndid. Entre ells, jo vull remarcar en Jep Barceló, perquè en Jep Barceló és el que va protagonitzar els primers anys el màrtir Cugat d'en Josep Maria Jaume. Vol dir que, escolta'm, ja fem un salt mortal a partir d'aquí, perquè passem el diumenge 11 amb Soc, de la companyia Marta Sitjà, que és circ amb argument, una celebració de la diferència, de la llibertat, de la singularitat. I tornem a una obra que també recomano molt, que és La corona d'espines, de Josep Maria de Sagarra, una producció del Teatre Nacional de Catalunya dirigida per Xavier Albertí, que a més ha composat música especial per l'obra. També amb un repartiment de 12 actors, que això avui en dia només ho pot fer el Teatre Nacional, perquè tenen un pressupost molt fort. I també al front el personatge de l'Àngel Gunyalons, que pel que jo he vist ha sigut molt bo. I per tancar el mes, torna el diumenge 18 amb l'Andenc Ballet de Biarritz, amb La Saison, que és la música de Vivaldi. O sigui, les 4 estacions de Vivaldi, musicades diferents, i amb el Guido, Giovanni Guido, quasi contemporani. Bueno, i seguim.
0: Seguim ràpid perquè se'ns acaba el temps,
1: Acaba el temps,
0: i la cultura no s'atura.
1: Al mes de desembre no ho podem oblidar, el 25è aniversari de Sant Cugat del Vallès, Pedra i Sang, de tragicomèdia musical sobre l'assassinat de l'abat viu del monestir de la nit de Nadal de 1350. Això s'ha de veure al monestir amb 6 funcions, una al 25, una al dia de Sant Esteve, i dues als 27 i 28. Amb un repartiment que supera, això és a dir, més de 40 persones a l'escenari.
0: Amb els actors, amb el cor, un clàssic de Nadal que no falta mai a Sant Cugat i que més enguany estan d'aniversari, amb aquest 25è aniversari i també activitats paral·leles que envolten tota aquesta programació.
1: Hi ha un concert de Nadal també, que en aquest cas és especial, que es fa doncs, a l'auditori del Centre Borja, que és Illuminare, amb orquestra de dilatants, i un grup que arriben fins, si no m'equivoco, fins a 100 cantants. De 90 a 100 cantants. O sigui, això serà una cosa molt especial, dirigida per la Meritxell Tarragó. I hi ha una primera part de l'orquestra que fa música a diferents autors i una segona d'aquesta estrena d'Illuminare de la nord-americana Helene Hagenberg. I recordar que els tributs continuen.
0: No s'aturen
1: el
0: siglo
1: mercantic. El dissabte dia 20 de desembre li toca The Logical Group, és a dir, Supertramp.
0: Ens acomiadem ballant?
1: Bueno, som-hi.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica.
1: A veure...
2: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
1: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
2: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
1: Ah, carai, així és, parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
2: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, això un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient, algun dia algú es farà mal.
1: Exacte. I algun dia algú s'hi ha fet mal.
2: Correcte. Doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Exacte. A veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba a la pregunta inevitable. Ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
1: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat, no és culpa teva haver caigut.
2: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort. És responsabilitat de l'administració.
1: I, per tant, algú ha de respondre, no?
2: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, o l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres veïns tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, per què heu posat això aquí? Això, escolta, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar? O va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament? Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
1: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
2: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Mm-hmm. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, és a dir, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets, i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, eh? I ara en parlarem. Què hem de tenir en compte, no? Quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim, doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial al voltant de l'article 32. Aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Mm-hmm. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot.
1: Clar.
2: Perquè si no, això seria un col·lapse. No. Si el dany que es

0: produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
1: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
0: Si hi hagués un temporal molt fort. Però sempre estem en l'escala de grisos. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
1: I no es podia evitar, no?
0: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta un dany, si es tracta d'un dany, que la persona té el deure jurídic de suportar. Aquesta cosa tan...
1: Sí, què vol dir
0: tantes
1: això?
0: Paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
1: Clar, si féssim soroll a la nit...
0: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res. No? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001 són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ens preguntem...
1: Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
0: Aquests tres. Tribunal Suprem va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això? El que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
1: exacte,
0: exemple...
1: Si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
0: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal. Per tant, l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
1: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
0: Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
1: Exacte.
0: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. Mm-hmm. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar pagui'm. Mm-hmm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
1: Mm-hmm. Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació. De la...
0: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret mm-hmm. que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho. Però no és, no és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament, en aquest cas. Per tant, mm-hmm. no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic, i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. Mm-hmm. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
1: Per exemple.
0: Mm-hmm. Llavors,
1: i què hauríem de fer si una persona cau?
0: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, uh-huh. fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà. Si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estàs passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no era jo treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa... No, una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa.
1: No, una compensació.
0: Una compensació, una indemnització.
1: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
0: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
1: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
0: No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. Eh? És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Eh? En aquest cas, no. La policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Mm-hmm. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
1: Mm-hmm. Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
0: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
1: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
0: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí, sí, sí, sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs... Això no em genera una indemnització, perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, la actuació incorrecta. Però, moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i, doncs, que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
1: Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
0: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots.
1: Uh-huh.
0: Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo. Per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant. Perquè, escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos. I molts cops per desconeixement... Dius, oi, no, per què hi entraré? Per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat, perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Mm-hmm. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat. La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres. Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dita una cosa, dita l'altra, no fos cas.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
0: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I, bé, millor el sentim.
5: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps va molt lent. El cogir i regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
4: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
6: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
8: Cultura viva marxa cap a Valls i estarem uns quants dies perquè hem tingut una oportunitat de poder parlar amb el Gis Musté i ens farà 5 cèntims de les figures del bestiari pel que fa a la conya de Vall, de Diables de Valls. També ens parlarà de la mulassa i de l'os i els cavallets, també dels calçons i la geganta i Quaresma i el jaó. Tot això ens dona detalls, ho anirem escoltant en diferents seccions d'aquí de Cultura Viva de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, perquè Lluís ens dona 5 cèntims, es fa 5 cèntims a la història de cada un d'aquests bestiaris i també de les diferents figures. Avui, la secció d'avui, parlem referent o parlarem sobre el drac i el bou, que forma part de la colla de Vall de Diables de Valls. I tot això és el que ens ha explicat el Lluís. Hola, Lluís, què tal?
9: Hola, bon dia.
8: Nosaltres ens posem en contacte amb tu, en aquest cas, com a membre de la colla de Diables de Valls. Explica'ns una miqueta els orígens, si teniu bestioles, si no, quants components sou ara.
9: A veure, la colla de Vall de Diables de Valls la recuperem l'any 1985. Hi havia documentació des de... Hi ha documentació fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil hi ha al revés grups de diables que actuen a Valls, però hi havia, si anem anant tirant enrere, trobem documentació des del segle XV, en què es lloguen uns cascabells pel Vall de Diables per la festa de Sant Joan de Juny. O sigui que al segle XV, em sembla que és 1480 i alguna cosa, ja hi havia un Vall de Diables i ja es feia la festa major per Sant Joan, aquí a Valls. Aquest és el document més antic que tenim, perquè és un pagament, eh? Vull dir, és un lloguer d'uns cascabells, i per això aquestes coses queden reflectides normalment, el que queden més reflectits són els pagaments. Després anem trobant, fins al segle XIX, anem trobant documentació de diables i que ens especifiquen més tal com era la colla de diables. Vull dir, al segle XIX ens parlen del Vall de Diables en passat, eh? Un vall que ja no existia en aquell moment, però el reflecteix molt bé, que és amb la base amb la que vam fer servir per la recuperació del Vall de Diables. Perquè els últims diables que hi va haver a Valls, abans de la Guerra Civil, eren diables que només anaven a... eren diables molt del carnaval. Colles de gent, de les entitats que hi havia en aquell moment, el casinos, tot aquell tipus d'entitats que feien les festes de carnaval, que llogaven vestits i que generalment se'ls llogava cadascú, es compraven cadascú els seus coets i anaven a tirar carretilles pel carrer. Aquests són els últims que nosaltres, quan vam recuperar l'any 85, encara vam poder parlar amb gent gran que havien fet de diables.
10: Ràdio Sant Cugat, notícies.
11: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
14: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
14: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
17: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
18: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
17: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
18: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
17: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
20: Avui al Faves Comptades us proposem un pla diferent i misteriós. Imagineu-vos un sopar en un entorn emblemàtic com la masia de Can Ametller. I, de sobte, un crim per resoldre. Aquesta és la proposta de Cenas Criminales, una experiència que combina gastronomia, intriga i espectacle. Per descobrir com serà aquesta vetllada que arriba a Sant Cugat aquest setembre, ens acompanyen l'Andrea Espinosa, directora operativa de la Cena Criminal. Andrea, molt bon dia, benvinguda.
21: Hola, molt bon dia.
20: I dues persones que són molt importants també per aquesta cita. Sí. Són l'Alejandra Brugaroles, ella és actriu i directora creativa. Bienvenida, Alejandra.
22: Bon dia.
20: Bon dia. I el Rubén Jones, actor. Molt bon
23: Hola,
20: dia.
23: Bon dia.
20: Per començar, Andrea, explica'ns una mica què és això de les Cenas Criminales.
21: Doncs la Cena Criminal és un format d'esdeveniment que és un superespectacle que combina un sopar gastronòmic amb una obra teatral policíaca en la que hi ha moltíssima participació del públic.
20: D'acord. Quins són els orígens d'aquests sopars criminals? Perquè sembla una proposta com novedosa, no? No la tenim molt habituada, però em sembla que no és tan nou, que això té uns orígens que es remunten forces anys enrere.
21: Sí, exacte. Originàriament, a Anglaterra, a principis del segle XX, teatres amateurs van començar a escenificar trames policíaques i això va guanyant popularitat fins que al final va arribar a Alemanya, que és d'on és l'empresa mare de la Cena Criminal, i s'ha establert en els últims 15 anys amb molt d'èxit a Alemanya, Suïssa i Àustria.
20: Per tant, ve de fa un segle enrere, no? Vull dir, és una reformulació, però la idea ja la van tenir els nostres avantpassats, per dir-ho d'alguna manera. A principis d'any vau fer el primer superespectacle, la primera Cena Criminal a l'Estat espanyol. Això va ser a Madrid, però fa 15 anys, ara ho deies, que esteu en diversos països d'Europa. Quin és aquest bagatge? Què heu fet durant aquests 15 anys?
21: Doncs tot va començar en un poble de la Selva Negra, Vall d'Estat, que és on visc jo ara mateix, i bueno, es va anar fent gran, van expandir-se per tota Alemanya, més tard també per Suïssa i Àustria, i ara des d'aquest any que hem fet el llançament de la escena criminal aquí a Espanya, la Soirée Criminelle a França, i ara, justament la temporada que comença ara, també farem un llançament a Holanda i pròximament a Polònia i altres països.
0: Després en parlarem, però veiem que està en expansió.
21: Exacte.
0: Per tant, suposo que ja hi ha fidels, que ja l'experiència també funciona sí. I que hi ha demanda.
21: Exacte, sí, sí.
0: Quines diferències trobem amb aquest format i d'altres espectacles o teatres o sopars temàtics, no?
21: Doncs l'escena criminal, primer que és, bueno, és com si fos un Cluedo en viu. La gent va a sopar a un restaurant i de cop pues, hi ha un assassinat i han d'intentar resoldre el cas abans de que s'acabi el postre. I també és molt participatiu, molt immersiu, no és un cabaret tradicional en què t'asseus, hi ha un escenari, prens alguna cosa, sinó que el restaurant es converteix en l'escenari i els actors es mouen entre el públic i fan que el públic també sigui part d'aquest escenari.
0: Aquest setembre torneu a Sant Cugat, ho feu a Can Ametller, on ja vau fer un sopar a l'abril. Com és que heu decidit tornar a la ciutat?
21: Doncs, bueno, Can Ametller és un lloc que és molt especial, són uns autèntics professionals, tant a nivell gastronòmic com a nivell organitzatiu i com a persones, i després també és un espai que és molt especial i que és molt apte per la temàtica que tenim, així més misteriosa, també juguen molt amb la il·luminació per crear un ambient que s'adapti molt bé a la trama.
0: Clar, perquè vosaltres us en cuideu de tot plegat, però suposo que hi havia el moment de buscar els espais on fer aquests sopars, no?
21: Sí.
0: Can Ametller és una masia. Entenc que l'espai també juga un paper important, no? A l'escena criminal, sobretot pels actors. Alejandra, tu també com a directora creativa, a l'hora de dissenyar, interactuar, deu ser important aquest espai, on el vostre escenari, diguéssim.
1: ¿Lo has entendido, corazón?
22: Un poquito.
1: Vale.
22: Necesitaría un poquito de traducción.
0: El escenario, el espacio, el sí. restaurante sí. Es importante a la hora de trabajar, de poder actuar. ¿Qué papel tiene, no? Más allá de ser un espacio donde se cena.
22: Sí, yo considero que es bastante importante porque según la disposición del lugar, nosotros también tenemos una forma de movernos, de comunicar, de interactuar con el público, que el espacio de alguna manera está ahí como guiando y marcando. Entonces te puedes sentir más a gusto en un espacio que quizás es como más expansivo, más amplio, más en, digamos, en cuadrado, que luego hemos tenido espacios que son más a lo largo y entonces, bueno, pues tienes tú que adaptarte al espacio y quizá no hay ahí tanta libertad de movimiento. Entonces, sí, yo considero que el espacio es importante.
0: Claro, porque cada espectáculo acaba siendo único, entén,
21: exacto.
0: ¿No? Hi ha molt paper d'improvisació per part dels actors.
21: Mm-hmm. Sí, per sí. part dels actors i per part del públic també. Que al principi de la vetllada se'ls otorguen a persones seleccionades pels propis actors guions de personatges que hauran també de participar del que és l'obra teatral, i és molt divertit veure els actors que estan a dins d'aquestes persones que surten a la llum en aquests moments, perquè realment la gent s'ho pren molt en sèrio i fa papelazos.
0: Ara parlarem del paper dels comensals, no? De quina implicació poden tenir en tot plegat. El cas d'aquest setembre és el d'un cadàver al Louvre. Ens podeu avançar una mica de les pistes d'aquesta trama? Què es trobaran els participants?
21: Sí, clar que sí. És una obra teatral que l'hem adaptat del repertori alemany, que passa al París de 1958 i succeeix en el mateix Museu del Louvre. Llavors hi ha una recepció de premsa mundial i d'historiadors de l'art, i en aquesta recepció pues es descobreix un secret, que és que la Mona Lisa, que està penjada en el Louvre, no és l'autèntica, sinó que és una rèplica, i que l'autèntica, que va ser robada als anys 20, que a part això és un fet històric, mai va tornar al Louvre. Llavors, com que aquesta persona sap on està l'autèntica, passa un assassinat i després pues, la resta és, sobretot per part dels espectadors, intentar desxifrar qui ha comès aquest assassinat, el motiu, l'arma, etc. Com un clue.
0: Com un clue, que ens deies al principi. Com s'organitza la participació dels comensals? Ens dèieu, no?, que se'n triaven uns quants, que tenien fins i tot un guió per tenir un paper. Però, clar, no ho sé, si a mi em conviden i jo tinc vergonya, tothom participa de la mateixa manera, hi ha diferents rols. Com va perquè la gent que es vulgui apuntar sàpiga quines opcions té, si és que en té?
1: Sí, doncs n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha gent que els donem directament uns papers amb uns guionets i també una mica de trezzo.
0: D'acord.
1: Un pot ser un xinès, un altre pot ser un italià, la madre abadesa Mendoza, que és basca, i després, durant tota l'actuació, n'hi ha, diguéssim, com papers que són puntuals. D'un moment que... On està el fontanero? El fontanero! I nosaltres ja, quan anem fent l'obra, anem veient, ja vas com sentint si les persones estan més involucrades o menys, o si hi ha, per exemple, una dona que diu...
0: El d'aquí costat, fa la senyal
1: així senyalant al seu marit. Ei, ei, ei! I ja, doncs, tu el que busques és també això, no? Que s'aconseguís aquella mena de bon rotllo i... Sí, sí.
0: Però que ningú serà obligat si no li ve de gust.
1: No, no.
0: Que ja busqueu els que ja veieu que estan allò escalfant a la banda per sortir.
1: Sí, ha passat potser un 2% o així que a algú l'hem oferit. Però no, és que som molt vergonyós. No, vinga, va. Que... No. Pues ja està.
0: Doncs ja està.
1: Li dius una vegada que s'anime i si diu que no, pues...
21: A més, també, tots els comensals han d'intentar durant el postre, pues, analitzar totes les pistes. Hi ha uns paperets que posem a les taules que han d'omplir per dir, no?, què ha passat i què ha estat i tal. I després els actors tot això ho recullen i al final de la vetllada, quan es fa el desenllaç, hi ha un equip guanyador que diguéssim, ha estat el que ha...
0: El que han endevinat, no?
21: Exacte.
0: Hi ha també persona, arma, com el Cluedo?
21: Sí.
0: I la gent l'endevina o no?
3: Sí.
21: Sempre,
3: sí.
0: Són bons investigadors?
3: Sí.
1: Sí, me sembla que...
3: Sempre hi ha algun ganador.
1: Sí.
0: No ha quedat el premi de zero.
3: No, creo que no ha pasado nunca eso.
1: No, creo que no ha pasado...
21: Incluso
3: más de uno, que a veces hemos tenido como que ir al detalle de la pista y decir, a ver, ¿qué detalle ha puesto este que este no ha puesto? Y entonces este será el ganador.
0: Claro.
3: Incluso una vez dimos dos premios también.
0: Mira.
3: Porque fue como, bueno, es que están muy igualados, pues venga, los damos dos.
0: ¿Y quién premio tenen?
21: Doncs, de moment, un certificat de bon detectiu professional i una foto que ens fem i que s'enduen de record.
0: Molt bé, un bon record de l'experiència. Per fer tot això possible, parlem una mica del backstage. Quants artistes, quants actors necessiteu per fer una vetllada, una escena criminal?
21: Doncs normalment són dos actors que hi van. Òbviament l'equip que hi ha darrere és molt gran de nivell organitzatiu, comercialització, temes de màrqueting, molts col·laboradors, tant als restaurants propis on fem els esdeveniments, com també influencers que ens ajuden a guanyar visibilitat per les xarxes socials, premsa i de més. I ara mateix a Espanya tenim dos equips d'actors, un aquí a Catalunya i un a Madrid, que es distribueixen tots els esdeveniments de tota la península. Per tant, també hi ha moltes hores de cotxe.
0: Moltes hores, molta feina per anar viatjant d'un lloc a l'altre. I de moment aquí tenim el cas del Louvre, no?
21: Exacte.
0: Entenc que més endavant potser, si la demanda va pujant, trobarem un altre espectacle, per qui vulgui repetir, clar.
21: I tant, home, els millors clients són els que ja hem tingut i els que els hi volem oferir altres obres perquè puguin seguir gaudint d'aquest espectacle. I a Alemanya, per exemple, tenim 30 obres diferents amb dansa.
0: Déu-n'hi-do.
21: Per tant, sí, a les pròximes temporades anirem traient nous casos que hauran de ser resolts.
0: Clar, entenc que no es pot repetir, no? Perquè cada vegada l'assassí o l'assassina és el mateix. Per tant, ja jugaríem amb trampes, amb avantatges, si haguéssim participat.
3: I nos han preguntat varias veces que si tenemos otro tipo de obra, o sea, que a la gente que le ha gustado, pues ha venido después al terminar y nos ha dicho, ¿y tenéis más espectáculos? ¿Cuáles son los...? O sea,
0: que la gente
3: tiene ganas, tiene ganas.
0: Engancha.
3: Sí.
21: Bueno, a Alemanya tenim grups de fans que van a totes les obres i es mouen per veure-les totes, perquè també fem obres per regions. I sí, Repeteixen.
0: I el fenomen fan, ja, sí, més consolidat.
21: Del true crime.
0: I a banda del joc, clar, això tot es fa, hi ha la part d'espectacle, però hi ha la part de sopar. Quin paper té la part gastronòmica en tot plegat? Aquells que siguin més cuinetes o que els agradi gaudir, sí, d'un bon àpat, què s'hi trobaran?
21: Pues és superimportant. És més, a vegades he vist algun comentari de gent, jo solo vengo a comer, perquè mi mujer quiere ver el espectáculo, però jo vengo a comer. I és superimportant, i per això també fem una recerca molt curosa dels espais, de que tinguin també un producte de qualitat, un servei de qualitat, i bueno, normalment és un menú de tres plats, entrant principal i postre, en el qual nosaltres intercalem la nostra obra teatral, que són quatre actes, o sigui, comencem nosaltres, acabem nosaltres, i pel mig tens el sopar. És més, ho intercalem de manera també que al moment del sopar no estem actuant de forma paral·lela, sinó que utilitzem aquests temps entremig dels plats per fer l'entreteniment, i després també, mentre la gent està sopant, primer que pot gaudir del sopar, uh-huh, sense estar pendent de l'obra, i a part que estan tota l'estona conversant i analitzant i preguntant-se els uns als altres què ha passat i com ha estat i tal.
0: Ja deuen sortir totes les teories agudes i per haver,
21: sí,
0: no?
21: Sí, mentre, sí, mentre molt creatives, sí, també.
3: Okay. Vemos cosas que nosotros alucinamos. Como ellos tienen que escribir, como ha dicho Andrea, todo pues lo que han visto, cómo, sí, lo han cómo han llegado a saber quién es el asesino. A veces vemos cosas que digo, ¿de dónde ha sacado eso? O sea, aquí
0: la imaginación,
3: alucinante. Sí, sí, sí.
21: Sí, y hay detectius i guionistes, sí, sí, entre els del públic, sí.
0: Tindreu algun fitxatge alguna vegada, no, d'algun guionista nou entre els
21: públics? Podria passar. Sí.
0: A quin, sí, públic, sí, va dirigida la proposta? Teniu un públic o un perfil molt específic? És un públic ampli?
21: És bastant ampli, mm-hmm, ens ve de tot, ens venen parelles, ens venen grups d'amics o famílies senceres. Sí que està més dirigit al públic adult, però ens han vingut també pares amb nens, que més nens que també han participat i els hi ha agradat, perquè el contingut tampoc no és inapte per al públic infantil o així més adolescent, més jove. I després també tenim una part molt important, que és esdeveniments per a empreses, que també els interessa molt perquè és una activitat de team building super, super interessant, i que realment en la que no pots no parlar amb els altres, uh-huh, i discutir. Per tant, realment una mica de tot.
0: I cal tenir dots de detectiu per gaudir-ho d'allò més, o tothom hi pot participar a la seva manera?
1: No, tothom pot participar, perquè hi ha hagut vegades, per exemple, que jo me'n recordo d'una dona que se'n va passar tot el sopar rient, i jo no sé si després ella va participar, uh-huh, en
21: la resolució.
1: Sí, gràcies.
0: Perquè es fa per taula la resolució?
1: Sí, sí, més o menys,
21: però es poden
1: grupet,
21: fer,
1: sí,
21: els grups com ells vulguin.
0: D'acord.
21: O sigui, sí, a vegades també, si venen parelles, pues els asseiem diverses parelles en una taula, acaben participant tots amb tots, o si realment pues dius, no, jo he vingut a passar la vetllada pues amb la meva parella, i fan grup només ells dos. Tot és vàlid.
0: A lliure disposició del, sí, comensal.
1: Sí, sí, i molt important, a més, perquè ahí ja se crea un ambient que d'altra manera no es crea. Normalment, clar, quan se'n va al teatre, s'està mirant l'escenari, tota la gent està sentada, i aquí és totalment interactiu, i la gent forma part també de l'obra, i entre ells mateixos també a vegades pues, fan amistat després. Sí que, sí.
0: Què és el més engrescador i també el més difícil per vosaltres a l'hora de fer aquest tipus d'actuació? Perquè hi ha l'actuació, però hi ha la improvisació i hi ha la interacció, que fa que tot allò sigui imprevisible. Com ho viviu?
1: ¿Entendió?
3: Sí, sí, sí, sí. La verdad que yo siento hasta el día de hoy que la gente está bastante entregada. Y eso nutre mucho y enriquece mucho el espectáculo. Para mí no está siendo difícil, ni veo que la gente tenga resistencia, sino todo lo contrario. En cuanto te sales un poquito del guión e improvisas, como que enseguida entran en juego. Y además, como te digo, bueno, hay gente que se aprende hasta el guión, que le toca, que normalmente llevamos un libreto, sí, ellos tienen que leerlo, y hemos visto actores que se lo han aprendido de memoria y decir, wow, o sea, cuántas ganas tiene la gente realmente de entrar a formar parte de esto. Entonces, hasta día de hoy, por mi parte, por lo
22: menos lo que yo me he encontrado es gente muy receptiva y con muchas ganas de jugar. Yo creo que también saben bien a lo que vienen, saben que es una parte teatral, que ellos tienen que formar parte. Incluso hay gente que va porque tiene que formar parte y le apetece formar parte. Entonces están como súper entregados a eso. Y bueno, y luego sí que es verdad que en algún momento nos hemos encontrado gente que te acercas y dice no, yo no quiero, no, a mí no me hagas hablar, no me saques. Pero bueno, también desde un lugar ligero, o sea que no es que te encuentres con enfado, sí, ni con malas caras, ni no, dices, bueno, pues ya está, no pasa nada, me voy al que tiene al lado. Entonces, sí, toda la gente yo la siento entregada y con facilidad para improvisar con ellos. Sí,
21: incluso hay algunos que han improvisado tanto que los actores les han tenido que decir... Lee el guión, por favor, que te vas por las
22: ramas.
21: Total.
22: Sí, vienen con ganas, con mucha ganas.
1: Claro, porque en el guión ellos nos dan un pie a nosotros, claro, y si se lo saltan... No podemos seguir.
22: Me lo pone
21: pero
22: muy fácil,
21: estos
22: muy
21: momentos fácil. Te hacen mucha gracia.
1: Sí, muchísimo.
21: O sea, de una forma muy natural, les dices, vale, pasa página, por favor.
22: Sí. Y además se lo decimos así, pero puedes pasar la página y la gente se descojona.
1: Sí, por lo general.
2: Has desmuntat la proposta, ¿no? Sí, ¿no? Vull dir, la imaginació està bé, però sisplau, senyeste el guió una estona.
1: Y nosotros somos dos actores que nos encanta improvisar con la gente, interactuar con ellos mucho. O sea, mucho.
2: También se ha sido una pasta espacial,
1: es una,
2: ¿no?
1: Como actor,
22: es lo que más nos gusta.
1: Sí. Que tenemos, sí. Sí. Sí, claro, no es tan ahí del método, sino estar abierto a crear ese buen ambiente.
22: En verdad, Andrea me tuvo que decir en creo que fue la primera función, Alejandra, contente y no improvise tanto. me lo suele decir bastante, contente y no improvise tanto.
2: Té un tempo, ¿no?
21: Exacte. Estan allà cuinats, parant a treure els plats i l'Alejandra encara està improvisant. Dius, a veure, va, torna.
22: Bueno,
21: de donde estés.
22: Sí.
2: Tot plegat ho podran veure a Sant Cugat, els veïns i veïnes de la ciutat i Rodalies, el 27 de setembre, sí, a les 8 del vespre. On es poden comprar les entrades, quin preu tenen, com ho poden trobar?
21: Les entrades es poden comprar a través de la nostra pàgina web. Allà també trobaran tota la informació de com és el format, dates, espais, preus. El preu de normal, regular, són 79,90. Inclou el sopar, com ja hem mencionat, de 3 plats. Inclou beguda per tot l'esdeveniment i l'espectacle en si.
2: Super, doncs tothom ha convidat per aquest 27 de setembre i si algú no li va bé la data o ja no queden entrades, té una altra opció per gaudir-ne a Sant Cugat. A més, té temps de marge per comprar les entrades perquè és una mica més endavant. Potser és una idea de regal de Nadal, no ho sé. Perquè serà el 17 de gener, si no m'equivoco, oi?
21: Sí.
2: La segona funció, també a la Masia de Can Ametller d'aquí de la ciutat.
21: Exacte, també és algo que es regala molt. Que és un regal com molt, molt original, diferent, i a la gent pues, també li agrada molt. Sobretot ho notem per campanyes de Nadal que pugen les ventes precisament per això, perquè és un regal molt especial.
2: I original, oi?
21: Sí.
2: Allò de sortir del convencional.
1: Hem dit la web? No sé si hem dit la web.
21: És www.la-migdena-criminal.es.
2: Fantàstic, doncs aquí podran trobar tota la informació, més enllà de tot el que ja hem explicat en aquesta conversa, i podran comprar les entrades.
1: Sí.
2: Andrea, Alejandra, Rubén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per acostar-nos a aquesta escena criminales que arriben a Sant Cugat, en aquest cas de l'obra. De moment veurem si més endavant ja arriben més funcions. Moltíssimes gràcies.
21: Segur.
2: I molta merda, que digueu els actors.
21: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Avui al Sant Cugat Emprèn parlem d'un d'aquells negocis que formen part de la vida del barri i que han sabut reinventar-se sense perdre l'essència. Una merceria de tota la vida que ha trobat una nova energia gràcies a la seva actual propietària. Saludem primer la Cuca Fernández. Benvinguda, Cuca.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'un negoci que els antics dirien dels Dantes.
1: Així és, no? Un comerç tradicional.
0: Un comerç tradicional.
1: Que des de que el va agafar l'Helena ha recuperat aquesta essència que sempre ha tingut, però renovat, amb un aire modern, fresc i adaptat als nous temps. Una història d'emprenedoria local que demostra que innovar també és cuidar el que ja existeix. Tenim avui a l'Helena Reillo Soler.
2: Hola, què tal?
1: Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Com arriba el moment en què decideixes agafar aquest negoci? I què et va moure a fer aquest pas?
2: Bueno, a mi la merceria és una cosa que sempre l'he treballat des dels 18 anys. Va ser una de les meves primeres feines. I allà vaig conèixer el Toni, que era l'antiga merceria que hi havia aquí, a la plaça Pere Sant. El Toni era representant de l'empresa a la que jo treballava i, bueno, amb els anys les coses van moure i, bueno, jo vaig vindre a viure aquí a Sant Cugat i vaig veure que ella estava treballant aquí i, bueno, amb el pas del temps, doncs el Toni em va dir que es jubilava i ell em va comentar, mira, Helena, és un negoci que tu el coneixes, és veritat que tot el tema de la merceria és com una ferreteria, que hi ha mils de moltíssims productes. Llavors, ho has de conèixer bé per poder-ho treballar. I el Toni em va dir si me la volia quedar. I, clar, a mi això m'ha agradat molt. És una cosa que m'encanta. M'apassiona molt el tema de la merceria, les manualitats.
1: I quin aire li has donat per actualitzar aquest negoci, com dèiem, tan tradicional? Què has fet per canviar i donar-li aquest aire més renovat?
2: Bueno, jo, ell abans el que tenia molt era roba interior, prendes així, prenda íntima. Jo el que he volgut posar aquí per poder fer, des que entres que compres un fil, que pugui sortir amb el bolso fet. Llavors, tinc les robes, tinc les cintes, tinc els moscatons, o sigui, tinc tot el producte perquè tu el puguis comprar ja in situ al moment i inclús te'l puguis fer, perquè nosaltres també fem cursets de costura, de màquina de cosir.
1: De fet, és una de les vostres... El vostre valor diferencial, diguéssim, no?
2: Correcte.
1: Davant d'uns altres negocis semblants.
2: Sí, és una cosa que vam incorporar fa 2 anys i la veritat que està funcionant molt bé. Tenim molt tipus de públic, des de gent jove a gent gran, i és una cosa que, bueno, que agrada molt. O sigui, el tema de la costura agrada molt. I que vinguin a la botiga i tinguin tot el material per poder-ho fer i tot, doncs els encanta.
1: Parles de gent jove. Hi ha un retorn de l'interès per cosir, brodar o fer manualitats?
2: Pues sí. Sí que cada vegada hi ha més gent jove que està venint a comprar coses noves i inclús a inscriure's pel tema de la costura. Ho he notat molt, sobretot amb el tema del ganxet i la mitja. Això està agradant molt a la gent jove. Veig que és una cosa que, bueno, que venen, te compren les agulles, els fils, tot.
1: I es creen aquests vincles intergeneracionals? Perquè m'imagino que amb una formació, amb una classe dels vostres tallers, deuen haver persones de totes les edats.
2: Correcte. Sí, sí. O sigui, pot haver una senyora de 65, 70 anys com una noia de 20 anys. Sí, sí, i entre elles pues, intercanvien impressions i, ai, tu has fet aquest bolso, has fet aquest pantaló, que mono, sí, sí.
1: I els homes no s'animen?
2: Sí que n'hi ha, però menys, la veritat que menys. Sí que tinc homes als cursets. Bueno, també et dic, la persona que està donant les classes és un home.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Curiós?
2: Sí, es diu Juanma i és un noi, i, bueno, és un encant.
1: Això vol dir que les coses estan començant a canviar de veritat?
2: Esperem.
1: Perquè, clar, abans només cosíem les dones.
2: No,
1: i ens preparaven...
0: No. A veure, no ens equivoquem, que aquí passa com en el món de la cuina, que els grans xefs sempre són homes i els modistos sastres també són homes, la majoria.
1: Sí, o sigui, bueno, clar, però ja ho dius tu, que ells són els que posaven
0: els
1: el nom...
0: Els que s'emporten la fama...
1: Clar.
0: I...
1: Un Oscar de la lana i otro se lleva la fana, mai millor dit.
0: Exacte.
1: I com ja gestiones aquesta competència amb grans superfícies o compres online? Perquè, clar, ara estem visquent un moment que tothom apreta un botó i compra. Com esteu convisquent amb aquesta situació?
2: A veure, jo crec que la merceria, la bona costurera, té que tocar el producte. Penso jo. Sí que és veritat que pots trobar coses per internet, però jo, del meu parer i de clientes que tinc prefereixen vindre, tocar el producte i palpar-lo bé. Com ho gestiono? Pues, com sé, molta atenció al client i dedicar-me amb ells i anar a buscar producte que sé que no el poden aconseguir i si no te'l aconsegueixo per demà i, bueno, i estar pel client.
1: Comentaves també que us esteu introduint també fent inversió a les xarxes socials, que us costa molt perquè també li heu dedicat un temps, però també és positiu, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Inclús, mira, l'altre dia vam penjar l'últim vídeo que hi ha, crec que és, i va vindre una senyora a la botiga i em va ensenyar el vídeo i em va dir «Vull això que estàs ensenyant». I va ser aquesta senyora i el dia següent una altra amb el mateix. Vaig dir «Ostres, pues esto, això funciona, no?». Sí, la veritat, l'únic a mi
0: t'atabala
2: molt, molt, perquè no, és que no m'agrada, és que ho passo malament, em poso molt nerviosa.
1: I quin paper creus que tenen les botigues de, així, tradicionals com la teva a la ciutat de Sant Cugat? Què creus que aporta? Que és molt, per nosaltres és molt.
2: Hombre,
1: però vosaltres com viviu la situació, doncs com estàvem comentant, aquesta competència que s'està visquent en grans superfícies, com ho viviu com a comerciants?
2: Bueno, com podem, no? A veure, és dedicar-nos molt al client i aconseguir que el client, doncs, que no tingui que baixar a les grans superfícies a anar a comprar, però és que no ho pots evitar, o sigui, això depèn molt del client. Considero que és algo que no...
1: Sí, que ha de tenir... O sigui, que el que parlem moltes vegades amb tu, Carme, que al final el client és el que ha de tenir una mica també de criteri, no?, a l'hora de comprar, sí. I llavors sempre demanem que aquest criteri sigui... Pues que les botigues de tota la vida són les que donen vida a la nostra ciutat. Llavors, quan més ambient hi hagi...
0: T'orienten, t'informen, et suggereixen, vull dir que poden ajudar-te a decidir-te.
1: Clar, en el Finalment. Cas de l'Helena, tu arribes a la merceria, igual no tens ni idea de com has de fer una cosa, i elles t'acompanyen, et fan aquest acompanyament de dir, pues, si no saps fer-ho... Jo l'altre dia mateix, que vaig anar a veure-la, vaig veure una senyora que no sabia com ficar la cinta i ella li explicava, pues, amb aquesta tindràs aquest benefici i amb aquesta... O sigui, que feu una atenció molt personalitzada,
2: correcte.
1: Que això, una gran plataforma
2: sí,
1: no ho fa.
2: Sí, correcte. Sí, sí, sí, totalment. O sigui, això en gran superfície doncs no s'hi dediquen el temps que nosaltres dediquem. Que pots trobar més varietat en una gran superfície? Sí, però la dedicació jo crec que també és força important.
1: I la passió que
2: totalment.
1: Poseu, també, perquè al final tu arribes i veus l'equip que tens, perquè tens un equipazo, que no cal que estiguis tu tampoc sol darrere del taulell, que qualsevol que t'atén arribes i és que els mires als ulls i ja veus que ho estan fent amb moltes ganes i...
2: És que ens agrada.
1: I molta alegria.
2: Sí, sí, sí.
1: Que
2: sí.
1: Això també és important, a l'hora de tenir un negoci. De...
2: Jo crec que sí, és el més important. És que a més es nota amb el... quan et ven algú algun producte i tu ja veus si a aquesta persona no li agrada el que ven, és que ja ho veus com t'atenen.
1: I quin ambient, ara parlem del comerç d'aquí de la ciutat, quin ambient creus o comparteixes amb unes altres botigues del voltant? Quin ambient esteu visquent en aquest moment, una mica en relació del que estem parlant, d'aquesta competència feroz que hi ha davant de grans plataformes? La resta de negocis, ho parleu? No sé si formeu part de l'Associació de Comerciants de Sant Cugat o si compartiu alguna cosa, que al final cada un ho viu a la seva manera. O sigui, cada un...
2: Sí, jo, a veure, amb els companys que tinc dels esmorzars, que diem nosaltres... Bueno, sí que comentem com està la venda, què tal l'ambient que hi ha avui, perquè si plou molt, si plou poc... Però no, el tema aquest que em comentes... cadascú ho viu a la seva manera, no és algú que...
0: Algú es podria preguntar, Helena, com sobreviu una merceria? Perquè, clar, no estem parlant d'un producte de primeríssima necessitat. No veneu pa... No veneu fruita, no veneu alimentació, que això diries, mira, això cada dia és que, vulguis o no, has d'anar a comprar. Com sobreviu una merceria?
2: Bueno, nosaltres, a veure, estem constantment muntant productes nous, buscant gènere nou, novetats i intentant posar-nos al dia de tot això. Per això el tema de posar cursos, ara estem mirant també per fer un cursets de macramé, bueno, farem un concretament el dia 28 de febrer, un curset de macramé, que ve una professora a fer el curset un dissabte. Anem fent coses noves, novetats totalment, perquè això a la gent li agrada. Contra més coses diferents hi hagi, més els hi agrada.
0: Sí, que estem parlant de renovar-se, no?
2: Sí, totalment.
0: I de posar-se al dia. I tu t'has preguntat alguna vegada per aquest retorn de la gent a fer doncs, aquest tipus d'activitats? Perquè deies, no, sembla que la gent un altre cop s'ha animat a fer ganxet, a fer mitja, a aprendre a cosir. Tu t'has preguntat per què? O no?
2: Jo suposo que deu ser una mica que ja estan... La gent que està constantment treballant amb les pantalles, amb el mòbil, necessita una mica de desconnexió. I la veritat que és que el cosí...

0: com feien les nostres àvies, que de qualsevol cosa... Jo me'n recordo la meva àvia, que ens feia mitges, o sigui, mitges, mitjons de llana, que jo deia, això no m'ho poso ni... Però després, quan feia aquell hivern que deia... Apa, que no ho agraeixes.
1: I tant, eh? I tant.
0: O sigui, es fa de tot, no?
1: Sí, sí, sí, de tot, de tot. Una de les coses que... Mira, que ara em comentava així coses de retorn. Venen moltes senyores... que les seves filles viuen aquí, a Sant Cugat, i lo típic, no?, que et diu la senyora, vengo a buscar un costurero, porque llego a casa de mi hija y no tiene nada de costura. Le voy a montar una cajita con lo básico. I, bueno, ja li munten els joves que s'acaben de casar o que ja viuen sols, pues el seu costurero, i ja el tenen allà.
0: Però amb el costurero ho tindria que deportar-li també.
2: Abans ho portaven els Reis, això, sí, saps?
0: O a la Juar, o el bueno. Portàvem a la Juar. Però vull dir que al final el costurero i un taller per cosir, perquè molta gent
1: clar,
0: no sap
1: sí,
0: ni cosir un
1: això,
0: botó.
1: Això al Nadal ha sigut algú... el producte estrella.
0: O sigui, que ja es regala, això.
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Molt bo,
1: tant,
0: molt interessant, tant, eh? Sí, tant. Sí, no, això és digne d'un estudi de societat, eh?
2: Que hem avançat tant que ara hem de tornar una mica enrere per controlar.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí. I això passa en molts
0: àmbits. I, Helena, a mi m'agradaria preguntar-te, així com per anar arrodonint l'entrevista, que com t'agradaria veure la Merceria d'aquí uns anys?
1: Amb molts tallers. Fem molts més tallers dels que estic fent ara. Puguem omplir-lo amb més coses. I més producte, clar. Jo, amb tal de posar producte, és que... Jo, si es ven, compro el que sigui perquè pugueu gaudir tots.
0: O sigui, que estàs oberta que hi hagin nous cursos de moltes
1: totalment,
0: coses diferents.
1: Sí.
0: Hi ha més opcions, a part del macramé. Què tenim? Macramé, tenim ganxet...
1: Bordat, ganxet, llanes... És que hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Hi ha una cosa que encara no hem dit. Hem parlat de la merceria, de quan la va agafar l'Helena, que ha fet referència a la merceria del mercat de Pere Sant o de Sant Pere.
1: Sí.
2: Però la merceria ja no està allà.
1: No. No,
2: on
1: no
2: està la merceria?
1: Nosaltres ara estem aquí mateix, al carrer Plana de l'Hospital, número 5, al local 3, al costat vostre.
0: Estem aquí ben a prop. Som veïnes.
2: Sí, sí.
0: La tenim aquí, que si necessitem un fil o un botó... Bueno, jo, de fet, ja sóc clienta. No és que cosi molt, però la meva mare sí que m'ha deixat alguna cosa en herència.
1: La teva mare cosia molt.
0: Sí, la meva mare sempre.
1: La teva mare
0: és que la meva mare
1: era bona clienta.
0: Sí,
1: meva.
0: Va recuperar una mica les... Perquè era modista. Ella va estudiar confecció a la seva època,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: La vida la va portar cap a uns altres derroteros. I llavors sí que va... Per
1: sí.
0: Això és de les que va retornar a cosir.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Nosaltres hem tirat per un altre camí. Què més?
0: Em deixes que...
2: Sí, molt ràpid.
0: Primer de tot, agrair-li a l'Helena que hagi vingut avui aquí a Sant Cugat Emprèn.
1: Gràcies.
0: Crec que hem de recuperar aquesta essència. És important reivindicar i donar visibilitat a aquests negocis de tota la vida, que al final són els que omplen els carrers i, com sempre diem, els que donen vida a la ciutat. Una petita recomanació. Avui me'n vaig a la ciutat de Barcelona, perquè aquests pròxims dies, del 2 al 4 de febrer, Barcelona acull la Barcelona Wine Week, una de les cites més potents per als amants i professionals del món del vi. És una oportunitat fantàstica per emprenedors del sector gastronòmic, restauradors, botigues especialitzades o qualsevol persona que vulgui inspirar-se en com pot créixer, diferenciar-se i fer marca en un mercat tan competitiu. La Barcelona Wine Week és un bon exemple de com tradició i modernitat, com hem parlat avui, poden anar de la mà, una idea que també veiem en molts projectes locals aquí de la nostra ciutat, aquí a Sant Cugat.
2: Molt bé, doncs com diria el refrany, la cuca que no da puntada sin hilo.
0: Eh? Ai, m'agrada aquesta, me l'apunto.
2: Aquesta no la sabies?
0: Sí, sí, però bueno, vull dir que no havia caigut amb això.
2: Avui tocava, en català no sé.
0: I ve molt al fil de l'entrevista d'avui.
2: Hauria de buscar la paral·lela, no? A veure què és. Helena, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Adéu, cuca.
0: Adéu, gràcies.
3: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
4: La ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, amb tota la tranquil·litat que ens aporta quan estàs a la cuina i tens posat el ràdio receptor i poses ràdio Tordera, no sé quina sensació se sent. Joana Molins, cuinera de la ràdio, bon dia.
1: Hola, bon dia, Rosa Maria.
0: Què
1: bon
0: tal?
1: Dia. Bé, sí. Estic molt contenta de poder compartir amb tu altra vegada.
0: Ara, home,
1: o sigui,
0: escolta,
1: que això, donem l'enhorabona de que tot estigui bé i puguis estar entre nosaltres altra vegada.
0: Oh, i tant que sí, gràcies, Joana. He fet molts de plats dels que tu ens has anat
1: ensenyant. Has tingut temps aquests dies.
0: I he tingut temps, de veritat que sí.
1: Molt
0: bé.
1: Vinga,
0: avui què ens portes?
1: Bueno, doncs avui us porto fesols de Santa Pau en tripa de bacallà.
0: Ah, ja m'has deixat parada.
1: Sí. Sí. La tripa, la tripa és com el porc, que té tripa, i com el xai, com tot, doncs el bacallà també en té. I això és un estufadet amb aquests fesols de Santa Pau, que el que li agrada al bacallà és un... bueno, aquest plat, abans, era un plat molt senzill, però ara és un plat que es cotitza molt, eh? Aquests plats al restaurant te'l fan pagar, eh?
0: Ah, perquè... és que el bacallà te'l fan pagar tot arreu, ara,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però aquest plat d'això també.
0: Molt bé, doncs vinga, doncs... aquesta tripa de bacallà...
1: Amb fesols de Santa Pau, aquells petitets.
0: Sí, molt bé.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs aquests ingredients per 4 persones, comprarem 300 grams de fesols, jo dono els fesols 300 crus, eh?
0: Mm-hmm.
1: Si nosaltres els comprem cuits, haurem de comprar el doble.
0: Vale.
1: Perquè, esclar, crus augmenta i en tens de ser suficient, eh? Una ceba, perquè hi farem un sofregit, perquè això és com un estufadet.
0: Sí.
1: Tomaca, 4 cullerades d'aquesta tomaca natural que sempre diem, eh? Alls, julivert, una nyora i un bon raig de vi blanc. Aquests fesols de Santa Pau els posarem el dia abans amb remull. Com sempre, tota la llavor...
0: Però cal aquests de Santa Pau siguin tan petits,
1: sí,
0: posar-los
1: sí,
0: en remull?
1: Sí, perquè s'infla i la llegum canvia molt.
0: Val,
1: eh? Així és com a vegades diem que la llentia, aquella, la pardina, perquè és una llegum també, la pardina aquella petita, només amb un parell d'hores, però jo sempre li poso un remull, eh? Perquè...
0: I abans també, igualment?
1: No. La llentia pardina una hora abans o dues, perquè resulta que... què fa la llegum? Primera, que l'has de rentar, aquella aigua ja la llences i em poses de neta. I segona, que la llegum s'infla d'aquesta aigua i queda més tendra, més bona.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: a mi m'agrada sempre...
0: És a dir, totes les llegums tu recomanes que els posem...
1: Posar-los en remull. Els cigrons, els fesols blancs, fesols vermells, el dia abans. I les pardines, una hora o dues hores abans.
0: No hi poses ni bicarbonat ni sal,
1: no,
0: perquè això es feia. No. Te'n recordes?
1: Sí, abans s'hi posava bicarbonat,
0: si
1: però ara no hi posem
0: i
1: de res.
0: S'hi posa... No, ho havia vist agarrapat, agarrapat directe.
1: Els posem el dia abans en remull i el dematí canviem aquesta aigua, li posem neta i pensem que com que els hem posat en remull, si abans hi posàvem 2 litres d'aigua, ara amb 1,5 litres n'hi haurà prou,
0: molt
1: perquè
0: bé.
1: La llegum ja s'ha estufat, diguéssim, ha agafat l'aigua. I llavors jo els acoc a l'olla de pressió. A l'olla de pressió els poso, el foc ben baix, i com veig que van a bullir, la deixo destapada, de moment. Tapada, però sense tancar del tot.
0: Sí.
1: Llavors, perquè sempre les llegums els deixem tapades, que va més bé. Llavors, trec aquella espuma que fa una mica les mongetes, les fesols, la trec, i poso un pèl de sal, la tapo, i quan comença el vapor a sortir, 12 minuts.
0: Val.
1: I llavors ja
0: ben
1: tanco...
0: ràpid,
1: Sí, tanco l'olla i la deixo un parell d'hores, això sí que reposi a dintre, per no prendre
0: sense
1: mal.
0: Sense obrir-la.
1: Llavors, què farem? La tripa aquesta de bacallà, quan la comprem, l'hem de posar en remull.
0: Com és aquesta tripa? És rodona?
1: No, és com un budell, saps?
0: Un budell.
1: Sí, de color blanc.
0: Vale.
1: Això ho trobem allà al lloc de les, on venen olives, on venen bacallà, en tenen.
0: Ah, val, molt bé.
1: Llavors, agafarem, el posarem en remull el dia abans, l'endemà el traurem. Sempre a vegades hi ha una mica de tel negre, i aquell tel el traurem. Sí, llavors agafarem aigua i la posarem a bullir. I quan l'aigua comença a bullir, tirarem aquesta tripa i la deixarem 5 minuts.
0: Només?
1: 5 minuts, a bullir amb aquesta aigua. Llavors, aquesta aigua, si ens agrada, la reservarem una mica per poder posar en aquest suquet que farem. La traiem, això ho podem fer el dia abans, o 2 dies abans, ja la tenim a muntar per ja escaldar
0: bueno,
1: i tot.
0: És allò que agafa més bon gust,
1: ja
0: encara.
1: La tenim. I llavors agafarem i farem aquest sofregit d'aquesta ceba, aquesta tomaca, tot ben sofregidet, un parell d'alls tallats a làmines, un bon raig de vi blanc, com tinguem aquesta ceba i aquesta tomaca que es va fent, una mica de pebre vermell i llavors aquesta senyora, que l'haurem posat en remull amb aigua, l'obrirem i amb el gabinet traurem tota la polpa que té l'anyora i la tirarem en aquest sofregit.
0: Tota sencera? Perquè sí, és perquè és forta, eh?
1: Sí, però és petit, són petites, eh?
0: Sí? Val.
1: És que l'anyora una vegada es treu la polpa del mig i queda poca cosa, perquè
0: doncs,
1: tot és pela.
0: Doncs, temps enrere, que és l'única vegada que l'he fet servir...
1: Ho vas provar.
0: Joana, ho vas provar, però era grossa. I va quedar... La vas posar en el cabrit.
1: Sí, i què va quedar?
0: Molt fort.
1: Sí?
0: De gust, jo sé, molt
1: I
0: fort.
1: I vols dir que era de l'anyora?
0: Bueno, a veure, el vaig posar una gran cosa més, eh?
1: Ah. Doncs no, no. La, bueno, només la polpa, eh?
0: Dius a sí. l'anyora que
1: la polpa de l'anyora la posem allà, la passem un rato pel sofregit perquè ens quedi tot ben barrejat i llavors només es tracta ja de que ja tenim aquests fesols cuits, també els podem coure el dia abans o dos dies abans, no hi ha problema, eh? I llavors, com que ja els tenim cuits, els atirem a dins aquesta cassola amb la tripa. Ho deixem uns 20 minuts que faci la xup-xup i ja ho tenim. Vull dir, un plat
0: senzill. De la pell, no?
1: I molt bo, eh? I és molt... Proveu.
0: Quin perquè... gust té aquesta tripa? És que...
1: No, t'ho sabria dir. Té gust de bacallà, però té la textura d'uns callos, saps?
0: Val. Sí.
1: Però com que és així tripa...
0: Així deu ser una miqueta forta, no?
1: No.
0: Es pot
1: no,
0: menjar
1: es
0: bé.
1: Es pot menjar bé, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí ah, es ah. pot menjar bé, perquè com que ja l'has escaldat i tot, queda molt, molt bona, molt bona.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Jo fa molts anys que no havia menjat mai, fa anys, que la vaig menjar, i llavors, normalment, aquest temps sempre en faig. En faig un cop l'any o així.
0: A tota la família li agrada o què?
1: Sí. Sí. Bueno, menys el nostre fill gran que no. I la meva neta i el meu net gran tampoc. Però bueno, el meu fill petit li encanta tot
0: que,
1: això.
0: Que maco, no? Sí, molt bé, molt sí, bé, sí, molt, sí, bé sí. molt bé. Doncs vinga, anem a explicar a la nostra audiència aquests,
1: doncs,
0: aquests ingredients.
1: Aquests ingredients.
0: Amb aquesta tripa de bacallà. De bacallà. Que, bueno, deu, molta gent deu dir, ai, tu, ui, té una tripa de bacallà.
1: Sí, proveu-la, proveu-la.
0: És cara?
1: No, perquè són 300 grams, no n'has de comprar
0: no,
1: un quilo.
0: No, jo vull...
1: No, de barat no, eh? Que ja t'ho dic, que abans era una cosa que hasta la llançaven, perquè no... I ara, en canvi, es fa pagar molt. Mm-hmm. Però és que és tot, eh? Clar, que s'ha posat tot
0: però, per exemple, menys, també agafes un tall de bacallà, que sigui d'un punt... Bueno, d'un punt maco
1: sí,
0: i, bueno...
1: Un tall de bacallà de morro, el que em val,
0: Et donen una bufetadeta, eh?
1: El que val, eh?
0: Molt sí. bé, Joana, doncs ja m'està
1: doncs, amb els farem aquests fesols de Santa Pau que hem dit, els comprem sempre de proximitat, si podem. 300 grams de fesols d'aquests de Santa Pau, perquè, com que són petits, queden molt bons. 300 grams de tripa de bacallà, una ceba una mica grosseta, perquè la ceba d'aquesta de Figueres, com l'hem pelat i tot, no queda res. No sé si t'hi fixes, perquè a mi m'agrada només ben bé el que reiem.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: si no
0: sí.
1: queden trossos grossos i els trobes. Com l'has pelat, no queda res ara, avui en dia. No sé què passa amb la ceba.
0: Ah, també és allò que com que hi ha tants de productes perquè no agafin coses i després ens ho mengem nosaltres i resulta que, escolta'm, ens trobem en sorpreses com
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí, com aquesta. Doncs una ceba una mica grossa, les 4 cullerades aquestes de tomaca natural, els alls, que els tallarem així finets i els sofregirem, un pèl de julivert si ens agrada també, l'anyora, un bon raig de vi blanc, l'aigua per fugir aquests fesols, la sal i el pebre. I després, el suc d'aquests fesols que hem bullit, també el podem tirar a dins de la cassola aquesta, eh?
0: Ah, molt
1: per
0: bé.
1: Comptes d'aigua, sempre tirem-hi aquest suc. Aquest clar, suc. Clar. Aquest suc.
0: El colem una mica o no?
1: No, no cal, amb no el cutxeró no el treus, no, i ja està. I ho tens molt bé. Jo, tots els sucs de les verdures, de totes, hi faig sopa.
0: Sí, hi ha això molta
1: abans
0: gent,
1: abans els nostres pares ho feien.
0: Feien sempre, sí.
1: I aquestes, si me sobren mongetes d'aquestes, que me'n sobrin, eh? Perquè a vegades ho mesuro, perquè si vull fer-lo just, mesuro els plats, i a vegades te'n sobra. Doncs llavors hi faig... sofregeixo un parell d'alls, eh? I poso una mica de fideus d'aquells de cabell d'àngel,
0: sí.
1: I junt amb aquests fesols i el suc, i faig una sopa...
0: Boníssima.
1: Boníssima. És que jo tot, el de la mongeta tendra... Tot ho guardo, tots els sucs.
0: Encara hi ha molta gent que ho fa, que però n'hi ha molta gent que no...
1: No. Bueno, és que, esclar, si, a veure, si fan i compren verdura congelada, aquell suc no té gust de res. Mm. Perquè si tu compres pèsols normals i compres mongeta tendra, pastanaga, sí. tot d'aquí, i patata, llavors aquest fa un suc que tu mateixa dius, és que no ho puc llençar, això. En canvi, si tu la verdura la compres congelada, és que no, la mongeta ja tendra, no per mi, no té gust de res.
0: No, ja no te dona per fer-ho,
1: no, perquè ni el suc queda espès, perquè queda un ximichurri blanc.
0: Clar. Molt bé, doncs animeu-vos aquesta setmana.
1: Animeu-vos aquesta setmana, que la setmana del bacallà, perquè ja ho vam dir l'altre dia, que si tots complim les normes que es complien abans el divendres, doncs proveu aquests fesols de Santa Pau,
0: que seran molt bons i aniran tots al cel.
1: Ah, això.
0: Molt bé, Joana. Molt bé. Vinga, bon dia, doncs, i moltes gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau, fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia en l'esport de base.
3: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys. Però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per a adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound, Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llocs d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ahir es tancava a Barcelona una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, un dels esdeveniments culturals més importants del país, que ofereix la possibilitat de conèixer autors, descobrir novetats literàries i gaudir de la literatura en català. Una bona excusa per parlar de la rentrée editorial amb la Laura Moré, de la llibreria Paideia. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al nou curs.
1: Moltes gràcies.
0: Vosaltres ja fa dies també que heu començat, vull dir, ja teniu novetats, ja... El curs està en marxa.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres ja sabem més o menys quines novetats literàries hi haurà al setembre, potser en 2 mesos de previsió, perquè és quan nosaltres ja els demanem. Però, de totes maneres, la setmana, per exemple, que doncs, era un dels motius pels quals estem aquí i parlem, també és perquè per oferir totes aquestes novetats al lector, no? al comprador final.
0: És el primer aparador de la temporada, no? El gran aparador per saber què ens espera.
1: Sí, del llibre editat en català.
0: Del llibre editat en català, que no és poca cosa. Podríem dir que l'edició en català està en un bon moment o què diries tu? Una mica per copsar el batec del sector.
1: Mira, jo crec que el batec del sector en general està bé.
0: Sí?
1: Estem en un bon moment de salut i sí que és veritat que el llibre en català també. I també és veritat que estan sortint moltes editorials més petitones, més independents, que estan fent apostes en català i estan traduint també autors clàssics en català. Llavors jo crec que sí, que podem estar parlant de que és un bon moment. I la setmana del llibre en català és aquest aparador, no?, que li oferim al lector i que li permet estar al dia de, ostres, què trobarem a les llibreries, no? Però, a més, és un bon aparador, també és un bon punt de trobada perquè aquests lectors puguin tenir un contacte més directe amb els autors, amb les autores, amb els editors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és una bona oportunitat pel sector. Primer perquè, bueno, bàsicament perquè, a part de la Setmana del Llibre Català, hi ha altres fires literàries al llarg de l'any, però la gran...
0: Trobada,
1: la
0: diríem.
1: La gran trobada és a Sant Jordi.
0: Sí.
1: I el Sant Jordi, que és un dia magnífic, concentra moltes coses en un sol dia. Llavors, la Setmana del Llibre Català s'allarga en 10 dies, i per tant, aquesta qualitat és increïble poder-la tenir, saps? De dir, ostres, doncs puc anar a una presentació, puc anar a una signatura de llibres, puc anar a un recital, puc escoltar un podcast en directe. Llavors, jo crec que permet, doncs, que aquesta trobada de 10 dies permeti escoltar i estar amb molta gent.
0: Uh-huh. És una experiència per al públic, per als escriptors, per les editorials, pels llibreters. Allà hi ha una perfecta comunió durant aquests 10 dies. Vosaltres heu tingut l'experiència algun any?
1: Sí, jo hi he anat, sí. Un parell d'anys. Sí que és veritat que l'última vegada que vaig anar era el Moll de la Fusta, perquè ara ja fa un parell d'anys que la Setmana del Llibre Català es va traslladar a l'Avinguda de Lluís Companys, tocant a l'Arc de Triomf, més a prop del centre de la ciutat. I jo crec que jo com a usuària diria que jo crec que la ubicació els ha ajudat a que hi hagi més, diguéssim, més visitants. I també han coincidit amb la Festa de la Mercè, que això també doncs, fa que, ostres, la gent està més volcada als carrers i, per tant, tinguin algú més a fer a la ciutat durant aquells dies.
0: Mm-hmm. Aquest canvi d'ubicació i aquesta coincidència amb les dates, amb la celebració de la Mercè, és el segon any que es
1: sí,
0: produeix?
1: Sí, jo diria que sí.
0: Per tant, sembla que la fórmula està funcionant,
1: sí.
0: I aquí es quedarà, de moment.
1: Jo crec que de moment sí. A veure, no tinc la informació
0: de primera mà,
1: diguéssim, però jo diria que tot invita que, ostres, que la fórmula està funcionant millor. I, per tant, jo crec que sí, que si depengués de mi, jo continuaria fent a la Lluís Companys.
0: Mm-hmm.
1: Tot i que sé, per altra gent, que hi ha certa melancolia pel Moll de la Fusta, també.
0: Ja. Yeah. Sí que podem dir que hi havia presència santcugatenca, no sé si de llibreries, però editorials sí que n'hi havia,
1: sí.
0: Algunes, com...
1: Les Hores, per exemple.
0: Les Hores habitualment és un dels que hi és. Símbol Editors, també. Polen.
1: Poli,
0: també hi era, no sé, ens deixarem segurament algunes, però és per citar i per confirmar doncs, que hi havia presència santcugatenca. Parlem ara del balanç. S'ha tancat aquesta nova edició?
1: Sí.
0: I si haguéssim de posar xifres, números, valoracions, què diries, Laura?
1: A veure, hi ha, amb aquest canvi d'ubicació, són 9.000 metres quadrats d'espai. Vull dir que és important. Hi han anat 312 expositors, una major part són de segells editorials, però també algunes llibreries també hi han estat, institucions. Els visitants, s'ha calculat uns 120.000 visitants al llarg d'aquests 10 dies. No sé, jo crec que hi ha una graella d'activitats enorme. Llavors jo crec que el balanç està sent molt positiu.
0: Novetats. Què ens ha deixat aquesta nova edició de la Fira del Llibre en català en quant a títols, recomanacions per aquest nou curs, per aquesta nova tardor?
1: A veure, jo puc citar alguns llibres que ja trobareu a les llibreries. Alguns d'ells estaran a la setmana, segur. Per exemple, el Ken Follett, que és un gran best-seller. El tenim en català, el tenim en castellà, que va sortir just la setmana passada. El Dan Brown, que era un home que ens va, en el seu moment, amb el Codi da Vinci, va ser un gran best-seller, doncs ha entregat ara un nou llibre, també disponible en català. Ara estic parlant de best-sellers, llibres molt, molt coneguts i molt venuts, però també hi ha altres cosetes, vull dir que... Ho dic perquè la Setmana del Llibre Català permet a petites editorials tenir un expositor. Per què ho dic, això? Doncs perquè el 70% de la producció literària en català pertany a dos grans grups. Un és Planeta i l'altre és Penguin Random House. Però, clar, l'altre 30% estem parlant de segells més petitons, no? I en aquest sentit, per exemple, que parlàvem ara de Les Hores, i m'agrada, doncs, poder citar aquí Les Hores perquè és una editorial d'aquí, de Sant Cugat, ha tret una novetat, que jo me la vaig llegir l'estiu, que es diu El somni del Jawar. És un llibre que us recomano moltíssim, és un llibre apassionant, que ens transporta a la Venezuela del segle XX, i és a través d'una saga familiar, amb uns personatges d'aquests que tant recordes. Jo me'l vaig llegir fa 2 mesos i em vaig recordant de cada un dels personatges que, diguéssim, teixeixen la novel·la. I és un llibre que, bueno, està editat en català i en castellà, el podeu trobar en dues llengües a les llibreries, però que és un llibre que jo recomano 100%. Aquesta, per exemple, és una així més petitona. I una altra veu que a més em fa il·lusió recomanar és un llibre editat per La Magrana, però que l'autora és la Tània Soler, que és d'aquí, de Sant Cugat.
0: També, sí, sí.
1: És un llibre que ens estem llegint, no me l'he acabat encara, però ja us he de dir que és molt potent, que té una veu encisadora i, bueno, ens ofereix una història que està protagonitzada per una noia molt jove, en la qual s'haurà d'afrontar uns secrets familiars que, diguéssim, l'amenaçaran a la seva estabilitat emocional. I és un llibre que, doncs, que ho recomano també, tot i que no me l'he acabat encara. Puc dir, ja quan llegeixes les primeres frases, tu saps si estàs davant d'un bon llibre o no. I jo crec que estem davant d'un bon llibre. I em fa il·lusió, a més, recomanar el llibre de Tania Soler, no només perquè la conec, sinó perquè em fa molta il·lusió que hagi editat un llibre amb la Magrana.
0: I també el component històric, que, si no m'equivoco, li agrada molt, no?, introduir...
1: Bueno, de moment et puc dir, pel punt que estic, sí que hi ha una mica de memòria històrica, perquè, clar, és una història que està narrada per una noia que ja té 20, 20 i pico d'anys, però repassarà el seu passat, sí, a través de les històries familiars de cada un dels membres de la família.
0: Molt bé. Aquestes dues recomanacions amb aquest segell local, com ens explicava la Laura, però tenim més títols,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim més recomanacions.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Mira, per exemple, està a punt de sortir, perquè encara no ha sortit,
0: sí,
1: el nou llibre del Javier Castillo, ¿vale? Thriller, novel·la negra, per tots aquells que els agrada...
0: Està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí.
0: Si no m'equivoco, en la revisió que vaig fer preparant l'entrevista d'editorials presents en aquesta setmana del llibre en català, hi havia, segurament són petites editorials, però moltes dedicades a la novel·la negra.
1: Sí, perquè és un gènere que agrada, és un gènere que enganxa, és un gènere que evadeix. A vegades, en el nostre dia a dia, anem tan carregats de mal de cas, preocupacions, responsabilitats, que el que necessitem és alguna història que ens allunyi una mica del nostre dia a dia, no? I que ens doni també una mica d'emoció. Llavors, és un gènere que combina molt bé. Sí, en aquest sentit, agrada molt. I, per exemple, també hi ha una novetat que ja m'han vingut a preguntar per ella diverses vegades, perquè a vegades els lectors s'avancen a nosaltres, que és el Posteguillo, que té en ment una pentalogia basada en la biografia de Juli César. Llavors, són 5 entregues i ara ja arriba, no sé si a finals d'octubre o principis de novembre, perdoneu que no, la meva inexactitud en les dates, però és un llibre molt, molt, molt esperat. També el tindrem en català.
0: Però quin d'aquesta antologia, quin llibre és?
1: És el tercer, la tercera entrega.
0: Sí, la tercera entrega.
1: Sí.
0: Val, o sigui que hi ha gent que per això l'espera.
1: Sí, perquè, bueno, ell va dir que serien 5 llibres, ell va dir que cada 2 anys sortiria una entrega, i ja, doncs ara ja estem tocant a la tercera entrega, vull dir que en 4 dies ja estarem a les llibreries.
0: Doncs té feina, per endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: L'autor s'ha garantit, doncs, continuar una història, o amb un protagonista, no? Per satisfer una mica la curiositat dels seus lectors. Què més tenim?
1: Què més tenim?
0: Sí.
1: A veure... hi ha un llibre que a mi també em fa molta il·lusió recomanar, perquè és un autor que m'agrada. És un llibre finet, però molt ben escrit, que es diu Mil coses. Què refereix a mil coses? Doncs les mil coses que tenim tots al cap al dia a dia. Llavors, és una història que transcorre al llarg de, et diria, un dia i mig. I una mica en aquest ritme frenètic en el qual vivim, en el qual prenem decisions i en el qual ens podem equivocar. Llavors, una mica va per aquí. És un llibre que també em vaig llegir perquè ens van enviar l'edició novenal en el seu moment, per fer-nos una mica d'entetes i avançar-nos als llibreters perquè doncs, ens el poguéssim llegir durant l'estiu, i és un llibre que està bueno, sortirà just aquesta setmana.
0: Bé, doncs la gent que ja comença després de l'estiu, després d'aquestes lectures, podríem dir, més refrescants, aquelles que hem deixat sobretot per quan tenim més temps, no? Que és aquesta època que ja hem deixat enrere, ja s'ha posat les piles i ja obre una nova temporada. Que alguns estan a l'espera d'algun d'aquests títols que ens comenta la Laura, doncs segur, perquè com ella mateixa diu i reconeix, ja hi ha qui ha anat a preguntar. Però vaja, que m'imagino que hi ha gent curiosa que pregunta per títols que no són ni bestsellers ni les històries més venudes ni més conegudes. Comenceu a tenir encàrrecs o no ja?
1: Sempre, cada dia.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, ja et dic, moltes vegades em pots demanar aquest llibre i penso, ostres, no sé quin és, saps? Perquè passa a vegades. Existeixen tants llibres, tants autors, saps? Tants segles de literatura que a vegades dic, ostres, i dic, no, ostres, però si aquest llibre sortirà la setmana que ve. Perquè hi ha, bueno, la feina també dels mitjans de comunicació. Els periodistes també recomanen els llibres i moltes vegades, doncs, ja et venen a dir, ostres, voldré aquest llibre. Per tant, encàrrecs sempre.
0: Deixa'm que et pregunti una curiositat, sí. Perquè hem parlat i hem obert, precisament fent incidència en la celebració d'aquesta setmana del llibre en català. Jo no sé, en el vostre cas, a la llibreria, el vostre client, si és un client que té preferències per alguna llengua, què és el que més demana? No és difícil de preguntar això.
1: A veure, jo t'he de dir que el català i el castellà estan més o menys a la part. Sí que és veritat que la producció literària és molt més quantitativament, i ha més en castellà que en català. Però hi ha interès per les dues llengües. Nosaltres defensem les dues llengües i la taula de novetats la tenim repartida just per la meitat català-castellà. Però us he de dir també que hi ha un interès en auge del llibre en anglès. És una passada.
0: Sí?
1: Sí, és una secció que nosaltres quan vam, diguéssim, capitanejar la llibreria fa 4 anys, el Sergi i jo, era una secció que tímidament la vam anar introduint, però és que hem hagut d'ampliar-la, perquè la demanda és brutal. I també podríem tenir llibres en francès i llibres en italià. Hi ha demanda de moltes llengües. Suposo també perquè Sant Cugat doncs, està canviant també, no?, una mica la demografia social, diguéssim, en el sentit que cada vegada hi ha gent de més llocs del món vivint a la ciutat. I, per tant, aquesta demanda és inevitable.
0: Justament és el que volia preguntar, si aquesta demanda prové de gent del territori o bé si correspon precisament a això que ara ens comentaves tu, no? De gent que arriba i que s'instal·la i que tenim aquí a la ciutat i que provenen d'altres països.
1: Et diria que en dues coses, perquè per un cantó sí que és veritat que això, no? Una mica el primer que jo he dit, ostres, els habitants de Sant Cugat cada vegada no pots veure passejant pel carrer, no? Doncs que...
0: Tu sents parlar molts idiomes.
1: Sí, sí, sí. I me n'alegro, està bé, sí. Saps? Vull dir que és riquesa cultural. Però sí que és veritat també que molta gent prefereix llegir l'obra en la seva llengua original. I això és, ostres, tenir el nivell per poder-ho fer, em sembla brutal. I també diria que dintre d'aquest lector en anglès, podem dir que la literatura juvenil en anglès es ven moltíssim. Per tant, jo crec que les escoles, els instituts, les universitats estan fent molt. Vull dir que la gent està llegint grans llibres en anglès.
0: Llavors no ens quadren aquestes dades quan, saps, quan posen en evidència una mica els resultats dels estudiants, quines assignatures tenen més pendents i que el tema dels idiomes sigui una de les que sempre rep. Dius, ostres, com pot ser? Però bueno, suposo que va una mica per barris, no? Tot això...
1: Segurament. Jo veig un canvi de paradigma. Uh-huh. Jo no ho sé, jo crec que en la... Jo ara tinc 42 anys, jo no recordo en el seu moment de... Potser tampoc hi havia aquesta oferta al mercat, saps? No hi havia tant llibre en anglès. La veritat és que és una cosa doncs, que amb el pas dels anys veiem que va creixent. Per exemple, posant un exemple molt concret, hi ha una autora que es diu Sally Rooney, val? Que és molt venuda, està traduïda al català, al castellà i a l'anglès. Doncs et diria que potser és el llibre més venut en anglès que tenim. És una autora doncs, que la gent el prefereix llegir l'original. Vull dir que em sembla fantàstic, eh?
0: Bé, doncs, a banda de les recomanacions, hem sondejat una miqueta més en el tema de la llengua i hem trobat curiositats. Ho hem fet de la mà de la Laura Moré, que és llibretera de la llibreria Paideia. Ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes, Laura.
1: Aquí estarem.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Sí.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Álvaro Benejam, el portaveu del PP. Bon dia, Álvaro.
1: Bon dia.
0: Comencem parlant del padró, perquè vosaltres heu estat els que heu fet públiques les dades del padró per analitzar la situació de la immigració a Sant Cugat, de si hi havia empadronaments fraudulents, si no, què volien dir les dades que s'estaven donant, què és el que realment revelen aquestes dades que, segons vostès, no s'estava explicant.
1: Bé, jo crec que és un tema que ha tingut relleu, no?, en aquestes últimes setmanes, perquè mesos, perquè és veritat que no s'havien fet bé les coses de l'actualització del padró. No? És un tema d'actualització de les dades. No? Hi ha molta gent que cada any arriba a Sant Cugat i es dona d'alta al padró, i hi ha gent que marxa de Sant Cugat i es dona de baixa. Però no, la gent no va al padró a donar-se de baixa. És un acte administratiu que no ho fa la gent, no?, sinó que ho fa l'Ajuntament d'ofici. I això pot ser el dia següent de que se n'enterin que aquelles persones ja no viuen a Sant Cugat, o al cap de 6 mesos o de 3 anys. No? Això pot ser en qualsevol moment. Què passa? Que si no es fa una revisió d'aquestes dades periòdica amb un temps prudencial, doncs aquelles dades queden allà i la població de Sant Cugat va augmentant. Si no, es donen de baixa aquelles persones que ja no hi viuen. No? I això és el que ha passat. No? Hi havia una situació irregular en el sentit, no en el sentit il·legal, sinó irregular, perquè hi havia persones que encara constaven al padró de Sant Cugat que ja no hi vivien. Per tant, no hi ha cap frau. Això no és un frau. Però, i també és veritat que s'ha produït en l'última part del 2025 i segurament abans algun tipus de frau, en aquest cas sí, de persones que s'han donat d'alta al padró falsejant documents, perquè en realitat o no hi vivien allà on deien o no hi vivien, ni tan sols a Sant Cugat, però sí que volien accedir a determinades prerrogatives que dona la situació d'alta al padró, a serveis socials, etcètera. I aquest és el frau. I això es va xifrar en unes 200 o 300 casos, no? Clar, amb aquestes dues realitats, no, perquè són realitats, algú ha aprofitat per dir que a Sant Cugat s'han donat de baixa 5.000 immigrants il·legals, m'estic referint a titulars d'alguns mitjans de comunicació, que suposem que han estat motivats per coses que han dit alguns partits, no? No nosaltres, evidentment, perquè nosaltres no ho percebem així, perquè la realitat no és així. I ens hem enterat molt bé de quina era la realitat, perquè hem preguntat a l'Ajuntament les dades i ens les van donar, no? I bé, aquesta és la situació, que el padró és una cosa que s'ha de cuidar, que s'ha de tenir en compte les altes i les baixes quan toca, sí. Que hem recriminat a l'equip de govern que això s'ha de fer rigorosament i en els moments que toca i no deixar-ho pendent, sí. Que també creiem que és més responsabilitat del govern del mandat anterior que d'aquest, també. Que no hi ha, que no s'ha fet fora del padró a 5.000 immigrants irregulars, no, també és, això no és cert. Però que sí que hi havia altes per un import de 5.000 persones que no tenien que estar durades d'alta perquè havien marxat de viure a Sant Cugat.
0: Com analitzeu, com valoreu el fet de que el PP hagi estat el partit que hagi demanat les dades de manera oficial, que les heu obtingut, que les heu fet públiques i que heu fet que la ciutadania tingués aquestes dades de manera neutral i ben explicades? Com ho valoreu?
1: Bueno, t'agraeixo el comentari, perquè és veritat que nosaltres fem un exercici de rigorositat i quan intentem fer les coses per dir A o B, les intentem fer bé amb les dades correctes, no? Intentem no fer manifestacions grandiloquents sense tenir la realitat de les dades. I en aquest cas, doncs, el nostre equip de l'Ajuntament va demanar aquestes dades, vam veure quina era la fotografia exacta de la situació del padró i vam treure les nostres conclusions i les vam dir als mitjans de comunicació i al propi Ajuntament. És aquesta la manera de funcionar. I qui no ho faci així, doncs, té un problema, perquè les coses s'han de fer amb les dades reals.
0: I què et diu, per tant, que des del mes de setembre, quan esclata aquest tema a la premsa, no?, que l'alcalde fa unes declaracions amb un mitjà de comunicació i es dona a conèixer això, no hi ha hagut una lectura interessada d'aquestes dades del padró que potser no s'han explicat bé, o hi ha una lectura interessada pel debat polític?
1: Sí, jo crec que sí, perquè tothom és una mica esclau dels seus actes, no?, i de les seves paraules anteriors, i les situacions polítiques importen, no? Afecten a la realitat diària de la política, i en aquest cas jo crec que algunes de les declaracions que s'han fet, en aquest cas doncs, per part de l'equip de govern, responen a una situació molt clara, política. Refereixo, I jo crec que no se li escapa a ningú que Junts, que és qui governa Sant Cugat, no? L'alcalde és de Junts, doncs té una amenaça política per part d'altres partits en qüestió de vot, no? I això és una qüestió claríssima que jo crec que ho sap tothom, i per tant el seu discurs doncs ha anat canviant. I partint d'una situació doncs podríem anomenar-la una mica més relaxada amb aquest tema, han anat apujant el to en funció d'aquesta realitat política. I bueno, és un retret. Bueno, no és un retret, jo crec que estic dient una cosa que és una realitat. Que jo crec que el nivell de tolerància o intolerància amb les coses que no estan ben fetes ha de ser sempre el mateix, és a dir, alt. I per tant, no és una cosa que hagi de dependre de la realitat política, sinó de la bona gestió. I aquí és on tenim nosaltres el retret a l'equip de govern.
0: Per acabar amb aquest tema de l'empadronament, hi ha partits que defensen facilitar l'empadronament per garantir els drets bàsics, no?, a tots els ciutadans. On situa el PP la línia de garantir els drets socials i evitar abusos del sistema?
1: Bé, és que hem de diferenciar dos coses. Una és el padró. El padró és una llista de les persones que viuen realment a Sant Cugat. Que hi viuen. Llavors, tenint en compte això, no podem negar, per exemple, com han demanat altres partits, que algú s'inscrivi al padró si realment viu a Sant Cugat. Encara que sigui una persona que ha entrat il·legalment a Espanya. Vale? És que és impossible. Per què? Perquè el padró és una llista de les persones que hi viuen a Sant Cugat, un registre de les persones que hi viuen a Sant Cugat. Per tant, si demanen empadronar-se, s'ha d'empadronar. Ara, no hem de permetre que qualsevol pugui entrar a Espanya il·legalment. Això és un altre tema, vale? I això és una altra administració la que ho ha de garantir, però no l'Ajuntament. Vale? I partint d'aquesta base, doncs hem de fer funcionar el padró com toca i els serveis socials com toca. Si una persona que està inscrita al padró però està a Espanya il·legalment i hi ha mecanismes per impedir que se n'aprofiti dels serveis socials de la ciutat, doncs s'han d'aplicar. Si no hi ha mecanismes, doncs no es poden aplicar. I es pot plantejar posar-los nous, aquests mecanismes, però si no n'hi ha, no n'hi ha. I això depèn doncs, de la normativa de la que tenim i de la que es pot fer en el futur.
0: Parlem de promoció, un altre tema en el que es podria dir que heu estat protagonistes. A l'últim ple va haver-hi una declaració de la Junta de Portaveus, també va haver-hi una moció que finalment va estar retirada una mica per veure què estava passant amb Promusa, arran també d'un reportatge que des de Cugat Mèdia havíem publicat de diverses comunitats amb problemes. Vosaltres sou els que heu demanat, per tant podríem dir heu forçat, un ple extraordinari que sembla que es celebrarà aviat, tant pel que demaneu vosaltres com perquè el tinent d'alcaldia, el Bernat Picornell, ha fet saber a través de les xarxes. Què és el que preocupa exactament de la gestió de Promusa?
1: Bé, bueno, ara matitzo, El ple extraordinari se celebrarà perquè nosaltres ho hem proposat. Uh-huh. Vale? El Bernat Picornell ha reaccionat a la nostra proposta, a la qual s'han sumat altres partits, el qual agraïm, evidentment, però la idea...
0: Sí, vosaltres
1: la idea
0: els que ho veu dir en el ple, i això és així.
1: Sí, perquè creiem que fa falta un ple extraordinari, al marge de que es faci també una sessió de la Junta de socis, no? Podríem dir, de Promusa, on es tracti internament a Promusa aquest tema també, però un ple extraordinari per fer, doncs, per posar de relleu i que tothom a la ciutat pugui conèixer les coses que s'han fet malament a Promusa. Per què s'han fet coses malament? Nosaltres hem demanat això perquè la situació doncs, ha arribat a un punt que és límit. És a dir, els problemes de gestió de Promusa i els problemes de la relació amb les obres que s'han fet antigament, amb les que s'han fet no tan antigament, més recents, i la relació amb els propietaris d'aquells pisos que ha vengut Promusa històricament o els que són de lloguer, doncs és important i té moltes mancances. I creiem que s'han de donar explicacions exhaustives de tot el que ha passat i de com s'està gestionant a dia d'avui tot això que ha passat. Aquestes mancances s'han de gestionar a dia d'avui. I jo no dic que la responsabilitat sigui sencera d'aquí estar avui a la gestió, sinó que es tindrà de repartir les culpes, perquè hi ha culpes, a tothom que hagi gestionat Promusa en el passat. I és el que volem, que les coses es posin de relleu i la ciutadania les conegui.
0: Creieu
1: I es resolgui el problema, principalment.
0: És el que anava a dir. Creieu que amb aquest ple extraordinari s'abordarà o serà l'inici per abordar la problemàtica? Perquè realment nosaltres, des que hem publicat el reportatge, no fem més que rebre més peticions de més veïns i de més comunitats. I realment jo crec que podríem llistar totes les comunitats de promoció i totes tenen problemes.
1: Sí,
0: Això és un problema que ve de molt lluny, no d'ara.
1: Sí, i hi ha dos tipus de problemes. Un és constructiu, purament constructiu, és a dir, defectes de construcció. No? Hi ha habitatges que s'han fet que no tenen, per exemple, aïllament dintre les parets, en algunes parts. No dic en tot l'edifici, però en algunes parts. Per què? I com ho han sabut? Primer, perquè feia fred a l'immoble, no? I humitat. I segon, doncs perquè alguns veïns han obert la paret i han vist que no hi ha els aïllaments necessaris de qualsevol habitatge perquè no passi la humitat, el fred, etc. No? I la calor, també. Clar, això és un exemple, però hi ha mil coses d'aquestes, Pàrquings on cau l'aigua, desaigües que no desaigüen, sostres que estan mal fets i que filtra aigua també, tantes coses, que és un llistat llarguíssim perquè hi ha molts immobles, no?, que s'han fet, també afortunadament. Però clar, aquestes coses són defectes constructius que s'ha de procurar no caure en aquests defectes en el moment que es construeix. ¿Vale? Una vegada ja els tens, ja s'ha construït i allò està acabat i surten els defectes, el que has de fer és una bona gestió per reparar, ¿vale? Perquè és responsabilitat de Promusa, per reparar. I aquesta gestió també creiem que no s'ha fet bé durant molt temps. Per això hi ha tantes queixes a dia d'avui, perquè encara que, si hem vist, no, que en l'última part, o sigui, des de fa un any i mig, sí que s'ha posat, sí que s'ha fet un pla, perquè ens han informat, s'ha fet un pla per posar diners i arreglar coses més ràpidament.
0: Una auditoria amb una inversió d'uns 2 milions d'euros, aproximadament.
1: Sí, una mica menys. Sí. Però clar, és que segurament fa falta molt més. Segurament fa falta molt més. Per què? Perquè si no rebries totes aquestes trucades de gent que es queixa. I es queixen amb raó, perquè nosaltres hem anat a veure pisos, perquè alguns propietaris ens han dit, podeu venir a veure, sisplau, i veieu quina és la realitat. Vale, sí, anem. I hem vist els defectes d'aquell immoble. No? I dius, bueno, com és possible? Com és possible? Com és possible que es fes així? Però, bueno, això ja està fet. I com és possible que a dia d'avui encara continuï així? És a dir, que ningú hagi anat a aquell pis i hagi dit, bueno, doncs aquí li posarem un aïllament, aquí arreglarem això, aquí segellarem la fuita d'aigua i tal. Doncs no s'ha fet. I en sobte. Mm-hmm. Per tant, nosaltres, si aquestes coses queden paleses amb un informe o amb un ple extraordinari que surtin a la llum, anirem a la bèstia amb qui sigui responsable.
0: Per tant, estàs dient que demanareu dimissions o altres conseqüències?
1: El que toqui, ja veurem. Quan surti tot, veurem quina és la conclusió i què cal demanar.
0: Val. Hem començat parlant dels dos temes en què el PP últimament heu tingut cert protagonisme. L'última vegada que vam parlar amb vosaltres va ser el mes de novembre, per tant, estàvem a punt d'acabar l'any. Ara ja estem al 2026. Com ha començat el 2026 políticament?
1: Bé, jo crec que el 2026 a nivell de Sant Cugat doncs, té una sèrie de problemàtiques, com són aquestes dues que acabes de preguntar, que són molt importants i capdals per Sant Cugat, pel present i pel futur de Sant Cugat. No? I que nosaltres, evidentment, tenim la ferma convicció de resoldre-les. Si arriba el moment en què nosaltres hem de governar, per exemple, el 27, que és la,

0: que hi ha hagut una allau de recursos. Nosaltres vam denunciar en el seu moment que aquesta taxa estava mal cobrada a la gent, estava mal cobrada, i com està mal cobrada, doncs nosaltres, fent ús de la nostra responsabilitat, vam posar a disposició de la ciutadania, a través de la nostra pàgina web, un model de recurs. Vale? Això ens ho han retret, no? L'alcalde ens ho va retreure. Clar, jo crec que això doncs, li ha molestat, però és el que hi ha. No? Ho sento molt, perquè la gent té dret a recórrer. I la gent moltes vegades no posa un recurs perquè no sap com fer-ho. I ha de contactar un advocat per recórrer un recurs de 200 euros i un advocat li cobrarà ja doncs, això o més o el que sigui. No? Llavors no surt a compte. I la gent no posa el recurs. El tema del recurs és un tema que clar, jo crec que s'ha fet molt malament i s'ha reconegut ja per part del equip de govern. El senyor Brugarolos va dir que sí, que estava mal cobrat, perquè està cobrat en base al valor que tasten els immobles i no en base a la generació de residus, que és el que diu la normativa. Llavors, des d'aquest punt de vista, per nosaltres, tal i com s'estan cobrant recursos, són il·legals. I la gent ha fet ús de la seva iniciativa pròpia, ha agafat el nostre recurs o altres, el nostre model de recurs, i han presentat més de 5.000 recursos. Clar. Més de 5.000, no sabem quants a dia d'avui, però són més de 5.000. Això sí, perquè ho ha dit l'equip de govern. Clar, això és una avalanxa. Això és avalanxa de recursos. No sé si havia passat mai que es presentessin d'una sola taxa, d'un sol any, més de 5.000 recursos. Jo crec que no havia passat mai. Clar, al final és que si poses a disposició de la ciutat dels veïns de Sant Cugat un model de recurs, la gent fa ús de la seva llibertat i recorre. Per què? Perquè no li ha costat diners. I només tenia de fer emplenar el recurs i presentar-lo, que és el que han fet. Per tant, que no es queixi l'alcalde i que resolgui el problema, que és el que hauria de fer.
1: Volies dir alguna cosa?
0: No. Sí.
1: No, l'última vegada que també vam parlar, vam comentar, vosaltres sempre heu sigut crítics, sobretot de cara a l'estiu, no? Com estava el tema dels residus, que a més ara parlaves de la taxa, que vam tenir un estiu dolent amb les rates, amb tot la ciutat molt bruta, el tema del pla de voreres, que sembla que ja s'han posat les piles, tot això. Veieu millores? Comenceu a notar la ciutat millor? Com està?
0: Doncs mira, segurament no. Això de, enllaçant amb la taxa de residus, que la taxa de residus, doncs, evidentment, quan a la gent li comences a cobrar una taxa nova per residus, però continues veient els containers plens de brossa a fora, no plens a dintre, que també, però també a fora, al carrer, no? Perquè ja no hi caben, perquè no caben les bosses dintre, i que, a més, la gent, comentaris de la gent, però escolta, com és que els contenidors nous que s'han canviat, tenim flamants nous contenidors que són més petits que anteriorment, i la brossa ja no hi cabia o ja anaven justets i posem més petits. No és comprensible això, no? Està molt bé canviar-los, i nosaltres evidentment hem aplaudit que es canviïn, vale? Perquè hi havia moltíssims a Sant Cugat que estaven trencats, que no funcionaven bé, no? Per tant, s'havien de canviar, però posar-los més petits jo crec que és un error. Per tant, enllaçant amb tot això, primer, que estàs gravant amb una taxa nova a la gent de recollida de residus, vale. Però els residus els vas a posar tu al container i al container no hi caben, vale. I per tant, veus el carrer ple de brossa en alguns punts de la ciutat, que nosaltres anem rebent en aquesta última setmana, que no estic parlant de l'estiu o de fa 10 mesos, no, en aquesta última setmana, fotografies de containers plens de brossa al redador, no? Clar, la gent al·lucina, no? La gent al·lucina, i nosaltres no fem més que rebre fotografies de persones que ens coneixen, que ens envien fotos, i dient, això què és? Uh-huh. Això què passa aquí? Que no es recull la brossa? Que sí, es recull, però potser no amb la freqüència que tindria de recollir-se. I potser aquests containers no són els que haurien de ser.
1: I el pla de voreres, què em dius?
0: Doncs una altra qüestió, no? Deies de com comença el 2026. Doncs amb aquest pla de voreres, de moment, no hem vist cap canvi. Amb altres coses, hem vist alguns canvis, a remolc de les denúncies que hi ha, però bueno, hem vist canvis. Però en aquest tema de pla de voreres, encara no. Encara no.
1: Deies que havies vist canvis. Amb quines coses?
0: Bueno, amb això de la brossa, que s'han fet, vale. S'han posat els nous containers. Sí, des de l'estiu, quan van començar a posar-se i tal. Sí, vale. Pues és una cosa que s'havia de fer, però s'havia de fer de fa molt temps. No aquest estiu, no? Uh-huh. O sigui, anem tard. Però és que amb això del pla de voreres, doncs hi ha tantes esvoreres i carrers, perquè vas per Sant Cugat i vas pum, pum, pum, pum, no? Amb el cotxe o caminant, que no pots passar per determinats llocs. I, clar, una persona jove que camina

0: normal, doncs salta. Però una persona amb cadira de rodes no salta. O una persona amb crosses no salta. O una persona gran, una senyora gran, un senyor gran, que a vegades doncs poden, els hi pot fer caure una llosa que està mal col·locada, no? Que hi ha moltíssimes, moltíssimes. I la gent es queixa molt. Clar, aquest pla de voreres té un pressupost, no? I nosaltres ja des de l'inici, abans de que existís aquest pressupost, que si no recordo malament, va passar del que hi havia abans cada any, que eren uns 800.000 euros o 900.000, a 3 milions, però que es queda molt curt. Per què? Perquè a Sant Cugat hi ha 30.000 punts per arreglar. 30.000 o més. Clar, si posem 3 milions, aquests 30.000 punts trigarem, pues, no sé, 10-12 anys a arreglar-los? Vale? Pues no. La gent té dret a que això s'arregli com a màxim en un període de 2-3 anys. Però no esperar-se 12 anys a que això s'arregli amb una mitjana del que surti al mes, no? Allà l'any. Clar, nosaltres el que vam demanar és que si hi havia una taxa nova de residus, una taxa nova de residus, per la qual ingressaràs 8 o 9 milions, depenent de com l'acabis posant, el tipus impositiu, i aquests diners no els rebaixes a l'IBI, perquè hem demanat que els rebaixin a l'IBI i no els han rebaixat a l'IBI, per tant, pagarem més diners, la recaptació serà molt superior en aquest 2026 i ja ho ha sigut a 2025, tens diners nous, per tant, aplica'ls a el que fa falta. I què fa falta? Arreglar els carrers. Pues de moment no ho tenim. Nosaltres hem demanat que no siguin 3 milions, que siguin 6. Uh-huh. Que siguin 6.
1: I és assumible?
0: Perfectament, si tens 9 milions nous. Tens 9 milions nous de la taxa de residus. Uh-huh. I també tenim ja en aplicació l'acord amb l'AMB, per la qual ja no hem de pagar l'AMB allò del transport que l'AMB no estava gestionant perquè ho gestionava Sant Cugat. Pagàvem el cost de l'AMB i pagàvem la pròpia gestió. Ara ja no ho tenim, això, perquè s'ha arribat a un acord amb l'AMB. Pues, bueno, aquell acord és positiu, però si tens diners nous, fer-lo servir pel que toca, pel que fa falta, i no facis esperar la població fins al 2035 o 2045 a que els bonys del carrer estiguin arreglats, perquè això no hi ha dret.
1: Parlem de relacions amb els altres partits. Quina és la relació amb Vox? Comencem amb aquest. Justament la setmana passada acusaven el regidor Alfredo Berua de mentider arran de les dades del padró i tot això. Com esteu amb ells?
0: Doncs mira, en aquests moments nosaltres intentem sempre portar-nos bé amb tothom, perquè al final has d'estar dia a dia treballant com a servidor públic, vale? Perquè nosaltres som servidors públics de la ciutadania i, per tant, els nostres interessos han de ser la ciutadania de Sant Cugat. Però en aquests últims... I sempre tenim, no?, algun rifirrafe amb algun partit per alguna cosa, per temes puntuals, no?, que no estem d'acord i tal. I a vegades doncs, les coses surten de to en alguns moments, en les discussions, no? Però sempre intentem nosaltres tenir fair play i fer-ho amb responsabilitat. Nosaltres no direm que no ho proposi qui ho proposi, encara que estiguin a les antípodes polítiques nostres, no direm que no a una proposta d'un partit que sigui pues, radicalment oposat a nosaltres, si creiem que aquella proposta és bona. De fet, això passa quasi cada mes. Passa quasi cada mes, perquè si un partit com els Comuns, per dir qualsevol, diu que s'ha d'arreglar no sé què i nosaltres estem d'acord, votarem a favor i ja està, no tenim cap problema amb això. Recolzarem aquella iniciativa. Però amb Vox sí que és veritat que en les últimes setmanes hem tingut, amb això del padró, doncs una diferència de criteri perquè crec que no s'ha actuat correctament amb nosaltres. No s'ha sigut just i s'han fet declaracions que ens han dolgut. Ens han dolgut perquè són absolutament injustes i incorrectes des del punt de vista de la correcció política i des del punt de vista de la realitat política. És a dir, les coses són com són i ja he explicat els temes del padró i hi ha coses que són il·legals, hi ha coses que no són il·legals, però encara que siguin irregulars. I a cada cosa se li ha de dir pel seu nom i no pots barrejar, no? perquè estàs falsejant i donant una idea doncs, incorrecta a la ciutadania. I això és el que ens queixem i el que ha passat. No? I ens ha dolgut que es personalitzés molt en la persona del Alfredo Berua, que és una persona doncs, que té la responsabilitat per bandera, que té el buen hacer, no? Que es diu en castellà, per bandera i per tant que personalitzin perquè ell ha dit que les coses són com són i no com ells han dit, no? Ens ha dolgut, sí. Ens ha dolgut, tenint en compte que això, que l'Alfredo és una persona hiperrigorosa en la seva feina i que la fa molt bé.
1: Comentaves tu ara, no?, que si els comuns que estan a l'altre extrem o qualsevol partit del ple proposa una acció que vosaltres hi esteu d'acord, la votareu, independentment del color, no?
0: Sí, sí.
1: El projecte
0: Vox,
1: de... Sí, sí, exacte. Sí, el projecte del PP a Sant Cugat s'emmiralla més en el tipus de política que podria tenir l'Albiol a Badalona, que al final és una política que a vegades no és que fugi de l'ideari, però és 100% municipalista?
0: Sí, perquè des d'aquest punt de vista, l'Albiol ja... L'Albiol és una manera de fer pròpia, una marca pròpia unes característiques de gestió pròpies, no? Que nosaltres admirem, perquè ha sabut, a part de la gestió que la gent li ha reconegut, ha sabut fer que la gent vegi que aquella gestió és bona i, per tant, que li puguin votar persones que no siguin de caire ideològic del Partit Popular, no? És a dir, per tenir una majoria absoluta a Badalona, li han de votar persones que en altres eleccions, que no siguin municipals, voten altres partits.
1: Totalment.
0: Ah, és elemental. Pues, això seria un objectiu per a nosaltres? Sí. Nosaltres creiem que ens han de poder votar persones que ens votin pel que volem fer, per la gestió que volem aplicar a Sant Cugat, perquè creiem que Sant Cugat ha d'estar millor gestionat, no? Al marge de qüestions polítiques que corresponen, doncs, a altres àmbits supramunicipals, a l'àmbit de la Generalitat o de l'Estat, no? Des d'aquest punt de vista, sí, la nostra proposta política és municipalista, perquè nosaltres sempre ens centrem en temes de Sant Cugat. Nosaltres no fem propostes de mocions que no siguin de temes estrictament de Sant Cugat. No les fem. Per què? Perquè no ens interessa. Ens interessa Sant Cugat, per això estem. I per això ens paguen. I el tema és que altres partits sí que ho fan i el que no farem és no respondre. Si altres partits fan una moció sobre Israel i Palestina, doncs nosaltres respondrem i direm la nostra opinió, que és el que fem. I amb tota la vehemència, O sigui, en el que creiem, no ens amagarem de res. Però no serem nosaltres els que posarem aquella moció a un ple. Per tant, sí, municipalista en aquest sentit, sí.
1: De cara a les eleccions de l'any que ve, quins grups són competència amb vosaltres, quins no? Què és el que veieu que pot passar aquest any que ens queda per endavant i com ho treballareu estratègicament, si es pot fer una mica?
0: Sí, bé, jo crec que està la cosa en una situació que tothom és competència de tothom, Està la jungla, és la política municipal, i sobretot el tema de que no hi ha lideratges de partits molt clars, perquè, per exemple, Junts, que ha estat governant aquí a Sant Cugat més de 30 anys seguits, fins que va arribar un tripartit i tal, i que ara no té, ha tingut 15 regidors de 25, no? Per tant, era una majoria absolutíssima, no? Ara ja no ho té, i per tant, ara té 9, i podria ser que en tingués menys. Podria ser que en tingués menys. De fet, nosaltres pensem que pot tenir menys per la gestió que s'està fent, perquè hi ha moltes coses que no s'estan arreglant i la gent ho veu, no? Crec que hi ha una certa decepció amb l'equip de govern actual i que precisament tenia Esquerra al govern, doncs, llastra més encara aquella gestió. Per tant, està més atomitzat el vot, els partits tindran menys preponderància i és aquí on la jungla opera, perquè nosaltres, si en comptes de tenir 3, tenim 5 regidors, que nosaltres no tenim fites, no tenim límits en els nostres objectius, no? I per tant, objectiu primer seria tenir un mes, objectiu segon seria tenir 2 més i objectiu tercer seria tenir 3 més i així cap endavant, no? O sigui, no escatimarem en aquests objectius. Creiem que ho podem aconseguir, creiem que la ciutadania veu que el Partit Popular és un partit que mira pels seus interessos reals dels del dia a dia i no s'entesta en fer coses que no tenen efecte real a Sant Cugat, que estan per altres coses i a més que som un partit que gestiona bé, no? Que és el que fa falta a Sant Cugat. I és possible que tinguem un recolzament més alt que el que hem tingut en les eleccions del 2023. En aquesta situació, doncs, és on es presenta l'oportunitat per nosaltres de governar. No? Ja veurem què passa. Afinitats amb altres partits? No, jo crec que hi ha coincidències programàtiques, no? Però, i a més en diferents partits, eh? Però no, no tenim... No és que, no, jo crec que no s'ha de medir això amb afinitats, perquè cadascú té el seu projecte i s'ha de centrar en el seu projecte, i si després el resultat de les eleccions dona com a necessitat fer acords, doncs ja veurem quins acords són possibles.
1: Álvaro, per acabar, ho comentaves ara una mica, però era una mica com el resum final, eh? Què ha d'aconseguir el PP de Sant Cugat en les pròximes eleccions, a dia d'avui, d'aquí un any ho tornaríem a preguntar, perquè considereu que ha estat un èxit?
0: Veurem, perquè nosaltres, per nosaltres millorar la situació que tenim ara ja seria un èxit, i no... està clar que com a objectiu t'has de fixar arribar a l'alcaldia, no? Perquè si no, no estaries aquí ja. O sigui, nosaltres volem arribar a l'alcaldia. Jo vull ser alcalde de Sant Cugat, ja veurem durant aquest any si jo confirmo la meva candidatura, no? Perquè està per veure i depèn de diverses coses. Però si jo em presento és per ser alcalde de Sant Cugat, no per millorar els resultats una mica. El que jo vull és que la ciutat estigui millor. Com vull que la ciutat estigui millor, per això crec que el millor per fer-ho sóc jo, amb el meu equip. I per això treballaré, per aconseguir-ho, per guanyar les eleccions. Que no, doncs veurem què fem, no? Però el que creiem fermament és que millorarem els resultats.
1: Molt bé, doncs Álvaro Benejan, portaveu del PP de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns, seguirem de prop, seguirem parlant a veure com evoluciona aquest últim any abans de les eleccions.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
5: Hola.
4: I venem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Horroc?
5: Perfecte.
4: Qui és l'Horroc?
5: L'Horroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
4: I per què l'Horroc?
5: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubo Vadis, ens havia servit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets, i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
4: Perfectament.
5: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, pues aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, en guany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
4: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és el,
5: sí. És bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
4: La bèstia
5: infantil me sembla que es fan 8 metres, sí. Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesa uns 80 quilos,
4: wow.
5: En total, porta rodes.
4: Bueno, és mal.
5: Està bé, i l'homoriac, en canvi, és molt més petit, és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
4: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho vau mostrar doncs, al públic, l'Horroc?
5: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra, perquè estàvem amb Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé, ja en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap, funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar, sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament, i també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens,
4: clar,
5: i al final posen rodes, pues...
4: I un cop doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre. Que...
6: Ràdio Sant Cugat, notícies.
7: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les havaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de festa major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta festa major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta festa major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
9: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest programa que mira sempre cap al passat, algunes vegades de fa molts anys, altres vegades de més cap aquí, però sempre amb la intenció d'escoltar aquelles persones que han contribuït a la ràdio catalana, bàsicament, i que han fet que aquest mitjà sigui un dels més populars de la nostra societat. I per compartir aquests moments, parlarem, com sempre, amb el nostre company d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
10: Hola, Esteve, què tal? Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí, company d'aventures, una gran aventura a la Maroteca de la Ràdio. És que això no para, això no para. Tenim un material increïble, no parem d'escoltar coses, no parem de descobrir coses, i això fa que cada dia la Maroteca vagi enriquint-se i nutrint-se de tot aquest contingut radiofònic. Per tant, un autèntic luxe i una autèntica aventura, bé com tu dius.
9: Doncs avui comencem amb un clàssic ja del programa. En el nostre primer programa, ja fa una colla de mesos, vam estar escoltant a Carles Cuní des del seu mític La nit dels ignorants, un programa que va començar a mitjans dels 80 a Catalunya Ràdio i que, de fet, encara avui dia dura, la seva versió 3.0, i amb un altre personatge, amb Xavier Solà. Però avui comencem parlant de Carles Cuní i escoltant una edició del programa de l'any 1994 de l'arxiu teu, Jordi. Això és una cinta que tu enregistraves a altes hores de la matinada, com sempre.
10: Com sempre, com sempre, estirat al llit amb una orella posada en l'auricular, i quan trobava alguna cosa interessant només tenia que estirar una mica el braç i apretar el rec de la platina de casset i començar a enregistrar.
9: Doncs vinga, som-hi. Viatgem aquell 1994 per escoltar Carles Cuní a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio.
11: Sant Vicenç, bona nit.
12: Hola, bona nit.
11: El nom?
12: Jaume.
11: Mana'm.
12: Vull dir dues coses. La primera, una que ha preguntat la diferència entre brocanters i antiquaris, de que fa un mes o dos vaig escoltar Tàpies Variades, no hi van comentar aquest tema, i veu que actualment no hi ha cap diferència, ben bé, són els dos mots més o menys semblants, volen dir el mateix, vull dir, col·lecció de mobles antics. Van dir que sí, hi havia una diferència amb el valor, però ben bé no se sap ben bé, i llavors aquest noi que dirà amb brillo, doncs no tens que... Ai, coronat, perdó, no tens que veure, vull dir, en espanyol, coronat és membrillo, que diuen. Ja està.
11: Molt bé.
12: D'acord. Bona nit.
11: Adéu, bona nit. Sants, hola.
13: Hola.
11: Bona nit, el nom?
13: Elisenda.
11: Molt bé, Elisenda.
13: Volia fer una resposta i quatre preguntes.
11: Molt bé.
13: que una noia va preguntar per què servien dos botons que hi havia a baix del telèfon, un asterisc i un com un quadrat, saps?
14: Sí.
13: Que, bueno, l'asterisc no estic segura, però el quadrat és perquè si marques un número i penges, apretes aquest botó i tornes a... per no tornar a apretar el número, doncs marques això i torna a marcar.
14: Molt bé.
13: I la pregunta és que la direcció per fer anuncis, si... bueno, allí queda fer tot, si els Guns N' Roses han tret un altre d'allò després del espagueti, i com es diu, si existeix Guns, i si algun noi o una noia...
15: Si existeix
13: noia,
15: el què?
13: Un grup que es diu AL Guns. Vale? Sí?
14: Bé.
13: I si algú sap com es fa a Street Fighter, un joc, com es fa el Kamehameha en vermell.
14: Molt bé.
13: I ja està. Vale, bona nit.
14: Adéu.
13: Adéu.
14: Sarrià, bona nit.
16: Hola, buenas noches.
14: El nom?
16: David.
14: Mana, David.
16: Mira, lo que quisiera saber es por qué hay algunas ambulancias que en las cuales la palabra ambulancia está escrita al inverso. Uh-huh. Es decir, de derecha a izquierda.
14: Al revés, sí.
16: Sí. No sé si te has fijado alguna
14: vez. Sí, sí, sí.
16: Que se sabe por qué, no sé.
14: Muy bien.
16: Vale, gracias.
14: ¿Tres
16: más? No, nada más.
14: Adéu.
16: Vale, adiós. Hasta la próxima temporada.
14: Muy bien.
16: Vale, adéu.
14: Adéu. Deixem, doncs, pas a les notícies i tornem quan acabin els nostres companys informatius. Fins ara.

0: Aquesta sintonia nocturna dels anys 90 de Catalunya Ràdio sempre ens havia agradat, Jordi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara, mentre escoltava... bueno, dic sí, allò de la sintonia, evidentment, perquè a més, Catalunya Ràdio canviava les seves sintonies en funció si era de dia o de nit. Era la mateixa base, la música és reconeixible, però amb un estil diferent. I ara anava a dir que estava pensant, mentre escoltava les preguntes, no? Podíem fer una mica de joc, no? No sé si recordes tu alguna de les preguntes, Esteve, però si ara diem... Clar, quin disc havia tret Guns N' Roses després de... I és que ara no ho recordo.
0: Sí, Spaghetti Incident estava parlant.
1: Aquest.
0: El tema és que no em va treure cap més. No em va treure cap més. Que jo recordi, perquè hi va haver un directe... hauria de mirar, A internet, cosa que no hi havia en aquells moments, clar. Però sí hi havia aquest tipus de preguntes, no?
1: Clar, clar. I això, i aquí que vas a dir la paraula clau, que jo també em volia parlar, que és internet. Fem l'altra pregunta, que té un punt divertit, no? El tema de les ambulàncies, que per què algunes ho porten al revés? De fet, ho porten totes.
0: Exacte.
1: I la resposta és que està pensat per quan tu la veus venir pel retrovisor puguis llegir la paraula en el sentit correcte.
0: De totes maneres, jo també sempre he pensat, això està molt bé, la lògica és aplastant, diguem-ne, però si tu estàs conduint i sents una sirena, o potser si et sort o una mica d'orella, veus els rotatius... Ja saps que és una ambulància i, per tant, no fa falta haver de llegir res, no?
1: No fa falta llegir, clar, és més ràpid veure uns llums, no?, que no posar a llegir la paraula, també, també, també. I, escolta, el que deies d'internet, clar, moltes d'aquestes preguntes que en aquella època feia la gent, avui en dia les resoldries entrant a Google i picant-ho.
0: Exacte.
1: Clar. I feia gràcia, doncs això, no?, que es nota, evidentment, amb el tipus de preguntes, també l'antiguitat, no?, d'aquest tall, quan parlaven del telèfon, aquells botons, l'asterisc i el coixinet, que per què servien, no?, i, per exemple, un d'ells era la funció de rellamada, no?, avui en dia amb els mòbils, bueno, doncs, va per menús i va molt diferent, no?, però està bé, no?, quan escoltes aquestes coses dius, sí, és que abans això anava així, no?,
0: i quan parlava també de no sé quin videojoc, de com es feia el Kamehame vermell, sí. Que això em sona haver-ho vist en algun moment, no sé quin videojoc era, relacionat amb Bola de Drac, entenc jo. Vaja, sí, hem passat una colla d'anys.
1: Sí, està clar. I això, no?, totes aquestes informacions avui en dia, clar, ho tens tot a internet o a YouTube, no? Vols saber qualsevol cosa i ho tindràs aquí. Però tot i així, l'essència d'un programa com aquest sempre troba coses que van més enllà del que puguis tu trobar a internet. No?
0: Molt bé, seguiu aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara anem amb un document molt curiós i molt interessant. A mi em va agradar molt d'escoltar una entrevista força extensa. Escoltarem diversos talls d'aquesta entrevista en diversos programes, començant avui amb la primera part. Una entrevista que va fer l'actual presentador de la Nit dels Ignorants, Xavier Solà, a l'original, a Carles Cuní. I això va tenir lloc el 17 de juliol de l'any 2020 a l'antena de Catalunya Ràdio. Escolteu, perquè val molt la pena escoltar les reflexions de Carles Cuní una colla d'anys després d'haver portat aquest programa a Catalunya Ràdio.
2: Bé, doncs, hola a tothom i benvinguts al programa 2230, el darrer d'aquesta temporada, i números rodons, perquè també es compleixen 10 anys des que em vaig posar al capdavant de l'anomenada etapa 3.0. Per a mi ha estat aquest un dels reptes radiofònics més engrescador, enriquidor i satisfactori. I tenim confirmada la continuïtat amb el mateix equip, Aina Grau, Oriol Fidalgo, Rafael Vigorra i Martí Rigol. Una excel·lent notícia. I amb la mirada posada en la tornada prevista pel diumenge 30 d'agost, ens disposem a gaudir de la darrera missió al costat de tot un referent, amb la companyia del creador d'aquest programa, Incombustible, el periodista i empresari Carles Cuní. A més de creador, en va ser el director i conductor durant 9 temporades. Carles Cuní, bona nit i moltíssimes gràcies.
3: Què tal, Xavier? Bona nit.
2: Estic
3: gràcies a tu.
2: Molt content que siguis aquí. No, això, moltíssima gent.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Com estàs?
3: Molt bé, estic molt content, de veritat.
2: Què té aquest programa, Carles? Aquesta és la pregunta obligada que m'agradaria que algú me contestés, i qui millor que tu. Què té aquest programa que duri tants anys, convertit ja en un clàssic modern?
3: Ja que l'estem escoltant, el primer que té crec que és una sintonia extraordinària, que és que 31 anys després encara mai et canses d'escoltar aquesta preciosa cançó dels Beatles, no? I aleshores cada vegada que sents aquesta cançó automàticament doncs et porta tota una sèrie de records i això fa que faci que pensis que comença un nou dia, una nova etapa, un nou programa, etc. I això crec que té molt de mèrit, la sintonia, crec que té molta importància. Bé, de fet, ho saps tu perfectament, sí, en un programa de ràdio la sintonia és un element radiofònic molt... Sí, senyor. I en aquest cas, home, jo crec que, com sempre, no em cansaré mai de fer justícia, el mèrit d'aquesta sintonia és d'un, també, antic director d'aquesta casa, del Josep Maria Francino, que ell la feia servir en una emissora de ràdio que es deia Ràdio Club 25, de Ràdio Terrassa, en una època que jo encara vaig viure, que era una època en què les emissores de ràdio la nit tancaven. No com ara, que emeten les 24 hores del dia, sinó que emetien des de les 6 del matí, per exemple, fins a la 1 de la matinada. I el Josep Maria Francino feia servir aquesta cançó dels Beatles, el Good Night, per tancar l'emissió de Ràdio Club 25. A partir del moment en què Ràdio Club 25 va començar a emetre les 24 hores del dia, evidentment ja no va fer falta una cançó que tanqués el dia, i aquella cançó va desaparèixer de l'antena. I jo sempre havia pensat que si algun dia tenia la possibilitat, l'oportunitat, al llarg de la meva trajectòria professional, de poder presentar un programa de ràdio nocturna, que hauria de recuperar aquella sintonia, aquella emissora de ràdio. I així va ser. Quan vaig tenir la possibilitat de començar la nit dels ignorants, vaig proposar que aquesta fos la sintonia, i aquí està, sonant encara, sí, 31 anys després,
2: sí, i
3: amb un programa conduït per
2: i
3: tu.
2: I amb un munt de versions que podem estar encertir amb alguna, que van sorgint com bolets per als personatges més inversemblants. Coldplay, l'última vegada, per acabar el concert, fan servir amb aquest so Sound Cry, que dius, ostres... I qui diu...
3: Però és que, de fet, no deixa de ser una cançó de bressol. És com quan aquí escoltàvem El noi de la mare, sí, o una d'aquestes cançons que ens cantaven les àvies quan érem petits, i són cançons que encara van passant els anys i tu les recordes, no? Perquè són cançons que quan te les han cantat durant la teva infantesa t'han quedat gravades per la resta de la teva vida. Doncs en aquest cas, no sé qui la va compondre dels quatre membres.
2: El John Lennon.
3: La va compondre Lennon, però sé que la cantava el Ringo.
2: Julien, però la canta el Ringo perquè li feia una mica de cosa. El John la trobava una mica... Quica.
3: Per tant, no deixa de ser una cançó de bressol.
2: Mm-hmm. Ja tenim la sintonia com un element que sempre que comences un programa, doncs cal vestir-lo amb una sintonia. Però aquest programa què té?
3: Els oients, Xavier, si ho saps igual que jo, home. Ho saps perfectament. Els protagonistes d'aquest programa són els oients del programa, els oients de l'emissora, i la possibilitat que tenen de participar-hi, de trucar-hi i de dir-hi la seva. I a partir d'aquí, doncs, tota la resta, doncs, escolta, es pot amanir, evidentment, amb la personalitat del conductor, en aquest cas, de la teva durant aquests 10 últims anys, o de la meva durant els 9 primers. I aquí sí que cadascú hi posa una miqueta, doncs, del seu sal i pebre.
2: Sí.
3: Però, en definitiva, l'essència del programa són els oients. I el mèrit no deixa de ser tot, absolutament, dels oients. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres hi posarem la nostra personalitat. Jo hi vaig posar-hi la meva durant 9 anys, tu hi has posat la teva durant 10. Volia aprofitar la vinentesa, i per això estic avui aquí, per felicitar-te, per haver superat el meu rècord de 9 a 10 anys. I, per tant, doncs, celebrar conjuntament en aquest últim programa d'aquesta temporada. Primer dia va ser la nit del 5, la nit del 5 al 6 d'octubre del 1987. Em fa uns quants anys, això.
2: Doncs per això mateix, i amb el teu permís, obrirem línies perquè els oients parlin amb tu per fer-te, si volen, alguna pregunta i jo recordar algun moment. Et sembla bé?
3: Estic a la vostra disposició.
2: Doncs ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474. Aquest telèfon...
3: Que no ha canviat ni el número, Mira que el vaig arribar a dir centenars de milers de vegades. A veure, quants cops el arribes a dir tu cada nit?
2: Sí, també. L'únic que tu feies el nom...
3: Sí, 93-201-7474.
2: I quan trucaven deies...
3: Sí, gràcies, bona nit.
2: Això.
3: El nom, sisplau, sí.
2: Eduard, bona nit.
4: Hola, bona nit a tothom. Bona nit, Carles.
3: Eduard, bona nit.
4: Jo també et vaig escoltar, bueno, t'escolto des del primer dia, no recordava exactament la data, però volia fer una pregunta, a veure, potser és indiscreta o no. La primera pregunta que et vam fer per telèfon...
3: La primera pregunta que em van fer per telèfon no la recordo, no la recordo, però sí que et puc dir una cosa, que era de mentida.
4: Ah.
3: Era trampa, Eduard.
4: Ah,
3: és a dir, la primera pregunta que es va fer a la nit dels ignorants, clar, has de pensar que quan vam començar el programa no hi havia oients, perquè no havia existit, i per tant, doncs partíem de la base de que no hi hauria ningú escoltant. I per tant era com molt difícil intentar que el primer dia i de bon començament ja la gent estigués escoltant, sabés de què anava i comencés a trucar fent les preguntes. Per tant, els primers dies sí que amb l'equip del programa vam haver d'inventar una sèrie de preguntes i vam haver de fer trucar amics i a coneguts perquè fossin ells els que fessin aquestes preguntes fent veure que eren oients.
4: Oh,
3: aquesta
4: bé,
3: va ser una mica la trampa del començament.
2: I un oient ens va dir que la primera que ell recorda és perquè el tennis es compta com es compta.
3: No crec que fos la primera, però va ser una de les més repetides, diguem-ne, durant la primera etapa. Per tant, Eduard, no et puc dir quina va ser la primera pregunta, però sí que et puc dir que va ser una pregunta creada per l'equip del programa i no va ser una pregunta que vingués de vosaltres, dels oients.
4: Moltes gràcies, felicitats. I seguim escoltant el programa, molt ben conduït ara també
3: pel Xavier.
2: Qui parla és metge psiquiatre i ens ajuda moltíssimes nits als oients que tenen dubtes, inquietuds, incerteses relacionades amb la salut. Per tant, aquest programa fa un servei molt útil. I gent com l'Eduard ens ho fan possible.
3: Eduard, enhorabona.
4: Moltes gràcies i una abraçada.
3: Gràcies igualment. Adéu, bona nit.
2: L'Helena, amb ell, és a dir, amb tu, em vaig aficionar des del primer dia a la nit dels ignorants i fins al dia d'avui. Què li preguntaria? Doncs què ha estat fent tots aquests anys?
3: Treballant molt i, afortunadament, treballant a la ràdio, en el món de la ràdio, des d'un altre vessant, des d'una altra perspectiva, no des del micròfon, no des de l'antena, no des d'una ràdio pública, però sí des del darrere, des del back office, per entendre'ns, d'una emissora de ràdio privada, que a més a més són emissores de ràdio que estan adreçades a la gent jove, la qual cosa també m'omple molt i em satisfà molt, o sigui que estic molt content també de la trajectòria professional de tots aquests anys.
2: Diguem que és el grup Flash, un grup de referència.
3: Bé, diguem-ne que són dues emissores de ràdio que estan pensades per emetre música que arribi la gent jove i que, en tot cas, doncs, serveixen per acabar de consolidar el mapa radiofònic català, en català i a Catalunya, perquè en el moment en què vam crear això vam pensar que era un buit que feia falta omplir. Doncs de la mateixa manera que hi havia una iniciativa pública com Catalunya Ràdio per fer una ràdio convencional, feien falta emissores de ràdio privades que fessin ràdios fórmules musicals.
2: Com està la ràdio avui, Carles, i com estan les noves generacions de ràdio? Vist des del grup Flash.
3: Bé, home, la ràdio, afortunadament, la ràdio passa una miqueta com sempre, no? Sempre teòricament s'ha d'acabar sent substituïda per les noves tecnologies. Sempre ara, abans l'havia de matar el vídeo i ara l'ha de matar Spotify, però ni el vídeo, ni Spotify, ni res de moment aconsegueix matar la ràdio. La ràdio està aquí, la ràdio està molt present, i a més, a Catalunya està més present que mai, i sobretot la ràdio a Catalunya i en català, perquè afortunadament hi ha tota una sèrie de grups, hi ha tota una sèrie d'emissores, tant públiques com privades, que fem que a nivell de mitjà sigui el mitjà que té més percentatge d'audiència en llengua catalana. Això vol dir que en aquests moments la ràdio està més viva que mai a Catalunya.
2: Nous valors van pujant.
3: Sí, home, i tant, mare de Déu.
2: Surten aquí, cracs,
3: aquí
2: sí.
3: Aquí tenim uns quants, tu diràs.
0: La Maroteca de la Ràdio. Molt interessants les reflexions de Carles Cuní junt amb Xavier Solà en aquesta primera part que us hem ofert d'aquest programa. Ho hem dividit en diversos trossos per no cansar, però vaja, crec que són reflexions molt interessants, Jordi. Es parla de com va començar aquest programa, de la practicitat que va suposar aquest programa per moltíssims oients, el buit que omplia en aquells moments. També la reflexió a comentar que fa en Carles sobre Radio Club 25 i l'origen de l'ús d'aquesta cançó tan coneguda dels Beatles, aquest Good Night, que s'utilitzava en el tancament d'emissions de Club 25.
1: Sí, de la mà d'en Josep Maria Francino, exdirector també de Ràdio Terrassa, Club 25, i també que va formar part de, com deia el Carles Cuní, de la direcció de Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants omplia aquell buit. Era un programa que començava, com tots, quan comencen, de zero, sense audiència, i això que explica el Carles, això ha passat molt. De voler fer un programa, per exemple, com vols que participi la gent, i la primera trucada, mínim, és una ficció, perquè això serveix doncs, per intentar enganxar, a partir d'aquí, doncs, l'audiència real que truqui. No? Això és una tècnica que més d'un cop s'ha fet servir. I també interessant doncs, la reflexió final de la ràdio. Deia bé el que si primer tenia que ser el vídeo, no? Referent a la cançó, i després que si tenia que ser l'Spotify o el podcast, no? Que tothom n'hem parlat aquí. Crec que la ràdio continua, i el Carles també doncs, hi està d'acord en aquest sentit.
0: Afortunadament estem ben vius, la ràdio segueix viva, però sí que és cert que per les pròximes generacions haurem de veure com acabarà tot això i com ens haurem d'adaptar com a mitjà a aquesta nova realitat. Per exemple, si fem un símil amb la premsa escrita i les notícies a través d'internet, Jo no sé si les futures generacions seran compradors de diaris o no. Jo puc dir que potser fa uns anys ho era, però cada vegada ho soc menys. I jo, diguem que sóc de l'època analògica, igual que tu. De manera que què passarà amb els nostres fills? Ells compraran algun diari de tant en tant? O només el compraran per tenir paper, per poder fer coses a dins de casa, com, per exemple, si ha caigut aigua, posar ràpidament un paper per no patinar?
1: O si has de pintar, no? Posar diaris a terra. Doncs no ho sé, és una bona pregunta. Jo també comparteixo el que tu dius i el que t'ha passat a tu, que jo tampoc compro ja diaris i sí que recordo perfectament quan el diari, sobretot el diumenge, a casa el compràvem, no? amb els suplements que venien. No ho sé, la ràdio, jo crec que tenim els pares una part de responsabilitat, no?, d'intentar que els fills puguin continuar amb això, no? De la mateixa manera que nosaltres, tot i que ens hem adaptat molt a les noves tecnologies, hem continuat no fent servir cintes de casset, però sí guardant-les i sí digitalitzant-les, no? Doncs una mica que passi el mateix amb la ràdio, no? Que continuïs conservant, doncs en aquest cas, el que és un aparell de ràdio autèntic, no?, perquè puguis continuar gaudint del que és una ràdio, doncs, a través de les zones. Parlem d'una anècdota relacionada precisament amb aquest programa. Quan el programa s'emet en antena, doncs jo, des de la terrassa, la senyal de Ràdio Sant Cugat arriba molt, molt, molt dèbil i el programa quasi no se sent. I el poso, doncs, aleshores en streaming, a la pàgina de Cugat Mèdia. Però és que si ho pogués evitar, ho faria, perquè el vull sentir per la ràdio, no? I perquè és lo autèntic, no? Diguem-ho així. I vaja, jo espero que és un mitjà que pugui continuar. Ho hem parlat moltes vegades, la immediatesa, algú havia dit que la ràdio serà l'últim que s'apagui, no? Quan s'apagui tot, sent una mica ara catastrofistes, però és això.
0: A veure, jo no sé si la qüestió és parlar sobre el fet d'escoltar un contingut en directe que en aquells moments s'està produint o no. És la qüestió de sempre, no? El podcast. El podcast et permet poder escoltar qualsevol contingut, no solament el que s'ha enregistrat ja pensant en una cosa atemporal, diguem-ne, que parla d'un tema en concret i que el pots escoltar en qualsevol moment, sinó també escoltar aquells continguts que ja s'han emès, encara que sigui fa un moment o que fa més dies que ha sigut el moment d'emissió, doncs poder-ho escoltar quan a tu et va bé, no? Allò d'escoltar un contingut sota demanda, no? Sota demanda, diguem, del moment que tu pots disfrutar d'escoltar aquells continguts. Jo no sé si la clau va una mica per aquí. I aquesta dicotomia és la que crec que ens portarà una mica de cap en els propers anys.
1: Sí, crec que va per aquí. Jo crec que va per aquí, ho has dit, el concepte directe. O sigui, ja no tant al mitjà, que també, clar, tu no pots fer un... O sigui, tu pots fer un directe per internet, però és el que tu dius, és el concepte directe. Perquè quan parles amb molts periodistes et diuen, bueno, tu què? La ràdio? No, clar, l'emoció del directe. Tots et parlen d'això. Faig el parèntesis amb la televisió, el mateix, no? Tu pots gravar un programa de televisió, després s'emet i mentre l'estàs gravant, doncs res, no? Però quan diuen, no, és que m'agrada la televisió en directe, el que està passant en aquell moment, no? Sobretot amb els informatius, per exemple. I crec que la clau va per aquí. Evidentment que tu pots sentir ràdio en directe per internet, és cert. Per això, que s'ha de continuar fent. O sigui, jo crec que encara que tu ho puguis enregistrar tot i tot sigui emès o consumit a posteriori, jo crec que el directe crec que mai desapareixerà, perquè és això, perquè té una essència especial. És, dius, no, estàs escoltant el que ara mateix està passant. Val? El que jo ara mateix estic dient a l'estudi o el que jo ara mateix... doncs, o el que un periodista desplaçat al carrer en aquell moment està explicant el que està passant en aquell moment. Val? És això.
0: Hi ha una qüestió també a comentar important, que és que tu pots agafar, per exemple, un mòbil amb una app que hi apareixen la majoria d'emissores que emeten per internet i ho pots escoltar via Bluetooth en el cotxe, per exemple. Ara imagina't que hi hagués una ràdio de cotxe amb una app ja incorporada. Jo entenc que això ja existeix, que li pots posar via Android, per exemple, aquesta app que recull la majoria d'emissores que s'han adscrit, diguem, en aquell servei, i apareixen allà. Clar, això t'obre un ventall molt gran. Per exemple, la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat, es pot escoltar ja fa molts anys. Des de qualsevol punt del món per internet, doncs des de qualsevol país, tu amb el teu cotxe, imagina que pots escoltar aquesta emissora, no? Això, d'una banda, comporta que l'espectre tancat de la freqüència modulada, que és la emissora comercial, musical avui dia, diguem que perd una mica de força. Perd una mica de força perquè si en lloc de tenir 30 emissores aproximadament, que hi ha a la freqüència modulada, en passes a tenir centenars de milers, tu com a anunciant, a quin lloc inverteixes uns diners per anunciar-te? La cosa canvia, perquè abans tu tenies, i encara seguim tenint avui dia, un estudi d'audiència molt acurat que permet veure a quin lloc s'escolten més certs tipus de continguts. Però, clar, quan això ja s'amplia a tot internet...
1: Sí, perds el control. Mira, fent referència al que tu explicaves ara mateix, la majoria de cotxes ara que ja incorporen, doncs... Les típiques pantalles tàctils, no?, que porten un sistema que pots connectar al mòbil, no?, sigui a través de l'Apple o a través d'Android, dir-te que Android Auto, que seria la versió doncs, del sistema operatiu Android dedicat als automòbils, una de les aplicacions que té Android Auto és TuneIn Radio, que té més de 100.000 emissores diferents per poder escoltar, a part de podcast, notícies i canals musicals, des del cotxe. O sigui que, imagina't, ja no és un sintonitzador de ràdio, diguem, digital, no? Encara que sigui, no?, òbviament digital, en el qual tu en el cotxe tens memoritzades emissores, sinó que és una app a la que tu entres i dius, i ara jo estic al cotxe escoltant ràdio Cincinnati, permetem la broma, no? Vull dir, pots escoltar qualsevol emissora de ràdio, pràcticament.
0: Bé, doncs potser sí que és el futur va per aquí. Ho haurem d'anar veient i nosaltres, evidentment, oberts a emetre el nostre programa i la sintonia de la nostra emissora des de qualsevol lloc del món. Bé, seguim amb més històries. Ara anem a escoltar una mica de publicitat per canviar de bloc, què et sembla?
1: Perfecte, som-hi.
5: Diumenge, el Pavelló Municipal d'Esports serà testimoni d'una data històrica per a l'hoquei santcugatenc. Amb motiu de la darrera jornada de Lliga de Primera Catalana Masculina i Segona Categoria Femenina, Ràdio Sant Cugat emetrà des del pavelló un programa especial. Diumenge, a partir de 2:15, especial segona edició de l'Esport en Marxa per viure en directe l'ascens dels dos equips sèniors del patí hoquei Sant Cugat.
6: Diumenge veniu al pavelló a viure una fita històrica amb el patí hoquei Club Sant Cugat.
0: Doncs una falca del patí hoquei Club de Sant Cugat, enregistrada al maig de l'any 2000 a Ràdio Sant Cugat. De fet, va ser una de les últimes falques que vaig enregistrar mentre vaig estar en actiu dedicant el 100% del meu temps a la ràdio. Seguim ara amb una altra promoció d'un programa del qual ja hem parlat, o d'un personatge, millor dit, de Jordi Tardà, i d'un programa, un espai que ell feia l'any 1985 a Catalunya Ràdio, que es deia El Col·leccionista.
7: Cada dilluns, de 10 a 12 de la nit... El Col·leccionista! El paradís dels bojos del rock. Discos inèdits, concerts exclusius, concursos, intercanvis... Tot i més, cada dilluns de 10 a 12 de la nit, El Col·leccionista! Un programa dirigit per Jordi Tardà.
8: La Maroteca de la Ràdio.
0: I seguim amb una falca, enregistrada el 1998 als estudis també de Ràdio Sant Cugat, amb la veu de l'actual director d'informatius de Televisió Espanyola, una persona amb la que vaig coincidir durant uns anys a Ràdio Sant Cugat, i el seu nom és Lluís Guilera. Doncs anem a escoltar la seva veu en aquesta promoció de La Revista.
9: Dictagol és un nou llibre que, mitjançant el futbol, ensenya ortografia. L'autora d'aquesta original publicació, la Maria Àngels López, serà dimecres a La Revista, que començarà, com sempre, a les 10 del matí.
0: I seguim amb un especial de Nadal. A Ràdio Sant Cugat, cada any, hem procurat adaptar el nostre so i els nostres separadors, jingles, falques, a la realitat del Nadal, un moment molt especial de l'any. En aquest cas, anem a un espai que es deia Vallès sense fronteres i que ens portava col·laboracions de persones estrangeres que participaven a la nostra emissora, doncs, una mica en diversos objectius. D'una banda, doncs, donar-se a conèixer com a persones nouvingudes, i d'una altra banda també aprendre alguns idiomes com el català i el castellà i posar a la pràctica la seva parla davant dels micròfons de Ràdio Sant Cugat. Anem doncs al Nadal de 1994 amb aquesta promo de Vallès sense fronteres.
10: Música. Què? Com estem? Doncs espero que bé. Jo sóc Hamid, un dels que fem Vallès Sense Fronteres, i juntament amb la resta de l'equip, Hammadi, Fatiha i el Beto, la resta de Vallès Sense Fronteres i Ràdio Sant Cugat, volem en aquestes dates tan especials desitjar-vos unes excepcionals festes i un bon i pròsper any nou 1995, esperant que aquest any estigui marcat per la tolerància i el diàleg entre totes les cultures que convivim en Sant Cugat i la comarca i, en fi, en tot el món. Siguem tots una mica més raonables i menys etnocèntrics cap als demés. Moltes felicitats en aquestes festes i, de part de Hamid, pels joves i menys joves que us va a la marxa, aneu amb molt de compte avui. I bona ressaca de cap d'any. I a veure si ens veiem i brindem junts per aquest nou any que entrarà. Feliç any 1995 de part de Vallès Sense Fronteres i Ràdio Sant Cugat. Salam alaikum wa marhaban. Fi hada al-waqt al-jamil, ana Abdulhamid ibn Hammu min al-burnamas Vallès Bidun Hudur, yuridu an kullana kullakum takunu labas, wa yuridu an sanat al-muqbila sa'ida bil-khair wa bil-farh, wa fi hada sanat al-dakhila sanakunu sa'ida jiddan min Vallès Bidun Hudur wa Radio Sant Cugat, wa ma'a salama.

Bon dia, benvinguts. La millor música continua en aquest punt del dial. A Barcelona, 95.5. A través de les nostres emissores també a la Costa Brava, 95.6. I a Sitges, 90.6. Això és Kiss FM Catalunya.

0: Doncs aquesta cançó de Coldplay va ser la primera que es va posar en el moment que Club 25 va desaparèixer i es va quedar ja per sempre, o entre cometes, per sempre, almenys de moment encara la tenim a l'antena a Kiss FM. Jo no sé si tu havies escoltat aquest document, Jordi, jo no, la veritat és que no el recordava, és a dir, que ha sigut interessant recuperar-lo.
1: No. Sí, sí, totalment. No l'havia sentit, no l'havia sentit mai. Havia sentit el comiat de Club 25, però no l'arribada, en aquest cas, de Kiss FM, no l'havia sentit.
0: Molt bé, doncs anem més enrere en el temps de nou. Ara viatgem al 1994, concretament, mira, tinc aquí el dia, el 12 de setembre de 1994. I anem a escoltar la radiofórmula de Mata de Pere Ràdio, en aquest cas, curiosament, el dia abans que jo comencés a la ràdio per primera vegada. Jo crec que devia estar escoltant l'emissora per veure com ho feien la resta de companys, perquè jo m'estrenava en aquell moment, i tinc aquí una selecció enregistrada de la radiofórmula que portaven a terme Carles Gordillo i Irene Lara a la sintonia de Matadepera Ràdio.

0: Doncs ara mateix el moment per obrir la nostra finestra d'il·lusió i passió per arribar fins a l'excitació de la cuina. I nosaltres, com sempre, l'especialista de la temàtica, la Irene Lara. Bon dia, Irene.
1: Hola, bon dia, Carles.
0: Doncs això, quin és el menú que ens portes avui?
1: Avui us porto tres plats molt bons. De primer, torrades d'ou remenat a la crema. De segon, pollastre a la crema. I per postres, rosquilles.
0: Doncs molt bé, comencem per al principi per variar i comencem a dir-li a la gent guapa que ens escolta quins són els ingredients per fer-ho, que són les torrades d'ou remenat a la crema. Quins són, Irene?
1: Per a 5 persones necessitem un pa anglès de mig quilo, 7 ous, 50 grams de nata, 75 grams de mantega, sal, pebre i nou moscada.
0: Doncs el nostre estil funcionant ara mateix des de la Municipal de Matadepera i fem-nos ressò de la seva proposta radiofònica que avui ens fa la Irene Lara. Recordar-li que avui el que farem de menú són unes torrades d'ou remenat a la crema, un pollastre a la crema i unes rosquilles. Ens quedem amb el postre. Però el principi també és interessant. I per això mateix la Irene Lara ens explica la manera més adient per fer el que són les torrades d'ou remenat a la crema.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Doncs aquí teníem aquest plat de cuina que ens portava aquell 1994 a l'antena de Matadepera Ràdio, Carles Gordillo, junt

0: Irene Lara. Encara hi ha espais de cuina a la ràdio, Jordi, que són interessants sempre d'escoltar perquè et porten alguns plats que no coneixes i que si pots caçar al vol mentre ho estàs escoltant aquells plats i en prens nota, doncs et poden sortir coses molt interessants.
1: Sí, home, i tant. Per exemple, de la mà d'en Fermí Puig, al Món RAC1, explica d'una manera molt simple les receptes, molt, molt fàcils de fer, i aquest espai el té setmanalment, en el Món RAC1 el vas
0: fer. Molt bé, seguim els anys 90 i ens quedem al Vallès, també. Anem a parlar breument d'una emissora que ja no existeix, RKOR, una emissora que bàsicament era musical i que el 1995 sonava aquesta promoció que ara mateix escoltem i que recuperem gràcies a arxius del passat que tenim enregistrats amb cintes de casset.

0: RKOR. Radio Hits. Nothing is so definite, it's so hard. When he's moved from old White House and he's doing the old graveyard, we're running shit. Cada dissabte, les principals novetats musicals del món. Radio Hits, l'actualitat musical sonant com mai. Tots els dissabtes... Radio Hits. RKOR. Manca un minut per les 10.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: No sé, Jordi, si tu l'havies arribat a escoltar, RKOR.
4: No l'havia escoltat. De fet, quan he sentit el nom, el primer que m'ha vingut al cap és WKRP, WKRP. Et sona?
3: Ràdio Cincinnati.
4: Exacte. Aquesta no l'havia sentit.
3: Doncs era una emissora bàsicament musical, de Radio Fórmula. Hi havia també força publicitat local i va funcionar durant força anys a la zona del Vallès. No sé com devia acabar la història, però entenc que es devia acabar la seva llicència per poder emetre i per això va passar a la història. Bé, anem ja acabant el programa d'avui. Ho farem amb un petit record del nostre programa amb el qual vam celebrar 20 anys del Black Knight. Això va ser el 2021. Un programa doncs, que vam disfrutant moltíssim nosaltres fent en directe entre els anys 2001 i 2002 a l'antena de Ràdio Sant Cugat, aquesta casa, però que també vam poder reflotar gràcies al confinament.
4: És així, i gràcies a tu, principalment, que em truques un dia i em dius, escolta, per què no hi tornem? I, ah, doncs vinga, som-hi. I gràcies al confinament, com bé dius, així va tornar a renéixer el Black Knight, i mira... ja el tenim aquí, i aquí està, i aquí continua.
3: El que em fa molta gràcia d'aquest programa és poder recuperar fins i tot algunes de les falques originals, com la pròpia sintonia i les veus d'Àlex Blázquez i de Pilar Gifaell. A més, en el cas de la Pilar encara té molt més valor perquè ella ja no està amb nosaltres i, per tant, aquest petit homenatge que li fem des d'aquí al posar les seves falques és una cosa que fa molta il·lusió. Doncs anem a escoltar un petit tall d'aquest programa amb el qual celebràvem els 20 anys de Black Knight.
5: El so i l'estil inconfundible de la música de Portishead amb aquest tema que porta com a títol Crow Boys. Des del treball Portishead, que porta el mateix nom que el seu grup, sentim doncs, aquest tema inconfundible.
6: Dos minuts per les 11 de la nit. Acabarem ja el programa últim d'aquesta temporada 2001-2002 del Black Knight a Ràdio Sant Cugat amb aquest tema de Damn Exactions. Es deia Never in This World. Doncs ens acostem a les 11 de la nit. És moment d'acomiadar l'edició d'enguany de Black Knight aquí a Ràdio Sant Cugat.
5: Sí, l'última nit, més que d'enguany, la temporada. Esperem tornar aquest mateix any quan sigui el mes de setembre.
6: També, exactament.
5: Exactament, eh? Sí, era la pifia última de temporada, eh? Bueno, tenim una mica de moviment aquí a l'estudi. Intentarem acabar el programa. Gràcies per haver-nos fet companyia durant aquesta temporada. Esperem trobar la temporada que ve. Salutacions a Jordi Caselles.
6: I d'Esteve Llop, un servidor. Bona nit, que vagi molt bé. Que vagi molt bé.
5: Adéu-siau, bon estiu.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Catalunya i el món.
3: Doncs aquí teníem l'última emissió en directe del Black Knight. Això era el juliol de l'any 2002 aquí a Ràdio Sant Cugat. Escoltàvem també la teva dona al final, que es colava pel micròfon.
4: Tot queda immortalitzat.
3: Sí, sí, bé, un final d'època. Nosaltres pensàvem que potser tornàvem el següent setembre, però jo crec que en aquell moment vam decidir de parar perquè jo estava treballant a Barcelona i el fet de fer un programa en directe de 10 a 11 de la nit, doncs, no, o de 9 a 10, ara no ho recordo, Jordi, quina hora era.
4: 10 a 11. 10 a 11.
3: De 10 a 11. Doncs clar, sí, sí que és cert que donava temps d'arribar més o menys bé, però, clar, això suposava, diguem, un trasbals, perquè anaves a dormir una mica tard, perquè sempre fèiem la conversa, la tertúlia, després del programa, bé sigui des de dins de l'emissora, bé sigui des de dins del cotxe, com l'altre dia em sembla que també recordaves tu, apuntaves aquí al programa, i, clar, això feia que acabéssim una mica tard, no?
4: Totalment. Era difícil poder-ho fer, però què hagués passat si ho haguéssim fet, eh? T'imagines? 20 anys cada dia a la ràdio, cada nit a la ràdio, no? ha sigut com ha sigut, ara m'escoltàvem feia gràcia. Sonam com accelerat.
3: Exacte, jo també he pensat el mateix, no. I no és cap cinta que estigui reproduïda més ràpida del normal, no. No, perquè això estava enregistrat en minidisc. Per tant, són les veus que tenia més tal i com parlàvem fa 20 i escaig d'anys. Doncs bé, ara sí que ja acabem el programa d'avui. Recordem, Jordi, el nostre e-mail per si hi ha algun oient que ens pugui aportar algun document històric, cosa que ens aniria la mar de bé.
4: Doncs, si el teniu, ens el podeu enviar a hemeroteca@radiosantcugat.com. hemeroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, encantats de que ens ho envieu i aquí ho posarem i en parlarem.
3: Doncs marxem amb un programa del qual ja hem parlat, que es va emetre l'any 2009, celebrant els 50 anys de la cançó catalana, ara que fa 50 anys, amb Núria Ribó, que presentava aquest espai a Catalunya Ràdio. Anem a escoltar la segona part del repàs a aquest programa especial que celebrava aquests 50 anys de la cançó. Que vagi molt bé, Jordi. Fins aviat.
4: Fins aviat, Esteve.
7: Des d'ara i fins a les 12 podrem escoltar els records i vivències de grans cantants que van formar part de la nova cançó en un resum especial de la sèrie Ara que fa 50 anys.

0: Som al 1962 i per la nova cançó l'any comença bé. La revista Catalunya Express parla de la modernització de la cançó catalana i fa servir per primera vegada el terme nova cançó. El grup d'amics, que amb el temps serà els 16 jutges, continua creixent. El nucli inicial, format per Miquel Porter, Remei Margarit i Josep Maria Espinàs, s'hi afegeix el psiquiatre Delfí Abella. Una de les seves cançons més populars, Cap al futbol, retrata amb ironia el món d'aquest esport.
1: Ara que fa 50 anys.
0: Guillermina Mota és una de les veus més versàtils de la nova cançó. Ara podríem dir que està totalment retirada de la vida pública després d'haver treballat en ràdio i televisió.

0: El programa Souvenir de Catalunya Ràdio feia aquestes declaracions el 17 d'agost del 2007.
1: Sí, la GSM Serraïma va ser el que em va un dia. Ell sabia que jo cantava perquè tenia una guitarra que cantava a casa meva. I em va dir, escolta, per què no, no cantes amb els 16 jutges? Dic, què? Dic, qui són aquests? Clar, jo no havia sentit mai. I llavors, és que no, en realitat no havia sortit gairebé res. I llavors em va portar un disc del Quico Pi de la Serra i un del Raimon, que era el primer del Vent, és que vaig trobar, bueno, meravellós. I un dia em diu, saps què, com que sóc molt amic del Pi de la Serra, te'l portaré a casa i, a veure, i canta-li una cançó. Bueno, jo va entrar al Pi de la Serra i era com si entrés allà a Sant Pere, saps? Hi ha una cosa, jo emocionada. Llavors li vaig cantar una cançó i el Quico, amb, tal com és ell, que és un esbojarrat i continua sent aquestes edats, que ja està bé, que és el que, és el que fa precisament especial i divertit. I doncs hi va dir, doncs mira, el dissabte ja pots cantar, si en fas dos més de cançons...

0: Bona nit, Maria del Mar, benvinguda.
1: Encantada d'estar aquí amb tu.
0: Fem 50 anys enrere, volem parlar de la cançó, però també amb tu com vas començar? A les Illes, a Palma, a casa teva. Com et ve això? Et ve de la família?
1: Em ve del meu germà. El meu germà té 3 anys més que jo i estudiava nàutica a Barcelona. I crec que va ser per culpa d'un festival que varen fer de cançó marinera. Com que el meu germà cantava molt a casa, jo també cantàvem sempre, portàvem guitarres, teníem amics i fèiem el que fèiem molta gent, no? Cantàvem cançons que sonaven per la ràdio. Però el meu germà va començar a escriure cançons arrel de que el meu pare un dia va portar discos de París, del Brassens, de Leo Ferrer, de molta gent. I va fer una estada a París i li va agradar molt aquesta branca de la cultura francesa de la cançó, no? Que allò, llavors era com una explosió a París, no? I va portar tots aquests discos que ens van entusiasmar el meu germà i jo. Fins i tot el meu pare va fer com una petita conferència amb una caixa d'estalvis sobre la cançó francesa. Li va agradar tant i ens va fer il·lustrar aquesta conferència. El meu germà i jo, allà amb la guitarra, jo cantant una cançó de l'Edith Piaf.
0: Poc pensava ell que amb els anys series tu una de les protagonistes de la cançó, sí, catalana.
1: Vaig aterrar a Barcelona de la mà una mica del meu germà, que em va donar a conèixer doncs, tots els 16 jutges, que llavors eren amics seus.
0: I tu imagina't, començaven, no?
1: Tu imagina't doncs, entrar per casa doncs, el Serrat, que tenia doncs 20 anys com el meu germà.
0: Quasi tots teníem 20 anys.
1: El Quico, el Raimon no tant, perquè ja era el País Valencià i tot això, però sí, el coneixíem i clar, el meu germà va conèixer tots aquests, tota una sèrie de gent que feien música i clar, jo vaig anar a parar a casa de Lluís Serraima i la Remei Margarit.
0: L'altre dia m'ho explicava Lluís Serraima també aquí al programa.
1: Sí. I jo els vaig conèixer i em varen demanar, per favor, com que ja, en els jutges no hi havia gent que cantés música tradicional, em van demanar que jo doncs, hi participés una mica en els recitals, que cantés una cançó de Menorca, o així, perquè ells ho sabien que jo cantava.
0: O sigui, t'ho van demanar vol dir que no vas passar l'examen, perquè Déu-n'hi-do, feien passar examen, eh?
1: Sí, sí, però jo en aquell moment encara no ho era dels jutges. Em varen demanar de participar doncs, en els recitals, com una mostra, diguéssim, de la cançó tradicional de les Illes. I bé, ho vaig fer encantada, amb molta por, perquè clar, ells eren ja gent que havia corregut per escenaris i jo no.
0: Quins anys era això, quan jo tenia entres en contacte?
1: 17 anys. Jo tenia 17 anys, llavors. Però hi havia una cosa que era com un comú denominador de tothom en aquell moment, no? Era anar contra la dictadura i a favor de la democràcia. Això té molts colors, no? No hauria de tenir més de colors, però vaja, en aquell moment en tenia molts.
0: Evidentment, eh? Contra Franco sempre unia més.
1: Molt, unia moltíssim això, a la dictadura i després el fet de no poder expressar-te doncs, amb la teva llengua, no? Jo recordo doncs, el Salvador Escamilla que cantava cançons de pel·lícules, no? De pel·lícules molt famoses i en català. No? Mm-hmm. Tot unes històries que es van construir molt ben construïdes, molt musicalment, amb les veus adequades i tot això amb bones traduccions. Jo recordo que la cançó que vaig cantar de la Bàrbara me la va traduir el Delfí Abella, que va ser la cançó de l'Àguila Negra de
0: un
1: la
0: dels Bàrbara. Teus grans èxits, sí, dels molts, però aquesta però va ser espectacular,
1: traduïda d'una manera exquisida, o sigui, ell va clavar, no, la traducció d'una manera molt, molt, molt fantàstica, no? Era un bon escriptor de cançons i la va deixar magnífica. Aleshores, no sé.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. Octàvia, la nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta festa major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta festa major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'Hora del Conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'Hora del Conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern. El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí,
1: i tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, oh, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta Clara, que faria 11 anys, pensà que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita'ls de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge, el posar dins d'una capsa i l'embolicar en paper bonic, i l'adornar amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locar el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veiem molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara! Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
6: i té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
5: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
6: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
5: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré, i a més us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia l'Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitjans espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què sap si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujà les escales i entrà a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser. On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas una taca o la pols tapessin la seva imatge, però, clar, era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus.
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va ratar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miular la Llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, Llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la Llimoneta se'ns està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la Llimoneta...
1: «Saps, Llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la Llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida. Com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. Uh-huh. En informàtica, pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè. I és que el català és una llengua tan increïblement rica que, fins i tot, per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil, utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça, que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga. En Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la seda blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau. Hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara. Hem mirat l'univers gràcies a la Isona. I precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
1: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
0: Mireu fixament cap amunt, busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
1: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar...
0: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'Hora del Conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'Hora del Conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar, o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern. El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí,
1: i tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia...

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu Rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, oh, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta Clara, que faria 11 anys, pensar que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicites de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge. El posà dins d'una capsa i l'embolicà amb paper bonic i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis al teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locar el regal...

0: Llotja la tauleta i de veritat que hi veien molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes amb fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que, a les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anar per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
1: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
2: Clara, valga'm Déu, t'has encongit. Però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
1: Doncs què ha passat, mare?
2: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
1: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
2: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
3: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
4: I té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
3: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
4: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llarg de les deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
3: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
5: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré i, a més, us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia la Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitjans espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb ulles blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què saps si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujar les escales i entrar a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser! On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas una taca o la pols tapessin la seva imatge, però que era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mai la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar, espantada, perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors, va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va ratar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la, amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miular la Llimoneta alhora que activava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, Llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la Llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la Llimoneta...
1: «Saps, Llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la Llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida, com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. Uh-huh. En informàtica, pot voler referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè, i és que el català és una llengua tan increïblement rica que fins i tot per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça, que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga, en Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la seda blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau. Hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara. Hem mirat l'univers.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és el programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
5: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
4: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
5: Notícies. Societat.
4: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cuplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
6: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers, i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
7: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
4: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures. Ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal. I ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater i la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també sent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala, i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu actiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Plejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30, perquè a 9:45, sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja, i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 6:45 i a les 10 de la nit, en la principal de Tarragona, i també a 6:45 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, Balladà amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a 10:00 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 6:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i 8:00 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. 8:00 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i 8:00 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 6:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 6:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyola sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona

A partir de les 6 de la tarda i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15, l'hora del vermut, amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya, amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major, hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc, amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Roscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caça de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest aplec internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'aplec internacional de l'any passat. Es titula Adifolk pel món i l'escoltem a càrrec de la cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb l'Escopla Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals.

locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara, és del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Quedava finalista al Premi La Sardana de l'Any, ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: Coplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta, la seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coplejant.
0: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor, ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyint vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: per l'amistat. La vida és una fe sentida, de plenitud, de goig, d'un càncer. Feliç aquell que vol la pau i estima. Feliç aquell que viu d'amor i avança. Feliç el cor que ha vist la llum i canta. Feliç el cant de l'amistat que ens guia. No tanquis el portal del cor de l'abraçada. Emplena amb un somriure plàcid les mans tristes. Per l'amistat ja tots els somnis floriran i floriran i floriran les il·lusions, vencent l'enyor dels temps i dels anys. Feliç el cant joiós de l'amistat. Signat Manuel Pont i Bosch. Benvingudes i benvinguts, amics de la Sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions d'aquí està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i d'en Oriol Coromines, responsables, respectivament, del control musical i del muntatge. Aquesta poesia que us he llegit al començament del programa és la lletra de la sardana per la nostra amistat. Sardana, com ja sabeu, d'en Martí Llafont. Doncs bé, avui anem a disfrutar, dedicant el programa a aquest autor. En Martí Llafont fou un gran tiple. Va tocar a la Copla Caravana i, finalment, durant molts anys, a la Copla Mogrins, del qual va ser director. Però el més important és el que va ser un gran compositor de sardanes. Totes elles espectaculars, tant musicalment com balladores. En fi, que Martí Llafont ens va deixar un gran llegat. Moltes gràcies, mestre. Ens recordem sempre. I comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana que escoltarem la va titular Mercè. Va ser la seva segona sardana i està dedicada a la seva germana. És una sardana que l'hem escoltat en forces ocasions arrel de molts homenatges que periòdicament es fan a aquest músic.

Gent de Malgrat, sardana estrenada l'any 1988. Però a l'any 1985, l'agrupació sardanista La Barretina, que es va tornar a organitzar la Paret de Malgrat, li va encarregar l'any 1988 una sardana per aquesta agrupació. Va ser estrenada aquest any, doncs, el 1988, el 2 d'octubre.

Escoltarem ara Desig. L'any 1983, els Mongrins presentaven una novetat important. Josep Gispert, fins aleshores primera tenora, deixava la formació i el seu lloc era cobert per un jove de Blanes de 21 anys, en Jordi Molina, que ara que tots ara tots coneixem, clar. Martirià li va escriure una obligada per al seu instrument, amb el desig que, a l'interpretar-la, aconseguís un gran triomf. Com així va ser. Fou estrenada a la Plec de Mataró el 13 d'octubre de l'any 1985.

Després de desig, escoltarem el sarau artesenc. A la vila d'Artés, al Bages, celebren des de l'any 1984 una festa molt lluïda sardanista. Un dels actes centrals és l'audició que celebra a la tarda al pavelló d'esports. A l'edició de l'any 1988 es va donar a conèixer el sarau artesenc, que, segons l'autor, serà un bon lligam de garantia per refermar l'amistat d'un autèntic professional de la música de casa nostra. Això no va dir l'autor, van dir els de la Junta. En fi, escoltarem aquesta sardana, que és espectacular.

Regal de Reis. És una sardana dedicada a la seva filla Maria Teresa, que va néixer el dia de Reus, el dia de Reis. M'atreveixo a dir que és la sardana de Martillà que més s'ha tocat. Mig obligada de goble i engrescadora al màxim, és alhora ben acceptada per els músics i per als dansaires.

I ara anirem a la central del programa per la nostra amistat. És una de les seves sardanes més interpretades des de que es va estrenar. No tan sols de la cobla Molins, sinó de moltes altres cobles. Aquesta sardana, Martirià la va dedicar a l'agrupació sardanista de Cardedeu, que són uns entusiastes admiradors de la seva obra i de la cobla Molins.

Ara ens toca Ireneta. Ireneta és una sardana dedicada a la seva filla petita, Irene. Aquesta sardana tancava la primera etapa d'en Martirià com a instrumentista i director dels Mugrins i com a compositor. Havien d'esperar 15 anys per retrobar una altra vegada aquest gran músic.

Ciutat d'Hospitalet. El pati del casino d'Hospitalet de Llobregat, l'any 1960, es va fer la primera audició de dues sardanes que els propis organitzadors encarregaren de batejar-les. Una era la sardana del casino i l'altra era Ciutat d'Hospitalet. Aquesta sardana que escoltarem, Ciutat d'Hospitalet, és una obligada de tible que va permetre mostrar les excel·lències condicions d'en Lluís Pujals, el jove de Berga que la va interpretar.

escoltarem ara La de Mollet, estrenada l'any 1989. Està dedicada a l'entitat Tradicions i Costums, organitzadors de la Placta de Mollet del Vallès, on la Copla dels Mogrins hi participen habitualment.

I finalment escoltarem Banyoles. Banyoles, com tots sabeu, perquè Martí ja vivia allà, els vincles de Martí ja amb la ciutat de l'Estany han sigut fortíssims. Va escriure aquesta sardana dedicada a la seva esposa i a tots els banyarolins. Endavant.

amb la música del mestre Martí Llafont, interpretada en aquest cas pels Montgrins, i agraint la vostra companyia, ens despedim l'Aimant Triqui i l'Oriol Colomines, i qui ha estat amb vosaltres, Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça d'Octubre. Octavià, la nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obri les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
4: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de Veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner que, juntament amb La dama de nit, han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

I estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcadi i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces

I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera Estimada.

0: Dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

Acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents: No t'oblido, en lletra i música de Josep Manuel Olaya; Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger; i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany, en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs de rossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Real, el programa agrari de referència d'UA Ullera Ràdio. Una edició la d'avui que la dedicarem a parlar dels reptes que afronta el sector avícola i també coneixerem un projecte de ioga rural de la mà de l'Eric López. Comencem.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
1: Comencem una nova edició de La Real d'aquesta setmana i avui la volem dedicar a parlar de la Federació Avícola Catalana per intentar fer una radiografia el més completa possible de com es troba el sector avícola català. Per això, avui qui ens acompanya des de l'altra banda telefònica és justament la directora de la FAC, Anna Toda. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Aquesta radiografia, aquesta anàlisi, la volem fer davant d'un context global complicat i podríem dir que exigent. Si fem una primera visió, una primera visualització, en quin estat es troba ara mateix el sector avícola català?
4: Bé, de forma general, això, una visió pel damunt, podem dir que està en una bona situació. Portem 2 o 3 anys on els factors s'han posat d'acord perquè tinguem una bona demanda, una oferta adequada a aquesta demanda, no tinguem les preocupacions sanitàries amb crisis molt fortes que ens afecten directament i uns costos continguts, que també és molt important. El que és cert és que al mateix temps que hi ha aquesta situació de dir bueno, estem bé, estem tranquils, al mateix temps, al costat de forma paral·lela, estem preocupats perquè veiem que la situació general és inestable.
1: I aquesta inestabilitat, en què es pot traduir en el sector avícola?
4: Aviam, en general, és, jo diria, i això deu passar en tot el sector ramaders, és el de l'efecte, o el que es diu de l'efecte papallona, que passa alguna cosa a l'altra punta del món i encara que no que sembli mentida, té efectes. Per exemple, tota la problemàtica que està havent a la guerra del Golf, que aviam si s'acaba i s'estabilitza d'una vegada, doncs què passa? Doncs que ha afectat els preus de l'energia. I l'energia és molt important en el sector ramader i en tots els processos posteriors. Ha afectat també el preu dels fertilitzants. I els fertilitzants, n'hi ha pocs o són cars, això farà que els conreus, els cereals, les lleguminoses, les proteïnoses, també siguin més cares. I ja sabem que l'alimentació animal és el cos més important que té la ramaderia i l'agricultura també, per suposat. Per tant, de forma indirecta, ens afecta i ens afecta molt qualsevol cosa que provoqui aquesta inestabilitat dels mercats energètics, dels mercats de subministre.
1: L'afectació és més greu en el moment en què es genera aquesta inestabilitat o si aquesta inestabilitat perdura en el temps i es va cronificant a mesura de que va canviant ella mateixa però no hi ha moments llargs de tranquil·litat. Què és pitjor, l'impacte immediat o l'impacte continuat?
4: Jo diria que segurament els impactes són diferents. Quan la cosa s'estabilitza, diguem, la inestabilitat es cronifica, llavors això fa que les empreses per necessitat s'adaptin. Però això vol dir, amb tota seguretat, increment de costos. Igual perquè redueixen el subministre o perquè s'han d'adequar aquesta nova situació. Clar, quan es provoca la crisi, doncs les empreses, en general, tenen un marge d'actuació, són flexibles, però clar, dintre d'uns marges. I llavors l'impacte puntual pot ser molt fort.
1: Perfecte. Si anem a analitzar una miqueta, a fer com una anàlisi d'AFO, comencem pels punts potser més dèbils o que caldria blindar més. Per exemple, ara mateix, si parléssim d'amenaces sanitàries, quines tindríeu?
4: La principal amenaça sanitària és la influència aviària. I el fotut és que ja no estem veient com això pot ser crisi sanitària, sinó que està esdevenint un factor endèmic. Allò de dir, bueno, serà la, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc que sembla que hagi de ser permanent.
1: Clar.
4: Aleshores, això canvia tot el concepte, no, de sanitat que s'ha de tenir. De dir, bueno, és una cosa amb la qual no podem... O sigui, tenim eines per prevenir-ho, però no ens dona la seguretat ni al 100% ni molt menys.
1: Quines eines teniu per prevenir-ho?
4: Bàsicament és bioseguretat i vigilància. Bioseguretat al 100%, de forma que podem dir que si no hi ha bioseguretat, segur que ens hem tornat a casa. Si hi ha una bona bioseguretat, reduïm el risc. No ens assegurem que no entri, perquè això és gairebé impossible, però sí que reduïm el risc. Però si hi ha una mala bioseguretat, entrarà. Uh-huh. Això és una cosa, i l'altra és vigilància. Clar, estem en un sector molt professional i, afortunadament, els veterinaris, els tècnics, els agricultors també estan molt a l'aguait de qualsevol cosa, qualsevol canvi que poden percebre, que ens pot posar en alerta de dir, aviam si tenim un cas. I qualsevol mínima senyal s'avisa i s'actua. Perquè també sabem que quan més aviat s'actuï, més aviat es pot controlar i reduir la pasta.
1: Clar, abans deies, haurem d'aprendre, no, a d'alguna manera com a conviure amb aquesta situació, però... Es pot arribar a conviure-hi?
4: Home, ara, aviam, tot el sector, jo diria que té al cap de dir això, podrem conviure-hi d'una forma més tranquil·la quan puguin hi haver vacunes d'aplicació generalitzada i que no suposin... O sigui, com poden hi haver vacunes per altres temes. Val? Uh-huh. Però mentre això no passi, pues sí, hem de convidar a viure-hi. Abans sabíem que només era una malaltia que bàsicament ens afectava a l'hivern, s'allargava una miqueta més, però era l'hivern, ara ja sabem que és tot l'any, uh-huh. Sabem que les aus salvatges en tenen, i que llavors en qualsevol moment pot aparèixer i que pot haver un focus. Bueno, Mm-hmm. De fet, estem convivint ja des de fa uns anys amb un risc elevat en qualsevol moment.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, des de la Federació Avícola Catalana, quina valoració en feu de la feina que s'està fent a nivell institucional i de conselleria?
4: Sobre aquest tema?
1: Sí.
4: Home, nosaltres creiem que, o sigui, nosaltres aquest hivern i amb aquesta campanya hem tingut dos casos, dos granges afectades. L'altre va passar fa dos anys. I tant amb aquests més propers com l'altre, estem contents de com s'ha actuat en conjunt, tant la conselleria com el sector, que tots hem tingut molt clar quines eren les prioritats i que havíem d'actuar de forma molt coordinada, amb molta velocitat, donant informació, facilitant la vida a les altres granges no afectades directament, però sí que estan dintre dels radis. I jo crec que aquesta bona coordinació entre l'administració i el sector ha sigut primordial per posar fre al que s'ha pogut estendre i no s'ha estès en cap cas a casa nostra. O sigui, nosaltres estem contents, molt contents de com s'ha actuat de forma conjunta administració i sector, sí.
1: Perfecte. Parlem d'una altra qüestió. Els acords comercials, en el vostre cas, en el vostre sector, quin és l'impacte que tenen els acords comercials que s'estan prenent?
4: Aviam, en el tema de Mercosur, i comparguem absolutament amb tot el que diu el sector ramader, encara que en el nostre cas la carn de pollastre i els ous tingui la consideració de producte sensible. Okay. Aviam, aquí a la Unió Europea, durant molts anys, ha fet un esforç molt important a tot el sector per produir amb unes normatives molt exigents. I això ha donat lloc a un producte que és molt valorat pel consumidor, perquè sap que es produeix amb uns requisits altíssims i amb uns costos associats a això també molt alts. Aleshores veiem com, per uns acords globals, que no dubtem que globalment les economies siguin bons, però que les especificacions poden fer mal. I en el tema aquest, clar, resulta que els països del Mercosur, especialment Brasil, que és un gran productor de pollastres i també d'ous, la produeix amb uns costos molt, molt inferiors. Però molt, molt, molt inferiors. I, a més, uns costos, bueno, unes exigències regulatòries també molt diferents a les nostres. Per tant, el producte que pot venir d'allà no és igual que el nostre. No s'ha produït a les mateixes condicions i això produeix una situació de competència deslleial que, a més del tema econòmic, preocupa per dir, bueno, el consumidor sabrà encara el que està menjant. I tot l'esforç que hem fet nosaltres per dir, consumidor, esteu pagant per un producte d'altíssima qualitat. Pues en aquest cas no és així. Llavors, preocupa una mica tot plegat, saps? Aquesta situació de sempre de la ramaderia com producte de canvi, saps?
1: El que apuntaves ara de la ciutadania em sembla rellevant, perquè realment creieu que la ciutadania, que la gent som conscients del que mengem i de l'impacte que poden tenir aquests acords també en nosaltres?
4: Jo crec que sí, que és conscient de... Bueno, no sé, igual jo també com estic en el sector, ho dono per suposat, que la gent és conscient, però que jo diria que de forma clara se sap de que aquí hi ha uns condicionants laborals i ambientals, de les emissions, de les dejeccions, de la seguretat, de la sanitat, del benestar animal, que són molt importants i que fora no hi són. Que segurament estan en el camí, també d'anar millorant progressivament, però avui en dia no hi són. Llavors, també és una mica hipòcrita de dir, aquí demanem molt sostenibilitat ambiental, però portem producte de llocs que no la tenen en compte.
1: Clar, clar. En aquest sentit, no sé si hi ha algun altre acord comercial que s'estigui negociant o que s'estigui treballant ara, que nosaltres desconeixem i que també us podria perjudicar.
4: No en tenim consciència. O sigui, s'han signat també el d'Austràlia, el de l'Índia, perquè no sembla, no ens afecta. També ens preocupa tot el tema d'Ucraïna. Això sí, també ens preocupa, perquè Ucraïna és un gran, gran, gran productor amb unes condicions de producció molt favorables, perquè és un país cerealístic ja brutal i té unes granges enormes. I a més, que està en camí d'entrar a la Unió Europea. Però avui per avui pues, té unes condicions d'entrada al seu producte favorables. I encara que s'apliquin aranzels, els seus costos de producció són tan baixos que segueix sent molt favorable a la seva entrada de productes i pot provocar disrupcions al mercat comunitari.
1: Perfecte. Anna, si mirem, ara hem fet una mica de radiografia del present, del que tenim fins ara. Si saltem una miqueta a mirar al futur, cap on ha de caminar o cap on hauria de caminar el sector avícola català?
4: Aviam, jo diria que el sector avícola català, i això jo també crec que és reconegut per tot el sector ramader, per les administracions, és un sector molt professionalitzat, molt organitzat i que té molt clar també el que és i les seves necessitats. Ara bé, així com amb la carn, estem, jo diria, un pas potser més endavant. El sector de l'ou està format més per empreses de mida mitjana i petita. Llavors el seu futur també depèn molt del relleu generacional que es donin aquestes granges. Aleshores, jo crec que aquí caldria treballar per no perdre el pes d'aquesta agricultura d'ous de consum, de tipus, això, mitjà-petit, que forma una xarxa molt extensa en tot el territori i que creien que és important mantenir.
1: Uh-huh. Relleu generacional...
4: Llavors, jo crec que aquest és un repte important.
1: El relleu generacional, com l'afronteu? És a dir, amb cert optimisme, pessimisme perquè no hi és? En quin moment us trobeu?
4: Ai, jo no voldria ser pessimista, però de vegades també obliga. Bueno, també, és que també ho vas veient, com van tancant les granges, perquè, clar, coses que abans, mides de granja que potser abans eren podia rentables, la gent podia viure d'aquella mida, doncs ara ja no. I vulguis o no, també s'ha d'anar agafant dimensió. I agafar dimensió, això vol dir tenir unes perspectives de futur, que si la gent que està al front d'aquella granja és gran, igual ja no es veu en cor ni en capacitat de tirar-ho endavant. Llavors jo crec que, bueno, jo pel tema del consum i el relleu generacional soc una mica pessimista, malgrat que també el sector està passant un bon moment. L'ou és un producte que, a més, s'ha reivindicat molt dintre del consum, tant gastronòmic com en tema nutritiu, tema de salut. Llavors, igual això pot ajudar a que la gent també agafi aquest negoci.
1: I tant. És que, a més, una de les coses que ha passat amb l'ou és que s'han desmitificat d'una vegada per totes tots els mites i les informacions falses que es deien que l'ou portava colesterol, que no es podia menjar X ous a la setmana perquè t'afectava a la salut, quan està demostrat científicament que el consum d'ou és necessari, és imprescindible i que es poden consumir perfectament 2-3 ous cada dia perquè no porten colesterol.
4: Sí, sí, exactament. O sigui, realment, això del mite del colesterol sí que podem dir que està absolutament erradicat. Estem feliços perquè el sector ha fet un esforç important i avui creiem que també estem en una situació perfecta de reivindicar que no només es fa molt bé, sinó que a més el producte en si és un producte molt bo, amb una molt bona característica de contingut proteic.
1: Exacte, és que és proteïna d'altíssima qualitat. Això fins ara això us afectava? O potser no a nivell de xifres, però portar aquest mantra a sobre us afectava a nivell econòmic o empresarial?
4: No, jo diria que ja fa temps que no. El que passa és que, clar, en primer lloc, sempre vols que si una cosa tu estàs convençuda que és bona, home, doncs que sigui reconegut en general. I després també és cert que aquests mites són molt fàcils d'instituir i costen molt de treure. Fins i tot quan al carrer ja hi ha una corrent important que diu, ei, el producte és bo, res, no passa res, encara et trobes amb algun metge que diuen, ei, però és que el meu metge em diu no sé què, o el meu nutricionista em diu que no sé quantos. I dic, sisplau, no, o sigui, jo diria més que efecte econòmic de moltes granges, i no, perquè afortunadament l'ou sempre ha estat molt present a tota la gastronomia del dia a dia de totes les cases.
1: Perfecte.
4: Però ara, que està de moda, doncs els ajuda també a tirar una mica més.
1: Sí, perfecte. També avui que podem parlar amb l'Anna Toda, directora de la FAC, volia també posar sobre la taula una miqueta el paper que jugueu vosaltres dins del sector. Quina és, pels oients que ens estiguin escoltant i potser no estiguin avesats al vostre àmbit, quina és la feina que feu des de la federació?
4: Mira, jo diria que el sector avícola té dos elements molt importants. Jo té la professionalitat i després l'organització. Aquesta organització és que estem sota dos paraigües que treballem conjuntament, que és un, nosaltres, la Federació Avícola Catalana, i l'altre és el FISAC. La Federació Avícola Catalana el que fa és la veu dels avicultors, dels productors avícoles. La veu per parlar davant de l'administració i per parlar davant de la societat. I per això mateix estic parlant amb vosaltres, també com mitjà per parlar amb la societat. Aleshores, aquesta bona organització que tenim us permet que les problemàtiques o les crisis puguin ser també tractades de forma conjunta d'una forma més fàcil. No vull dir solucionades, perquè a vegades es poden solucionar, però com a mínim aquesta única veu és més fàcil d'interlocutar en tots els sentits.
1: Com ha anat evolucionant també una miqueta la federació? Si no m'equivoco, ara teniu ja més de 260 socis.
4: Sí. Sí, però aviam, nosaltres diem els socis, però penso una cosa, tenim des de socis molt grans, o sigui, tenim empreses del grup Vall Companys, per exemple, que són socis molt grans, a també tenim socis molt petitets, que igual tenen 30 gallines. Uh-huh. Aleshores, tenim una gran diversitat. Tenim des de la gent que fa carn, la gent que fa ous, la gent que té els animals reproductors, la gent que fa recria, a més, està distribuït per tot el territori català. O sigui, la diversitat és immensa, en tots els sentits. Uh-huh. I el sentit potser més clar és amb aquest, és amb la mida. Des de la gent que tenim, avui se'ns ha donat d'alta un productor que té 20 gallines.
1: Carai.
4: Bueno, perquè donarem el mateix servei d'informació, d'assessorament, que no pas el que té, doncs, 500.000 gallines.
1: Clar. Bueno, que això també diu... o sigui, parlem molt bé de vosaltres en el sentit de que és... Si veuen reflectits o es veuen que els hi podeu donar un paraigües independentment de la seva, del seu tamany, no?, de la seva mida.
4: És que jo crec que els problemes, que nosaltres no ens ficarem com a associació ni en temes comercials, yeah, ni en temes que són propis de cadascú. Però sí que el paraigües normatiu, les problemàtiques, les crisis, ens afecten absolutament a tots, siguin grans o siguis petits, siguis de cara o siguis d'ous. Uh-huh. I llavors, amb aquest paper sí que som rellevants, jo crec.
1: Uh-huh. I tant, perfecte. Anna, abans d'acomiadar-te, amb gairebé 50 anys de vida a les esquenes, a partir d'ara, la Federació Avícola Catalana, si m'haguessis de destacar un repte o algun projecte que creus que necessiteu com a federació, quin seria?
4: Ui, això és molt difícil, Va ser la pregunta més difícil de tota l'entrevista. Jo crec que és el no quedar-nos enrere respecte a les empreses. Uh-huh. Tenim empreses que innoven molt perquè és una necessitat. Si no s'innova, estàs fora de tot. Uh-huh. I jo crec que la federació haurà de fer un esforç per no quedar-se enrere, sinó per anar de forma paral·lela al que estan fent les empreses. Uh-huh. Perquè si no també és molt fàcil de dir, bueno, estem aquí en el nostre paraigües, aquí a les oficines de Barcelona i ja està. Però jo crec que hem d'acompanyar més a les empreses en aquest camí de la innovació.
1: Perfecte, doncs per part nostra des de UAU Lleida Ràdio intentarem també acompanyar-vos en aquest procediment, en aquest procés, també donant-vos veu justament per anar explicant tot el que pugueu fer a partir d'ara i també les demandes, les queixes, les reivindicacions que feu des de la federació per poder analitzar una mica com evoluciona aquest sector avícola català. Ho deixem aquí, Anna Toda, director de la FAC, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies i fins sempre.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: Amb nom propi.
6: Avui parlem amb la Noemí Vidal, que és la fundadora de Yogami, que és un projecte que uneix el ioga, el benestar i també la connexió, doncs, amb el món rural. Així que, sense més espera, saludem a la nostra convidada, Noemí. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, Noemí, per començar, explica'ns una miqueta, a grans trets, no?, què és Yogami i com definiries aquest projecte per a algú que encara no el coneix.
7: Yogami pues, és un projecte de benestar que bàsicament neix de la unió pues, que hi ha entre el ioga, no?, la natura i pues, la vida rural. Va començar pues, una mica com una manera de compartir tot el que jo pues, estava vivint en aquell moment, quan ho vaig començar, de baixar revolucions i tornar al cos.
6: Sí.
7: I, bueno, bàsicament vindria a ser una miqueta això, no? Que quan connectes a, pues, amb el teu cos, amb la natura, pues, comencen a passar coses, no? Coses molt, a vegades, més profundes del que et penses. I, bueno, és una mica més del que... de viure diferent.
6: Noemí, la teva història, no? Doncs està lligada a aquest projecte. Vas comentar, no?, fora de micros, que doncs vas estar a Barcelona i llavors vas fer el pas cap a un món molt diferent, no?, del que has comentat ara a Yogami, que és a l'Alt Urgell. Què et va portar, doncs, a prendre, doncs, aquesta decisió de deixar la ciutat i apostar per la teva vida rural? Pots fer una mica de grans trets de com ha estat aquesta evolució, no?, de personal, diguéssim?
7: Sí, aviam, jo soc de Barcelona de tota la vida, vaig néixer allà i, bueno, semblarà una mica atòpic, no?, però bàsicament vaig arribar a Oliana, a l'Alt Urgell, per amor. El meu marit és d'Oliana, sí, de sempre, i bàsicament, pues, bueno, va haver un moment que em vaig quedar sense feina a Barcelona. Va ser un moment bastant caòtic, i al final vam decidir anar a viure a Oliana. I, bueno, et seré sincera, al principi va ser, pues, un gran canvi, no? Va ser molt difícil, sincerament, al principi, perquè, bueno, venia, pues, això, d'un ritme molt diferent, d'una ciutat...
6: Exacte.
7: D'on tot va massa ràpid, d'on no pares, no? Venia, pues, de fer... I, bueno, va ser començar a veure les coses des d'un altre punt de vista, no? Des d'un altre ritme.
6: A què et dedicaves allà a Barcelona, Noemí?
7: Sí, jo vaig estudiar Ciències Empresarials. Ens vam conèixer allà, no?, el meu home. I, doncs, al final, pues, vaig treballar a diferents bancs, vaig fer lo típic, no?, a la universitat, al màster, bueno, la carrera, no?, i vaig fer pràctiques i demés feines, sobretot a nivell de banca, la majoria.
6: Sí.
7: I bueno, va haver un moment en què, pues, va costar molt trobar feina i bueno, va ser bastant difícil i al final vam prendre la decisió de tornar, bueno, d'anar a viure a Oliana i tenia un negoci familiar i bueno, a partir d'aquí, pues, vaig començar a descobrir una altra manera de viure, no? Tot i que al principi, ja et dic, em va costar moltíssim, però, bueno, a poc a poc vas començant a connectar amb el ritme del poble.
6: Exacte, clar, perquè l'oient entengui, no? Estem parlant d'un projecte que és Yogami, que ara entrarem en matèria de tot el que és, de tot el que engloba i una miqueta més, però per ficar l'oient en, no? Per posar l'oient en context, doncs la Noemí, que estava a Barcelona, va marxar a l'Urgell, doncs llavors va començar tot aquest projecte del qual ara entrarem a parlar. Però abans, Noemí, quin... Ara que parlaves, no?, d'aquest canvi de la ciutat una mica més al món rural, quin impacte va tenir aquest canvi en el teu benestar i en la teva manera d'entendre la vida?
7: Doncs va donar un gir totalment, va canviar completament la meva perspectiva, no? Vaig començar, pues, no al principi, perquè em va costar una mica fer aquest clic que dic jo,
6: sí.
7: Però un cop el vaig fer, vaig entendre, no?, pues que no calia anar amb aquest estrès, amb aquest corrents a tot arreu, no?, que venia portant de Barcelona. Vaig començar a escoltar-me què necessitava. Bueno, a vegades, si no pares, no?, no pots escoltar el que realment necessites. I pues, bueno, va ser com un detonant, no?, el primer detonant per retrobar-me a mi mateixa.
6: Creus que hi ha moltes persones que avui dia viuen massa, doncs, desconnectades de la natura i dels seus propis ritmes, en ritmes que potser, doncs, acceleren, no?, la nostra vida? Què n'opines?
7: Sí, totalment. O sigui, moltes persones, malauradament, estan com desconnectades, no? Estan bàsicament connectades, però a pantalles, notificacions, xarxes socials, a obligacions, bueno, a moltes coses, no?, que a vegades fan que et desconnectis de tu mateix,
6: exacte,
7: no?
6: Exacte.
7: I la veritat és que la natura, pues, ens recorda tot això, no? Ens recorda tornar a l'essencial, no? A l'anar lent, anar a un ritme diferent, no? Pausat, pues, amb uns ritmes que marca la natura, no? En realitat.
6: Exacte. Doncs, si et sembla, Noemí, comencem una miqueta, et pregunto, no?, per aquest projecte Yogami, del que hem vingut a parlar una miqueta, però també, doncs, després de fer aquest background, no?, perquè l'oient ho entengui bé, com va sorgir la idea de crear Yogami?
7: Bé, va sorgir com molt natural, no? De fet, no ho vaig buscar, va venir a mi. Va començar en que vam al tornar al poble, doncs vaig redescobrir el ioga des d'una altra manera, no?, de viure'l, no només anar, doncs, al gimnàs a fer ioga, que és el que havia fet a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí, doncs, la meva pràctica va canviar i, bueno, vaig poder anar descobrint, no?, el poder que tenia la natura, doncs, la vida de poble amb el meu benestar, bàsicament.
6: En quin moment? Digues.
7: Sí, va arribar un moment, doncs, en què les dues coses es van començar a unir sense jo, pues, ficar-hi massa, sense jo intencionadament, sense fer-ho, no? Vaig començar a compartir classes de ioga aquí a diferents llocs del poble i al final, doncs, vaig començar a compartir-ho a la natura, als estius.
6: Sí.
7: Que és, bueno, és com més fàcil, no?, que a l'hivern, tot i que a l'hivern també ho he fet en exteriors durant el Covid.
6: I què tal?
7: És una altra experiència, no? Havies de portar capes més tèrmiques.
6: Clar, exacte.
7: Però la veritat és que també té el seu punt. I la veritat es va unir tot això, ioga, natura, una pràctica diferent, i va començar, pues, a desenvolupar-se sol, no?, això. I la veritat és que quan practiques compartir el ioga, la natura, i bueno, és una pràctica diferent, més transformadora, més, no sé, més potent per mi, no? És molt diferent.
6: Això et pregunto, no? Què aporta? Perquè, clar, potser la gent té la imatge, no?, del ioga sempre, doncs, a una classe dirigida, a qualsevol gimnàs o espai on es fa ioga. Quines són les grans diferències que tu veus en aquest àmbit del ioga rural que practiques i també en la diferència, no?, que hi ha entre una aula, una classe dirigida o el que tu fas?
7: Aviam, quan practiques, pues, en una sala, pues, està superbé, no? Però és que quan combines el ioga i la natura, pues, és que entren en comú, tenen tantes coses en comú que és com que ho potencia tot, no? Llavors, pues, per exemple, no?, tots dos et conviden a baixar el ritme, a estar presents, a escoltar-te. Llavors, quan ho fas de manera, bueno, a la natura, pues, és com que entres en simbiosis amb ella i pues, moure't i alhora escoltar, pues, els ocells, pues, arrelar-te els peus a la terra o notar el sol o el vent a la cara, pues, és com que comença una pràctica diferent, no?, que t'envolta la natura i entres en un silenci exterior i intern que, bueno, que et facilita, no?, aquesta connexió.
6: Exacte.
7: Amb tu mateixa. T'obre un altre espai. És com...
6: Doncs... Hi havies practicat tu abans un tema relacionat amb el ioga? Havies fet classes dirigides de ioga? O et va venir una mica aquesta inspiració de començar, doncs, a endinsar-te en aquest món?
7: Doncs la veritat és que va ser una mica com tot molt entrelligat, no? Vull dir, sense jo ficar-hi massa intenció. Sí que vaig començar a practicar ioga per mi i bueno, una cosa com que va portar l'altra i llavors em vaig començar a formar, però bàsicament no ho feia amb la intenció ni de compartir, ni de donar classes, ni res. Simplement ho vaig fer com per mi. Clar, un cop vaig fer la formació, la primera formació,
6: sí.
7: Allà, si volies després compartir-ho, et demanaven pràctiques. I clar, doncs, bueno, va ser com un... Bueno, doncs vaig a provar de veure què passa, no? Va ser una mica, doncs, de prova. Llavors, aquí a un poble del costat, doncs em van proposar de fer les pràctiques amb una sala que hi havia a l'Ajuntament, i vaig començar així fent ioga, pues, això, amb una sala d'aquestes socials de l'Ajuntament, i com de manera gratuïta fent les pràctiques, compartint pues, el que havia après de la formació, no? Més que res. I a partir d'aquí vaig veure que realment pues, això m'aportava molt, tant a mi com a persona com, no? Com als altres, aquí al món rural, perquè pues, no és el mateix que en una ciutat, no? Que allà tens pues, 50.000 espais, 50.000 ofertes i pots anar a 1.000 llocs a fer ioga, tants tipus com vulguis, no? A més, en canvi aquí pues, l'oferta és més escueta, més limitada, llavors va ser com un, bueno, puc oferir alguna cosa, no? A la comunitat, aquí al món rural, que no? Comportar-ho de la ciutat al poble, per dir d'alguna manera, perquè bueno, jo em vaig formar a Barcelona,
8: sí.
7: Però no sé, era com una manera de ficar el meu granet, no? de terra en el món rural, no? de poder compartir el que a mi m'estava funcionant pues, als altres.
6: Clar, i parlant d'aquest ioga, no, més rural, bueno, rural, no, per dir-ho d'una manera, la natura es converteix també doncs, en una eina terapèutica durant aquestes experiències?
7: Sí i no. És a dir, no la definiria tant com una teràpia, però sí com un espai que et facilita en uns processos de connexió més profunds, no? I fa com que el benestar es dupliqui, no sé com dir-ho, com que, bueno, al final moltes persones que han fet les classes amb mi, han practicat, pues acaben sortint com a respirant més calma i més tranquil·litat que si haguessin anat pues, en una sala, no? Que també, perquè també ho he fet a sales, no? Aquí al poble.
6: Sí.
7: Però connectar les dues coses pues, fa pues, això, que et faciliti aquest procés de connexió amb tu mateix més profund i sobretot aquest benestar que acabis pues, molt més relaxat encara.
6: Clar, ja parlant de una miqueta no, de la gent que ve a les classes, quin és el feedback que reps per part de les persones que venen a les teves classes?
7: Sobretot surten com amb molta calma, amb més presència, amb desconnexió del soroll que venien portant, no? Han baixat el ritme i, bueno, el que moltes vegades m'acaben dient és com, uau, ara, no? Quan t'aixeques del shavasana, que és la postura final que normalment faig a les classes, sí. Quan acaben és com, ui, ojalà em pogués teletransportar directament al llit, no? Ja, de ficar-se a dormir directe, perquè, clar, a la que surts, no?, d'aquell... Bueno, de la sessió, ja has d'entrar un altre cop, no?, a la teva convida real, per dir-ho d'alguna manera, i entres un altre cop amb el bucle aquest de he de fer el sopar, he de fer, no?
6: Exacte.
7: Sí.
6: Quin tipus de... Ara se'm ve una pregunta al cap. Quin tipus de ioga practiques? Ho has pensat mai? Perquè tinc entès una miqueta, eh? Hi ha diferents tipus, no? Ioga hatha, no sé si... Hi ha diferents estils?
7: La veritat, sí, hi ha molts estils i ara mateix... surten 1.000 iogues nous,

0: Continuant agafant-nos al que havies comentat al principi, no?, d'aquest canvi de Barcelona al món més rural, què creus que, creus que també, a part d'aquesta sostenibilitat ambiental, no?, de la que tant es parla avui dia, bueno, ja es porten anys parlant, i que és tan necessària, creus que també les persones necessitem una sostenibilitat emocional?
1: Totalment. Totalment. O sigui, parlem de cuidar el planeta, però... ningú ens ensenya, no?, a aprendre a cuidar, doncs, la teva pròpia energia, la teva, el teu propi cos, la teva pròpia connexió i sobretot la connexió emocional i com gestionar-ho. Bueno, és com que constantment estem vivint amb estrès, exigència, no?
0: Exacte.
1: I això és com que és el que t'ensenyen, per dir-ho d'alguna manera, no?, al final. I això no és sostenible, no és gens sostenible a llarg plaç, no? Perquè realment el nostre cos no està preparat per viure constantment amb alerta.
0: Exacte. Ja des de la teva pròpia experiència, Noemí, el món rural pot ajudar-nos a recuperar, doncs, aquests ritmes, no?, més saludables, ja que parlàvem d'aquests ritmes més empreses, no?, que com ho podríem dir, aquest món rural pot ajudar-nos a recuperar, doncs, ritmes més saludables?
1: Jo crec que sí, totalment, perquè, bueno, és que els ritmes de la natura, dic de la natura perquè al final, no, el poble és el que més es viu, potser, que ho tens com més a l'abast, no has d'anar enlloc, diguéssim, ho tens a tocar de casa.
0: Exacte.
1: Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és com que no és perfecte, no? Vull dir, és els ritmes de la natura, les estacions, doncs hi ha els cicles, no?, de doncs tardor, hivern, estiu, llavors això és com que ho hauríem d'integrar a la nostra vida, no? I a vegades anem amb aquest ritme, com deia, de estem en mode supervivència constant, no? Que doncs el cos es satura i és com si li estiguessis dient al cervell tot el rato que t'està perseguint un lleó per la selva tota l'estona, no?
0: Exacte.
1: I llavors no pots baixar revolucions de cap manera, així. Llavors necessites pauses, necessites descans, moments de desconnexió, no? I això al món rural, tot i que aquí també hi ha molta gent accelerada, perquè també n'hi ha.
0: A tot arreu, a tot arreu.
1: Sí. Pues tens com que... tens més a prop el poder regular-te amb els ritmes aquests de la natura, no?
0: Podríem dir que Yogami, podríem dir que Yogami, doncs, és aquest punt, no?, on les persones poden doncs, baixar aquestes pulsacions, aquests ritmes del dia a dia, connectant, no?, aquest... doncs vas a fer esport, perquè al final estàs fent esport, però també ajudar a regular, no?, aquests ritmes del dia a dia.
1: Exacte. Això et pot... pues sí, t'acompanyo a baixar el ritme, a deixar anar tot el que ja no et funciona, escoltar-te... pues tot té el seu temps, no? Llavors necessites aprendre... pues igual que els arbres deixen anar les fulles a la tardor, doncs igual necessites tu parar per escoltar què necessites, no? Cadascú té unes necessitats diferents en cada moment i a vegades pues, les rutines no et deixen veure-ho. I pues, jo acompanyo moltes vegades això, no? De fet, al principi, normalment, de les sessions, el que faig és, jo li dic, presa de consciència, que és portar a la vista, no? Portar a l'exterior realment, o sigui, que te n'adonis de com arribes, no? De com vens, com te sentes a terra, a la sala, amb quines emocions, amb quin ritme vens, no? Pues vens deixant els nens a col·le o vens de, jo què sé, de la feina i que t'has canviat ben just, has agafat, no?
0: Sí, llavors, sí.
1: Pues sempre començo, no?, amb aquest punt de dir anem a observar com arribes, perquè llavors d'aquesta manera és com que hi ha una transformació al final i pots entrar amb la calma, no?, a la relaxació final, no?
0: Exacte.
1: Quan te n'has adonat de com arribes.
0: Ens queden dos minutets més o menys d'entrevista. T'he de preguntar també, perquè amb els anys, Yogami, pel que he pogut veure i el que m'has comentat, doncs ha anat evolucionant i ara també doncs acompanyes especialment dones i mares i m'agradaria preguntar-te una miqueta com neix aquesta nova línia de treball i en què es basa.
1: Sí, doncs es basa bàsicament en els processos que he viscut jo més importants i entre ells pues, ha sigut durant l'embaràs, el part, la maternitat, ara recent, que tot just fa 15 mesos.
0: Sí.

0: I tot això m'ha fet veure que totes les eines i tots els recursos dels que jo disposo, dels que tant he après, realment m'estan marcant una diferència que realment no sé què faria sense ells, com a mare. Llavors, el que vull ara és pues, compartir-los, perquè sé que moltes dones, moltes mares es troben pues, això que necessiten aquesta calma, aquesta regulació emocional, no? Aquest benestar més que mai i sobretot en aquesta etapa de la maternitat, perquè ja et dic que és transformadora, a més no poder, et gira la vida a 360 graus i tenir aquestes eines i aquests recursos que jo tant he anat integrant, ara pues, compartir-los amb les mares és com que bueno, em neix així, no? De dirigir el projecte cap aquí, perquè crec que podran sostenir millor les seves maternitats si les tinguessin, no? I a vegades és molt fàcil, però si no ets conscient o no les tens, doncs et pot provocar diferents, no? Que entris en
1: Exacte.
0: estrès o, bueno, ansietats i altres, no? Símptomes o malalties més pues, que tinguin aquesta sensació, no?, d'estar sostenint tantes coses alhora, aquesta sobrecàrrega, no?, aquest
1: Correcte.
0: pilot automàtic que a vegades estan desconnectades bueno, pues, de la vida en general perquè estan enfocades en fer, no?, i sobretot aquesta culpabilitat de la maternitat que tens constantment. Llavors, gràcies a aquestes eines que t'han integrat, doncs, són les que vull compartir, no? Que puguin tenir totes les mares possibles.
1: Noemí, abans de tancar ja aquesta entrevista i acomiadar-nos,
0: Sí.
1: per qui vulgui, fer una ullada on et poden trobar i on poden trobar també el projecte de Yogami.
0: Bueno, em poden trobar a l'Instagram, noemividal.yoga, o a la web, a yogami.es, i si no em poden venir a veure a Oliana que sense cap problema em contacten i aviat bueno, estic mirant ara a l'estiu faré classes també, bueno, faré sessions a la natura a Tiurana, per exemple, ara el juliol, agost, i de cara al setembre segurament reemprendrem alguna altra classe presencial. Encara ho estic tancant tot i lligant una mica, no? Però realment, si vols cuidar-te, si vols regalar-te aquests moments de connexió, pues, em pots contactar i bueno, jo t'escolto.
1: Perfecte. Doncs a tots els oients, recordem Noemí Vidal, fundadora de Yogami, de Yoga Rural, i també a tu, Noemí, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, la teva experiència i aquesta manera doncs, d'entendre el benestar des de la natura i des del món rural. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: aigua moll.
1: I fins aquí la regla d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar la setmana que ve a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrel@uau.cat per enviar-nos aquells temes que considerin haver de ser tractats en aquest espai. Gràcies per la confiança i que tinguin un bon dia.

0: Arrela.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Que són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpul ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
0: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
2: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels Graer, enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
3: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
3: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
2: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
7: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
6: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
0: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
0: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
2: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
0: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
8: Els fets van passar la nit de dissabte diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vista Alegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
9: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
8: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
10: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere per no quedi en l'oblit i que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
8: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
11: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
12: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera canviant, I llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
11: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
12: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
11: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
12: Es parlarà molt de temes d'aigua, de posar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
11: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
0: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
13: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
14: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
0: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
2: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
0: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
15: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo.
2: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
0: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
2: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una 30ena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
16: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
17: Doncs la veritat és que estem molt contents, per, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
16: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper en veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
0: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
2: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
0: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
2: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
0: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
2: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
0: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
2: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa, que és Neia Kuznetsova, i la tarragonina Carla González.
0: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i un altre ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
0: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
4: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
4: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
4: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
0: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Els fets van passar la nit de dissabte a diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vista Alegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
7: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
6: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
8: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
6: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: <t'ha> I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions, com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del Congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
9: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
9: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
10: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
9: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
10: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
9: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.

0: bon actiu per al partit, per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
1: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
2: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
1: D'altra banda, avui aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
2: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
1: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
2: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
1: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
3: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
4: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
3: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
2: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POU.
1: BXC Ràdio, Adrià Tella.
5: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
6: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important, en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
5: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
2: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest...

0: és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
1: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
2: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
3: I ganes de fer més projectes, sí, sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
2: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
4: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
5: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
2: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
6: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo a ti.
1: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà, arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de dues hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
0: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
1: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
7: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
8: La veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
7: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
0: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
1: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
9: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
10: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
9: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
1: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
11: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
12: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
11: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
0: Les 2:55, moment d'anar ràpidament als esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de motociclisme, perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
1: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74-76.
0: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
1: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
14: Ràdio Sant Cugat.
15: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
16: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
17: Bé, i què voleu fer aquests dies?
18: Anar a una piscina caribenya.
19: Dormir en un hotel del Far West.
20: Volar a llocs d'un drac.
17: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
21: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
22: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
21: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
22: Perquè la teva salut és el nostre futur.
21: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en Filosofia i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha per Ramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
4: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
2: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
4: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
2: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
4: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que, també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
2: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
4: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions, com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
2: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
4: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
2: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
4: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics doncs, no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
2: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Quan Marianne Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband, mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix, va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre, com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país, encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
2: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així s'havia sentit molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, perquè són dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarà amb el Canca, Estamos Mal.
2: Pero es lo normal, que esté en la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població que recorda amb força la pandèmia del coronavirus doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020. És aquella lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí, sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Salicru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leiton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
1: Sí, sí, exactament així.
0: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, bon dia a tots.
0: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
1: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups. I realment doncs vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquesta persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica va anar directe a un hospital, el van atendre a l'UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus. I això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, s'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges o els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política. I això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
0: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
1: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys, un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que ja el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys, aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que se sabia, però com sempre passa amb ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius, anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va. I han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on. I finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures que els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visitar indrets molt remots del món, vell alt, totes aquestes coses, doncs el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
0: Molt bé, Fabiola Leighton, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, context que l'ha rodejat, com explicava ara tu, Trilla?
2: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, y aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios en que puedan haber estado estos ratones que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponde para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, o sea, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad, pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y quisiera, no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo pudimos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es desde dado que existen una serie de condiciones globales que nos exponen a situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería volverse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no responde a, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que bueno, son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
0: Ha obert ja molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix això que estava dient, doctor Trilla?
1: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat, per entendre's, i es diria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia, abans de la Covid, va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots vosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes, dels articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. Oh, és a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més a l'estret d'Hormuz tancat, més un mar de noció i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al mitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, perquè passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera, i malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs per un mecanisme de defensa ens oblidem. No? Llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i sobres una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posaran en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa, quan hi ha una situació de crisi, molta tensió mediàtica, mira que nosaltres sortim, però la tensió mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables, que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim pliada. Un exemple molt clar. Durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes d'mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment? I dius, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se, però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's, en aquest cas, clarament de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona amb alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però, bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana, tots això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els anem llegint, alguns ja no ni els hem llegit per això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies, atenció, que no ho hem sapigut fer bé. No sé què. I la notícia era, la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns, i no és exactament això. I dius, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau algú que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé, i si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci que el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units van fer, com molts, una campanya recordant, etc etc. I jo recordo que hi havia 2 fotografies, una en color vermell i l'altra en color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem. I l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordant-se i preparant-se.
0: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat en Toni Trilla. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Us deixo la paraula, Fabiola.
2: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante, y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos, y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etc. El ébola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
0: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
1: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè més vivim cada dia, que el risc zero no existeix. I el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és: això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra. I han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i amb què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots els aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus, i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament, no? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això al final és la mateixa frase, i amb això acabo: un sol món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i tot arribi, però solidaritat.
0: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que hem tingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en Filosofia i professora d'Ètica de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions doncs, des del punt de vista ètic no? I, per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Un plaer, eh? Fins la propera.
2: Que tingueu un bon dia.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit. Llavors el poder sempre té la temptació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no? I per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític en vez d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions. Llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors, ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes doncs, més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvia.

0: I aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres i que tots som germans, i no parla de que uns som més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra de el principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre, sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
1: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
0: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme. O sigui, que els grans referents, tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions, diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
1: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
0: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
1: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
0: molt
1: bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que

0: d'aprendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
1: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre doncs, prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
1: Això depèn, de cadascú i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços i això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim,
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
1: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
1: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
0: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
1: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
0: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
1: Completament. Una història sempre és diferent depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no?, la veu narrativa, em preocupa el so, no?, com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
0: És interessant, no?, perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
1: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
0: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
1: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant. I sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
0: A
1: I
0: vegades
1: això és molt
0: costa.
1: humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc, eh?
0: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
1: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
0: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zènit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un canti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós, perquè ho pot contenir tot. El llibre del Te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça Duc. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bandie Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida. ¿Cómo?

0: Salvatore Adamo. Es mi vida. Nascut al 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El teu instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gol de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965. Però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que a Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.

La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres... Cachito, cachito, cachito mio. Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola, Albert. Novament escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així, doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone lovely.
1: Hello, es un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys, el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena. Se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les havaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Ucrania. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir... La música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
4: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria a veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
3: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no?, salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigís, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai! No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech, que ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dustin Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

sí, Francisco García. Aquí está, es la cançó principal de la banda sonora del graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

la veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dylan.

La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.

0: Los niños del Pireo, de la película Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Diu Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon, eh? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: don't want to do it, no ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles... Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya... El Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res. Les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Birdcase, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons teus amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendència a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, eh? Sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard que la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973.

0: i no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí.
1: Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, lama, lama, lama, ding dong. Ramalam, lama, lama, lama, ding. Ramalam.

Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Ucrania. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, què tal? Sigueu benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica. I avui encara més especialment, perquè avui acabem l'any 1963. Ja fa il·lusió començar aviat el 64, perquè tindrem nous intèrprets, també tindrem noves cançons, encara que sentirem algunes de les que ja hem sentit en anys anteriors, perquè moltes vegades hi ha intèrprets que agafen una cançó d'un parell d'anys enrere i en fan un nou disc. O sigui, que tornarem fent Toca-la, Sam. Més ben dit, torna-la a tocar, Sam. Això sí, com sempre, comencem amb la melodia que ens recorda l'any anterior o la dècada anterior, i en aquest cas comencem ja una mica forts amb la cançó que ens porta Jorge Negrete dels anys 50 i que es titula México Lindo.

I seguim amb la pausa habitual per les curiositats. N'hi ha moltes curiositats de l'any, però potser les que fan més gràcia són aquelles que podem comparar el preu. Per exemple, els preus a l'any 63 eren més o menys així. Una planxa elèctrica, 250 pessetes. Un molinet elèctric, 299. Una cuina amb forn amb gas, 1.990 pessetes. Una nevera, 8.815. Una brusa, 316. Una faldilla, 356. Un rellotge de cuina, 155. Una polvorera, 135. Un tocadiscos, 1.980 pessetes. I una nina, 52. El que passa és que, acostumats ara amb l'euro, el que no ha viscut la pesseta deu pensar que és molt car, perquè si el comparar amb l'euro, 52 pessetes, una nina, deu pensar 52 euros és molt cara. Esclar, això ho han de comparar-ho els que ja tenen, recorden encara la pesseta com a moneda habitual. I després d'aquesta curiositat ja ens anem cap a la novetat discogràfica d'aquella època, de l'any 63, que la Cobla Caravana va enregistrar un disc amb la sardana La Santa Espina.

I si volem saber més novetats d'aquest any 63, les 7 últimes que ens queden, encara que en queden moltes més, que podríem fer un programa temàtic especial amb les novetats discogràfiques d'aquest any 63, que no han capigut en aquests 40 programes. I amb aquesta sintonia ens els aporten. Comencem amb la novetat francesa, Les Sifflets de Copain, que ens la canta Sheila.

El que dèiem anteriorment, un èxit d'un altre cantant, en el cas aquesta, la cançó Jóvenes y Bellas, doncs José Guardiola la incorpora en el seu repertori.

I especialment una cançó, va ser novetat discogràfica, perquè aquesta cançó sembla que no lliga amb el grup, perquè els The Platters que ens cantin Tres monedes a la font no sembla el més habitual.

Una altra cançó que va tenir un gran èxit en un festival de l'època, doncs el cantant italià Marino Marini accepta el repte i l'incorpora en el seu repertori. Amor, mon amor, my love.

0: be cruel to a heart that's true.
1: Ow!
0: Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of.
2: I anem cap a l'espai dedicat al número 1 de les llistes d'èxits. Les llistes d'èxits ja s'han acabat, per això, però volíem arribar en el número 40, número rodó, dedicat a l'any 63. El que hem fet és agafar unes quantes cançons de diversos països i fer una mica de popurrí. La primera que hem triat, Eres tú, del dúo Dinámico.

I acabarem ja aquesta llista o fictícia llista d'èxits de popurri de diversos països amb el Dile de Luis Aguilé.

I amb aquest delay de Luis Aguilera i aquest popurri de diverses cançons de diversos països que varen ser número 1 a les llistes d'èxits, passem ja al món del cinema. I en el món del cinema només dic que moltes de les pel·lícules, algunes de les, dels films que hem parlat i de les quals hem escoltat alguna banda sonora d'aquest any 63, potser ens les tornarem a trobar al 64, perquè el 63 van ser filmades, produïdes, i el 64 van ser estrenades. De totes maneres, si són repetides, ja triarem aquelles que la banda sonora o les, la curiositat doncs sigui bastant important. Per tant, anem de seguida ja a la banda sonora. Hi havia un parell de nenes que eren bessones, Pili i Mili, que varen fer una pel·lícula que es titulava Como dos gotas de agua, i la cançó Con permiso de papá ens la canta Torre Bruno.

I del cine saltem a la televisió. Us hem estat parlant aquests últims programes del programa, valgui la redundància, de televisió Escala en IFI, que el presentava Juan Erasmo Mochi. Doncs escoltem de Mochi la cançó Mami Panchita.

I en el món dels festivals, avui, per acabar, doncs, escoltarem la cançó potser més emblemàtica de tots els festivals de l'any 63, que va ser aquella que va guanyar la Gigliola Cinquetti, una jove italiana que cantava que no tenia edat, i no la tenia.

I ara ve la cançó de l'estiu, aquella cançó que sempre diem que és més alegre, i li donarem força ritme. Li donarem ritme de twist, i és perquè és el duo dinàmico cantant Baby Twist.

I l'últim espai, que té dos apartats, com sempre, ja ho sabeu, dedicat al ball i a les grans orquestres. Avui, com que és l'últim de l'any 63, fem un canvi radical en aquest espai dedicat al ball i avui escoltarem un vals, que feia dies que no l'escoltàvem, el Vals de la Joventut per l'Orquestra Filharmònica de Romania.

I amb aquest vals, doncs, acabem aquest espai, o aquest apartat de l'espai dedicat al ball, i ens acomidem de vosaltres perquè hem acabat el programa, encara ens falta l'orquestra, i hem acabat l'any 1963. El que farem després d'aquest programa seran dos especials, dos temàtics, perquè ara estem en el número 397. Més dos temàtics, farem 399, i farem coincidir el començament de l'any 64 amb el programa número 400 d'aquesta nova època del Torna-la a tocar, Sam, tot rodó. Avui també hem fet una llista d'èxits especials perquè també acabéssim el 63 amb el número 40. Per tant, ara, fins la setmana que ve, us esperem amb aquest programa temàtic i us deixem amb l'orquestra de Ted Heath, que comença amb les fulles de la tardor.

0: should get together. How's about a little kiss, Cecilia? Just a kiss, you'll never miss.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça d'Uc. Octavià. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyint vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, que tropa!
4: L'hora dels joves.
6: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
7: Hòstia, comencem malament, eh?
6: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
8: El Genís s'ha cagat.
6: Avui el Genís no està, però estic jo!
7: Està el Pedro.
6: Està, hòstia, és històric,
7: eh? Està el Pedro, don
6: venim,
7: Pedro.
6: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
7: És veritat. Oh!
8: I fent-les bé.
6: Us va agradar o no?
8: Sí, molt.
6: Molt?
7: Molt. Sí, molt. Va, bueno, passa molt xulo.
6: Podem començar als 57 minuts?
8: Bueno,
6: que ja els hem començat, ja.
7: Ja, els portem començats de fa un temps. No?
6: Quant temps, ja?
7: Portem ara mateix 1 minut i 18... Ja són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
6: Doncs comencem...
8: Concretament 55 segons.
6: Els 56 minuts i els 30 segons.
8: No, 55 minuts i
6: 30 segons. Calla, hombre!
8: Ai.
7: Comencem?
6: No.
7: Avui, notícia especial de l'Hora dels Joves.
5: Cugat.cat, notícies.
7: Bon dia, bona hora mateix. Martí?
6: Vale, no, una cosa. És una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
8: Zero, però el Joan té un pròtip i és el pròtip de l'ordinador.
6: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
8: No
6: està... ja, el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
7: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalusia.
6: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
7: Fa sis mesazos que tenim aquestes limitacions.
6: I fa sis mesos que es dius aquesta brometa.
7: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
8: El Partit Popular.
7: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrint Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
6: Can Cuello.
7: Can Cuello,
6: exacte. Can Cuello.
8: Can Coll.
6: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
7: Can Cuello, claro.
6: Segona notícia, ha vingut el papa!
7: El papa!
6: Per si no us havíeu enterat.
7: Per si no us havíeu enterat, el papa...
6: El papa americano.
7: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
6: Primer Espanya i després Catalunya.
8: No enterar-se seria greu.
7: Exacte. I ha vingut el papa. Vale? I el papa anar a la Sagrada Família.
6: Ai, a Montserrat.
7: A Montserrat. Allà a Brian.
6: I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
7: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
6: En cotxe, amb el papa mòbil.
7: Ai, el papa mòbil. Ai.
6: En el papa mòbil.
7: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
6: Això és el que ha dit ell.
7: Això és el que ha dit Txema Vallès.
6: Passarà? Potser sí, potser no.
7: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. Va, a veure, també hem de dir que estem en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
6: Diners per cultura, no n'hi ha.
7: La residència de Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 10.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
6: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
7: Espera, un moment. Ara ve.
6: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major, perquè han penjat ja a falta de...
7: Espera.
6: Quasi 17 dies...
7: Podem continuar amb...
6: A falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
7: Podem continuar amb les notícies?
6: És que em sembla 19 indignant.
8: Dies,
7: un moment.
6: No, 19 dies
7: continua,
6: no.
7: Continua, Txema Vallès,
6: em sembla... Estem a 11.
8: És el 25.
6: 19 dies, complicat.
8: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
7: Hòstia, us fotreu comptant antenes.
6: 19.
8: No.
6: Visca 12. Les mates, venim del xixi.
8: Joan, 9 o 19. Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
7: Que no ho sé.
8: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
7: 25?
6: Què?
7: Txema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
6: Uau, notición.
8: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
7: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
6: Bueno, pues espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, por ejemplo, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple.
8: Bombazo.
6: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
5: Cugat.cat, notícies.
7: I això ha sigut la bomba del partit.
6: Jo ja m'he anat a dormir.
7: Sí. Següent titular, a biblioteques. Bueno, és un altre gran tema
6: de
7: la setmana.
6: Espera't. El mateix que dèiem de cultura al carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
7: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
6: Vale, una cosa.
7: I bàsicament l'Ajuntament acusa... la biblioteca... joder! Les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que, bàsicament, les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
6: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
7: És veritat, selectivitat.
6: Em va dir, bueno, Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de... Soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
7: Ah.
6: I l'Ajuntament va dir... Bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius... Oh, vale.
7: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno,
8: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
7: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
8: El papa!
7: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
6: Els de metges, també.
7: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
6: I les dels estudiants?
7: També.
8: Ah, sí?
6: Hombre, ben fet.
8: Vaga d'estudiants.
6: Jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o algo així.
8: Quan?
7: No, els de les unis no.
6: Parlo,
7: a les unis, no.
6: A les unis no, però jo sí. Jo no estic a una unitat.
7: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
6: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
7: Sí.
6: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
7: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però jo crec que això ja no, eh?
6: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
7: Atenció! Atenció!
6: Bombazo! Te'l tiro...
7: Tira'l.
6: No, que no vull que caigui al terra.
7: Tira'l.
6: Ai, vaya pista.
7: Que no es pot tirar baixa.
6: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
7: Senyores i senyors...
6: Torners del Globus...
8: De Cugat Mèdia.
6: Per Festa Major.
7: Home, no!
6: Estupendo.
7: Un any més. Tirant globus. Gràcies.
6: I tirant merdes, també.
7: Tirant merda, també.
6: Al final és l'únic que farem.
7: Per aquest any, novetats... No hi haurà emissió en directe.
6: No. No hi haurà YouTube.
7: Però sí que els àrbitres... jo...
6: Bueno, això no es podia dir encara.
7: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Mèdia tinc un apartat postal.
6: Que, de fet...
7: Podeu passar el que vulgueu.
6: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
7: De moment.
6: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
8: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
7: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
6: I els comentaristes també es poden patrocinar.
7: Exacte, els comentaristes tindran poders especials.
6: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
7: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
6: Tinc un altre. I un últim.
7: Tira'l.
6: Ojo.
7: Ojo, piojo.
6: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
7: Sí. Sí, senyors.
6: Però això... I ja ho rebreu més endavant.
7: Comencem.
6: El què?
7: Ara mateix. A la nova secció.
6: Històries absurdes.
7: Històries absurdes
6: de... Pedro.
7: Hola, bona tarda, Pedro.
6: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
8: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
6: Treu-lo.
8: Ara el traureu, un moment, si us plau.
6: Ah, vale.
8: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
7: Mireu com sona el guió. Mireu.
6: Sona moltíssim.
8: El que no vol saber...
7: Quan no vol saber.
6: Perdó, torna-ho a dir.
8: El que no vol saber...
6: Quan no vol saber. Perfecte.
8: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment, abans. Martí, què tal, bé?
6: Estic molt bé, la veritat.
8: Que bé, molt bé. Joan, tu bé?
6: Perdona, volia seguir parlant, eh?
8: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
9: Hola, hola, buenas.
6: Perdona, qui ets?
9: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
6: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien o no? Porque creo que
8: Fernando
6: tiene la gola
8: Simón,
6: una mica...
8: ¿Usted está bien?
9: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
6: Y... Escolta, abans de Sean 6, ¿ens hem de preocupar més per l'antivirus?
9: L'antivirus...
6: No, l'antivirus.
9: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
6: ya no estás enterant, ¿no?
9: Ahí se ha quedado.
6: Perfecte,
9: Dios, molta gràcia. Dios te oiga, hijo. Venga,
6: venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
7: I per què no?
8: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
6: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
8: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
6: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
8: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
6: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
8: Primera història absurda.
6: Vols que passem a la tertúlia?
8: Sí, passem a la tertúlia, nois.
6: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
7: Què és això, tio? No, sóc conscient que
6: passem,
7: això és inamitible.
6: Passem a la tertúlia.
7: Sóc conscient que això és inamitible.
6: Passem a la tertúlia.
7: A veure, Martí.
6: Ah, no, de fet tinc una notícia.
7: Oh.
6: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
8: Ole, ole, mi niño.
7: Ole, tu, machote. Ole.
6: No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
7: Que és, els companyers.
6: Els bros. Companyers, els bros. No, bro dels bros.
7: Brous, els caldos.
6: Bro dels bros.
8: Brustons.
6: Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
7: Però la Guàrdia. Guàrdia
6: sí,
7: Urbana.
6: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
7: Collons.
6: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
8: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
6: Llavors,
7: espera,
6: acabem de parlar d'això.
7: A la palabra del papa.
6: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
7: Sí o no? Ah, bo, sí.
6: Bo, vale? Sí. B, jo, amb un palito.
7: Jo feia pa. Jo
8: no
7: feia
8: hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
6: Sí.
7: Jo feia arts marcials.
6: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu Panda. Es diu bo.
8: El panda es deia bo,
6: però
8: no?
6: Es deia po, no bo.
7: Ai, quasi.
6: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
8: Vosaltres sou els castellers?
6: Bastoners de Sant Cugat.
8: Ah, vale, vale.
6: No faig castells, espavila.
8: Bueno, no sé, fas tantes coses que...
6: Espaviling. Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes,
8: uep,
6: dos dies amb entrada pagada. Gràcies, Pedro, molt amable.
8: Bueno.
6: Papa de Roma.
8: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
6: Sí.
8: Molt maco.
6: Saps què no vaig veure?
8: No.
6: La Sagrada Família.
8: Ostres.
6: Perquè estava de recuperacions.
8: Pues això és criminal, tio.
6: Bueno,
8: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual,
6: Jo ja ho veuré,
8: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim, tio.
6: Gallina de piel.
8: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que ni va superbo.
7: Què habla de papa? Home del papa. Home del papa a la tertúlia, no? Que habla de paplata.
8: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
6: Bueno. Primer tertúlia.
8: Vale.
6: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
10: A la catedral.
6: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
10: Amb avió, vale, amb avió, sí.
7: Iberia.
6: L'estaven seguint amb el Fly Radar i dius, bojos, tio,
7: bueno,
6: bojos.
7: I de fet el tenien ja ben dos cazes acompanyant-los.
6: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
10: La Sagrada Família?
6: No, a l'estadi.
10: Bueno, no era una missa.
6: Bueno, no sé què era.
10: Una trobada.
7: Montjuïc.
6: L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí, ja vam tindre la setmana passada, el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
7: La Corpo.
6: La Corpo pels amics.
7: La Corpo de veritat, no aquesta.
10: Ojo.
7: La veritat.
10: Ojo.
6: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
10: Facto.
6: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts,
10: Pues,
6: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
10: Jo crec que 3CAT no té un duro.
6: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
10: Què és allà?
6: Que era tot gratis. Una festa dels sopars 3.0.
10: Això quan va ser?
6: Fa un cap de
7: setmana.
6: Ah,
7: però tu vols la 2.0, no?
6: Jo vull la 2.0. No, bueno, jo vull la original.
10: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
6: Jo vull la original.
7: Mira, jo crec que...
6: Ho vull tancar així, tio. Ho vull tancar.
7: Mira, jo crec que allò està en història de Catalunya que no és replicable.
6: Sí, perquè factors. Si tu fas... O sigui, una festa, remember, de els 20 anys aquests que han passat de la festa, o sigui, de la família dels súpers.
7: Ja, però estava ple de nens rates,
10: ja,
7: com
10: però
7: nosaltres.
10: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
6: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res.
7: O
6: però els hi dius...
10: Bé, Messi.
6: Del 2000 al 2017... Tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
10: no,
6: és que clavat.
10: No.
6: A tu et diuen.
10: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
6: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
10: Ah, bueno, gratis.
6: I tu també, i jo també,
7: a veure,
6: i tothom.
7: A veure, també t'he de dir
6: que... Jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, i anirien.
7: Que potser és perquè som nosaltres, però...
10: Martí, el promotor...
7: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèl dels collons...
6: però...
7: potser no és la cosa que més
6: sí,
7: faria.
6: És gratis. Què més vols?
10: Però Martí,
6: com
10: si
6: una festa,
10: la cosa dels nens és que tenen... Plan,
6: però que
10: no tenen
6: jo no t'estic
10: no
6: dient que vingui els infants. Jo t'estic dient que vinguem nosaltres.
10: Sí. Jo crec que no cria tant l'atenció. Però què faríem
6: els
10: allà?
6: Actors, no, els actors que tornen 20 anys després, nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3
7: que el senyor Pla,
6: fent remembering.
7: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui,
6: el senyor Pla té 65 anys.
7: Està a les últimes, ja, el senyor Pla. No, ja estava a les últimes,
6: no,
7: a la sèrie.
6: No, té 65, té 55. Es diu Domènec.
10: Domènec?
7: L'avi Domènec.
10: El Domènec.
6: No, es diu... No, però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
7: Ah, i què?
10: No
6: ens va deixar vist.
10: No.
6: Com el...
10: Bueno, però a un email no saps com si es deixen vist o no.
6: Va ser per Instagram.
10: Ah...
6: Que posa... Visto hace...
10: 3 mesos.
6: 6 setmanes. I tu, gràcies.
7: Ah.
6: Gràcies, molt amable. Bueno, senyor 3CAT, sisplau.
7: Tricat?
6: Tricat... Espavileu.
7: 3 gats.
6: A part...
7: 4 gats, ja no, ni 4 gats,
6: ara,
7: ja, són 3.
6: Ara t'he de dir, ara són 3 gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
7: Evidentíssimament, tata.
6: Volem una festa. Volem
7: la festa dels súpers, volem. S'ha picat.
6: Bueno, quants minuts de programa?
10: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
7: Va, mundial.
10: S'ha de treure el tema.
7: Vale, anem a veure quins partits... Vale,
8: Avui, Mèxic, Sud-àfrica, eh? Ojo.
6: No,
8: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh? Sisplau,
6: moment. Vale, això és molt important.
7: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
6: Fa 15 anys...
8: Ojo, s'estira el dato.
6: El 2010...
8: Ojo el dato...
6: També va començar un 11 del 6 del 2010. Un moment!
8: Ho dic jo. No la creu.
7: Espera. Un moment, que necessito música gràfica.
6: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
8: Molt bé.
6: Estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
8: Aguanta-la.
6: Moment. Avui...
8: Tenim.
6: Avui, 11...
7: Dóna'm un segon.
6: 11 del 6 del 26.
7: Dona, pera.
8: Comença el Mundial!
6: Un moment! Deixa'm parlar.
7: Un moment, Martí. Un moment.
6: 11. Estic repassant el que ja he dit.
7: Un moment, un anunci de 6.
6: 11.
7: No, pera.
6: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. El Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo! Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
8: És conya?
6: No.
8: És conya?
6: No. Aquest Mundial, què comença?
8: Mèxic-Sud-àfrica.
6: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
7: Oh!
6: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
7: Ho estem sentint.
8: És el moment.
6: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
8: 3.
6: 2026. Quants anys tens ara?
8: 18.
6: Suma-li 19 perquè és l'any dels 19.
8: Sí, el 14 fa 19.
6: És l'any dels 19.
8: El 14 de juliol, sí.
6: El 3, si tu el multipliques per 3...
8: No.
6: 9.
8: No.
6: Efectivament. De nou.
8: No pot ser.
6: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
7: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
6: Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
8: Martí, fora de l'estudi.
7: Get out!
6: Estic d'acord. Que ens salta el copy.
7: Oi!
6: Ens hem emocionat una mica massa, ja.
8: Jo crec...
6: Ah, no!
8: Jo confio que guanyarà.
6: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
8: no!
6: El Madrid ve de dos nadapletes.
11: Campeones, oe, oe, oe.
7: Tortuga ninja, jugadesa.
8: El dictador.
7: Ara, Mourinho dictator. Martí?
6: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh?
8: No tens més factors, Martí?
7: El Barça, aquest any, jo crec...
6: Guanya la sisena.
7: El Barça...
8: O Espanya?
7: A Barça.
8: Ah, vale.
6: De fet, et diré una cosa més.
8: Quina?
6: I molt important.
8: Quina?
6: El Barça,
8: sí,
6: guanya la cinquena i la sisena.
8: Què? Cinquena què?
6: Cinquena Champions femenina.
7: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
6: Segona consecutiva.
7: Les noies són molt bones.
6: I la sisena masculina.
8: Després de 12 putíssims anys...
6: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
8: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
7: Però estic canviant de música perquè...
6: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
8: Sí.
6: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
7: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel futbol. Pel futbol.
8: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
7: Curaçao.
8: Molt bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
6: Saps amb qui vaig?
8: Amb qui?
6: Amb la selecció de Catalunya.
8: Vale, molt bé.
7: Alineació de la selecció de Catalunya.
6: Posa els segadors.
8: A la porteria...
6: No, no, segadors no.
8: A la porteria, rodejat de troncs. El caga, tio.
6: Espera, és el tio, no el caga, tio. És que ja vam treure...
8: És un nom carinyós.
6: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
8: És un nom carinyós.
6: El tio es diu tio. El caga, tio... És l'acció. Ara.
7: Cagar el tió.
6: Posa, això és com el pam tomàquet. Que els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
8: Alineació de Catalunya.
6: Però un moment. Bueno, okay. Que estaven dient Catalunya, Titu. Ah, que no han dit ni la primera paraula.
7: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
6: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
7: Vale. Porter.
6: El tió.
7: Defenses.
6: Vaig amb un 4-4-3.
8: Uep! No, si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
6: 4-3-3,
8: o 4-4-2.
6: 4-3-3.
8: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
6: M'és igual.
8: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
6: 4-3-3, vale? 4-3-3. A les dues puntes, d'extrem...
8: No, laterals.
6: Pos laterals. Poso a la Moreneta i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso Puyol. A dos cracs.
7: Cracs.
6: No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
7: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar un.
6: De davanter quan et toqui.
7: Vale.
6: Marc.
8: Márquez.
6: Marc. Al 93.
8: Marc Gasol.
6: No.
8: Marc Márquez.
6: Marc Márquez i, a l'altre costat,
8: Àlex Márquez. Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més a banda
6: central. Espera't un momentet.
8: Què
6: queda, Joan? Centrals.
8: No, centrals és els Márquez.
6: No, llavors...
8: Però hagués ficat els Gasols.
6: La part del davant...
7: Vale,
6: o sigui,
8: els
6: mitjans.
8: Davanters,
6: espera't.
8: No teniu ni idea, tio.
6: Centres. Mitjcentres. Vale. El que sigui.
7: Centre...
6: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
7: Ariadna Sierra.
6: Me sirve.
7: Extrem centre.
8: Sí, punta.
7: Jordi Pujol.
6: I l'altra punta, perquè és un... són tres. Va, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
7: Vale.
6: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, davanters. Comencem amb la dreta.
8: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir, heu dit extrems i punta.
6: Bueno, doncs és igual, aquests eren del mig, jo què sé, els davanters.
7: Els mig.
6: Els de davant. El falso, no? Veu, no sé com
8: no, el punta.
6: El punta.
8: Però era
6: el punta. El punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
8: No, el Rafinha és extrem.
6: Va, pues eso.
8: Extrem.
6: Ah, pues l'extrem.
8: Esquerra.
7: Extrema dreta. No,
8: extrem esquerra és el Rafinha.
6: Una cosa. Jo estic dient.
8: 4-3-3. Hi ha 3.
6: Vale, pues el primer.
8: De davanters.
6: De davanters.
8: Extrem dret.
6: Vale, pues extrem dret. Posarem...
8: Però ja has ficat la Sílvia Oriols.
6: Que no, que aquí és el centre, cago un dent, a veure si escoltes.
8: És que...
6: Extrem dret. De davanter posarem a un històric.
7: Ep.
6: A un historiquíssim...
7: Titan.
6: Megadolonte, que pesa 5 tones.
7: atenció.
10: La Sagrada Família.
6: El cremallera de Núria. A l'altre costat. El cremallera de Montserrat.
10: Aquests carrilegen molt, eh?
6: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
10: Plou. Seleccionador.
7: Seleccionador.
10: Vale, puc.
6: Els suplents.
10: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
7: Vale. Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon. Molt bon suplent.
10: Bon suplent. Bon repulsiu. Per fer un bon canvi.
6: M'agrada. Bon suplent. Següent.
7: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
6: Jo tinc un suplent.
10: Jo també tinc un altre.
6: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
10: Jo tinc un altre, sisplau.
6: A veure.
10: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana, Balcònic a Platja d'Aro.
6: Va, dos últims.
7: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
6: Un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
7: I Florentino Pérez.
10: Seleccionador.
6: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
10: Un aplaudiment.
7: Des dels vostres cotxes.
6: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
7: Demà, no. Bueno,
6: quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge.
7: Divendres a les 8 de la tarda.
6: Bon cop de fal.
7: Jordi Pujol.
6: No, escolta una cosa, saps què posaria també, que no ho hem dit?
7: Què?
6: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
7: No.
6: On fan la Patum.
7: Està la Berga.
10: No, però jo
6: posaria... I tant.
7: Camp, plaça Sant Jaume.
6: No.
7: Sí.
6: No. Plaça Sant Pere de Berga. Hi caben 6.000 persones...
7: amb 20 metres quadrats.
6: 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal, vosaltres? Com aneu de festes?
7: Partim el cul.
6: No, de festes, dic.
7: molt bé, la veritat.
6: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
7: Alguna barbacoa així...
6: No, de festes. Plan, la típica festa de jueves universitario.
7: Juernes, sí.
6: Li diuen Juernes?
7: Juernes, clar.
6: Juernes. I tu, Pere?
12: Zero.
6: Que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet... Recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapaloréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
7: Ara,
12: pues, espero que no,
6: Tu, el de França,
7: jo us he de dir una cosa.
6: Un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
7: Johan.
6: O el Gordo.
12: Juanito.
6: El Genís es diu Genís o el Geni Maligne.
12: Correcte.
6: I jo em dic Martí, Martini
12: o
7: Martínez. O nen autista.
6: O, no, home, no.
7: No, perdó.
6: O subnormal.
7: Sí, subnormal. Sí.
6: També.
12: Portem 18 minuts de programa.
6: 18, espera. No.
7: Una cosa, nois.
6: Boig, portem
7: 30. Sabeu com són les festes universitàries?
6: No.
7: Així.
13: I tu comportes la patina.
14: Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòssim de M.
6: I festa, noi.
12: Què és M?
6: La cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval el 2026.
7: No!
10: Com està?
6: Està rebentadíssim.
10: Està petat, no?
6: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal... De Patum.
7: La Patum. La Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
10: La Patapum.
6: O sigui...
7: És la Patapum!
6: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que
10: cubata estàndard, no?
6: Exacte. Cubata estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda.
10: Ja, ja, ja.
7: No, no, poca conya. A Barcelona costa breve cubates 3 euros.
6: No estem fent aquí publicitat.
7: No, ho sento. Pip, pip, pip, pip, pip.
6: Però... Vale. No, bé, ara, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
10: Al teatre?
6: Al teatre, no a teatre.
10: Ja, ja, ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
6: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
10: És... 5 vegades?
6: Jo crec que és 0, eh? Està bé, està bé. Està bé, 5.
7: La mare que em va matricular.
6: 5, sense, no, tindre, sense tindre cap...
10: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
6: Dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
10: Ah, doncs diverses vegades, sí.
6: Diverses vegades, molt bé. Joan?
7: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
6: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
7: No. No,
10: teatre, auditori, consideres teatre?
6: Sí, vale, teatre, però, sí, auditori, diverses... Emma Vilarsau, per exemple.
10: Diverses vegades.
6: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau?
10: Això sembla.
6: Ho sabeu?
7: Qui és l'Emma Vilarasau?
10: No ho sabia, però...
6: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
10: És el nom de l'auditori. No?
6: Sí.
10: Teatre Auditori Emma Vilarasau.
6: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
7: No, no, no. No.
10: Sí, jo també tinc fred.
7: S'està la conya, s'està la conya.
6: Tinc molt fred, eh?
10: Sí.
6: Ara tinc fred.
7: M'està agafant. Que no, que no, que no.
10: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
6: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
10: Ràdio Nocturna.
6: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
10: Crims.
6: No. Sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi, que Chavales, els hi tanquen els ulls.
7: Sabíeu què?
10: Ah, no.
7: Sabíeu què?
10: No.
7: Voleu una proposta de la CEL?
6: Sí. Passem al meu concurs.
10: Podem mirar les correccions de la CEL?
6: Podem passar al meu concurs?
7: No, no, no, no, no. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
6: No.
10: Ojo, proposta indecent.
7: Mireu.
10: Però, és que he tancat Joan, la llum i el Joan ja...
6: Has d'anar més ràpid, perquè si no els nostres oients...
7: No, home, no, però si són...
10: Però si han marxat fa mitja hora.
7: Ja, ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit...
6: Portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
10: El copi. Voy con boina, como Birmingham.
6: No,
10: això. Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
6: No. Parlem de Tim Payne?
10: Sisplau. Tim Payne. La cabra, és la cabra.
6: És la cabra,
10: és la cabra absoluta.
6: Va parlar...
10: És el coat.
6: Va enviar un vídeo parlant castellà.
7: Poso l'himne de Curaçao?
10: Sí, poso l'himne de Curaçao.
7: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar
10: l'himne... L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
6: Què? Però si això és un tràiler d'una
10: pel·li. Calma, calma, calma. No, això no és. Mira, mira.
6: És un tràiler d'una pel·li.
10: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
6: Perquè estem veient sardanes.
7: Cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
6: S'ha desconnectat.
10: Himne, us ficaré la nova versió
6: Pedro,
10: de l'himne.
6: Però vés allà i busca-ho. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
7: Sí, parla.
6: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copi.
10: El himne de Curaçao.
6: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copi. Escoltar els himnes.
10: Va.
6: I fer un rànquing.
10: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
6: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
7: Tu per què no?
6: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
7: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Letra, talibanes.
6: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
10: Però no en salta el copy?
6: No. Amb himnes, no.
10: Ah, no?
6: No. No tenen copy.
10: Ah, no ho sabia.
6: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada. O alguna cosa així, o què? O carne, assat, empanat.
7: Verdista. Escolteu.
6: Vinga, va.
7: Escolteu, eh? És molt sardana, en plan.
6: És sardaneta, eh?
8: Això és Argentina?
7: Sí.
6: M'ha recordat una mica Star Wars.
8: Leo...
7: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
6: Vale, posarem ara l'himne...
8: De Cabo Verde.
6: No.
8: Si us plau, una mica de seriositat.
6: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
10: És veritat.
6: Que és el primer partit.
7: Himne de México.
6: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir, té lletra.
7: Té lletra, és veritat.
6: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
8: La meva família és de Mèxic.
6: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
7: D'agafar el fusell i...
6: No, no. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
7: L'himne de Sud-àfrica.
6: Sud-àfrica.
8: Samina-mina.
6: No.
8: Samina-mina.
6: Bueno, va ser l'himne del 2010.
7: Espera, un moment.
8: Fiquem l'himne del Mundial.
6: No, un moment.
7: No, però si
8: és millor que aquest que això.
6: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
7: Sí.
6: Home.
7: A veure.
6: Posa l'himne.

0: El llegat que ens ha deixat aquest home.
1: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
2: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
1: crear
2: y no entiendo mi letra.
1: Y para los...
3: Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos.
4: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
5: Voleu fer un concurso, Martí? Martí.
0: Ja toca?
5: Sí, sí, sí. Bueno, minut 43.
0: On surt el temps?
5: Pues, on surt el temps?
0: Fot-li.
5: Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
0: Fot-li que és de Reus.
5: Pues vinga, senyors, comencem amb...
6: Reus en el Curaçao.
5: No. Fora.
0: Bueno, va, fot-li.
5: El Joan té traumes amb Reus.
0: Fot-li.
5: Què?
0: Que em busquis les gralles de Castellers, i llavors per què.
5: Vale. Tu ho faig jo.
0: El toc de
5: no tens auriculars, no passa res, estic jo...
0: Sí que tinc auriculars, calla. I això no és. Vale, avui, ja que... Silenci.
5: Ja les tinc.
0: Silenci.
5: Perdó.
0: Vale, avui, ja que heu vist
5: que...
0: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades no. Mare, sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això, i tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A no, part, sí. A part, vale, no, no, els gegants sí que és una secta.
0: No, no.
1: Els bastoners, a part, no, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, no, però les colles de castellers són però els càrtels més exacte. Grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
2: Epa! Epa!
1: S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera. Gegants. Del ID4 a Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja, tio, això. Però és que no es podia.
0: Vinga.
2: És això?
0: No. A veure, no.
2: És el nom de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí, ara sí, ara sí.

0: Com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Potser
1: pots posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Toc 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et

0: Diré la mania que li tenim al foc, amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc, per Sant Joan, per exemple.
1: Real.
0: Foc.
1: Bueno,
0: Catalunya,
1: per foc i per
0: Catalunya
1: cagar, en plan,
0: és igual a foc.
1: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
0: Un moment, pots cagar? Això és en el teu top, no el meu. Foc.
2: Que això sí que sou els sàdics
0: això,
2: de Catalunya.
0: Exacte. Diables, també. Però és que és el mateix. Diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya, ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo al meu final, al meu preciós final, i després ho feu vosaltres. Lògicament, top 1, Catalunya. Top 1, Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
1: Sentimental.
0: Jo què sé. Ara, escoltem-ho.
2: Quina obra d'art.
0: Ens encanta Catalunya. Bé,
2: aquest
0: ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
2: Top 1, aquesta barba.
0: No, top 5.
2: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
0: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
2: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
0: De Catalunya, eh?
2: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
0: Top 4 del Joan.
2: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
0: És igual, el Pedro no cal.
2: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
0: top 3.
1: Que ningú hagi inclòs el Barça... em sembla un insult.
0: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
2: Ja, la veritat.
0: Però sí.
2: Home, sisplau.
0: Visca el Barça.
1: Per tot el que representa.
0: Escolta.
1: Què és això?
0: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
1: Després, les festes Quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
2: Un moment.
0: Festes majors!
1: No, Quincanals. Hi ha majors i Quincanals, ojo. Cada 5 anys, les Quincanals. La versió en reggaetonera.
2: Visca Piqué.
1: Visca Shakira.
2: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, anem a deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
0: Un momentet, sisplau, s'està complicant la cosa.
2: Ara sí. Martí,
1: el Martí està platòric.
2: Has de declarar, avui estàs molt català.
1: Està
0: sí, perquè ha vingut el papa.
1: És català sexual.
2: El papa en català. El papa en català.
0: No, però és que ahir em va posar com molt...
2: El papa ni papa molt, de català, eh?
0: Molt content.
1: I calent també, no?
0: No, calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, ¿eh?
2: ¡Antonio!
0: No Antonio.
2: ¡Antonio María!
0: Televisión la 1. No.
2: Televisión Española.
0: Antoni Gaudí, amb accent a la I. Perquè si no és Antoni Gaudí.
2: Gaudí.
0: Toni Gaudí. I no va a Gaudí. Perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que no va morir d'atropellat del tramvia.
2: Per què hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els agafos de fons? És que no em sembla graciós, saps?
3: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
0: No, el taxi. No, una cosa.
3: El tramvia.
0: Avui me n'he enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
2: Que patriota.
0: L'únic que el va atropellar
3: sí,
0: el tramvia...
3: Sí, va morir dos dies després.
0: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
2: Antonio!
0: I va morir. I va patar.
2: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
3: L'Antonio!
2: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
0: Has cremat més el micro.
2: Hòstia, perdó, oient, ho sento pels ulls.
0: Bueno, quants minuts queden?
2: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, això us heu de veure aquí.
0: Quants minuts queden?
2: Us queden aproximadament 2 minuts i mig.
0: Bueno, doncs, pues, Pedro...
2: Anem a acomiadar el programa.
0: Sí, sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
1: Què?
0: Tu voldries fer temporada sí?
1: Jo sí.
0: Cinco por el culo traínco.
1: Sí,
0: venint... Dos programes a l'any.
1: No, però l'any que ve estaré per aquí.
0: L'any que ve estaràs... Oh!
1: Segurament sí.
0: Oh, molt bé.
1: Si tot va bé, sí. És. Potser
0: Joan,
1: va malament, no ho sé.
0: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
2: jo
0: dir
2: vaig
0: sí.
2: Dir sí i només sí.
0: Jo sí, vaig dir quiero. Sí, però m'hauria de pensar.
2: No, home, no.
0: Sí, sí. No, i una altra coseta.
1: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
0: Una altra coseta, una altra coseta. Molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys?
2: 1.45.
0: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
2: Bombes.
0: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al Torneig de Globus, i ja està.
2: Toma.
0: I visca el Barça, i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
0: I adéu.
1: I visca el Mundial.
2: No, encara no, nois.
1: No, i visca Sant Cugat, i visca Cugat.
2: Teniu
1: dia...
2: uns altres 30 segons.
0: Gràcies, Juanmi.
1: Vale, comptem fins a 30.
0: Està de vacances, però gràcies.
2: Gràcies, Joan Miquel Fernández, gràcies, Cristina Mur, gràcies. Sí.
0: Uri.
2: Un tribut
0: Jessica.
2: A la Sílvia. A la Sílvia, que ens ha deixat...
0: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia. A la Jèssica.
1: Per què? Què ha anat a fer?
0: Re, no ho sabem.
2: Ha anat
0: a un altre lloc.
2: Un
0: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
1: ha
0: deixat el grup. No! Portàvem
1: tants
0: anys!
1: La policia!
0: No, ho vam deixar! No!
2: Ara sí, senyors.
0: Bueno, vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs, a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres. És a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Llurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la societat que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria, i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Loss, no només pel que sap de la Crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I, a més, anirem en aquesta recorreguda, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També de tot això volem parlar amb l'Anna Loss, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Loss és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si, a més, ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
4: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
2: Com no entén de tenir en compte? Muet de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
4: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
2: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
4: L'has llegit?
2: Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
4: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada, i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, molt poc. Des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va a la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
2: O sigui...
4: Per què no?
2: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
4: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
2: Ah, vale.
4: Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
2: Sí.
4: Vull dir, són aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Mm. Bueno, no sé, suposo que hi ha gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
2: Sí,
4: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho ha carregat, s'ho va carregar.
2: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
4: Era molt... Era més canalla, tu ho has dit, era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem, el 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. Uh-huh. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
2: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho, explica'ns-ho.
4: Per exemple, el cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb l'amant. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, eh? És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
2: Ah, sí?
4: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
2: Sí, no? És una mica... És canallat, tot sí. Ell, no? És una mica...
4: Sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà. Em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure a consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Però, clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que sí. Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
2: Escolta'm una cosa. En el llibre Lo que nunca conté, expliques no, anècdotes, sí. Milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
4: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...?
2: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu. La millor anècdota, aquella anècdota que diria jo tengo... Senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
4: Claro, n'hi he passat tantes.
2: Ja, ja m'imagino.
4: Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m. I allò és una bèstia, vull dir, és una cel·la, saps?
2: Mm-hmm.
4: Però, bueno, mira, una anècdota que recordo molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña de la plaça Reial.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí, Ocaña retrato intermitente, sí.
4: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
2: Sí, sí.
4: Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla, i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdoni, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana. Perquè, miri, jo he patit molt a la vida. A mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? I no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva òvia, que és posar-se el pintallavis a la...
2: El coloret.
4: Sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
2: Carai.
4: Imagina't. Carai. Pues mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
2: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
4: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
2: Ah, genial.
4: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
2: Genial.
4: Vaig demanar ajuda, van passar unes noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa.
2: Uh-huh.
4: I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
2: Los Solomillos.
4: És una crònica molt curiosa, que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Uh-huh.
4: Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
2: Vale,
4: aquesta
2: doncs...
4: és molt bé.
2: Aquest, deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
4: Sí, es surt a finals de març. Sí.
2: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
4: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
2: Carles Vilarrubí.
4: En negatiu.
2: Per?
4: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
2: Bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
4: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
2: clar, és sorprenent.
4: Ostres. Pues mira, Giselle Butchen, per exemple.
2: Sí? I aquesta, si me l'expliques, un poquito?
4: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
2: Vinga.
4: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
2: Hombre, mítica Marisa Berenson.
4: Bueno, la gent jove igual no sap qui és,
2: no.
4: Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
2: Ah, mira...
4: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicat que tiene juanetes i està comprant-se unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
2: Ostres, clar. Sí.
4: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
2: Què dius ara?
4: És... Sí, sí.
2: Mira, això Tina Turner és el mit, aquella dona amb aquelles cames precioses.
4: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
2: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat.
4: Bailando, no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia, vaig pensar, mama meva.
2: Sí.
4: Però bueno.
2: Largo me lo fiáis, dormiendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
4: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
2: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones... pequeñas, eh? El pot petit
4: més és més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
2: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
4: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
2: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava,
4: pobra. Sempre apareix així.
2: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius, que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
4: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc i la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Uh-huh. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina. Pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoblat, molt ben moblat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable. Dono més tranquil·la pensant això.
2: Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu hi ets de... Ets bona
4: vols,
2: gent.
4: Sí. Sí. Amargar-te la vida?
2: No val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
4: Doncs pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar amb Barrena, abans amb Barrena i amb Coma, induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas. Va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, eh? Uh-huh. Però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
2: Escolta, perquè tu havies...
4: Importava més això.
2: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
4: Sí. Bueno, no és que l'havia... És que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleón. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte fent les cròniques polítiques perquè vaig fer també molta crònica política. L'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit. I que això té que ser... Això és carisma. Uh-huh. Això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... Aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dona la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes, reies
2: sí.
4: magues?
2: Ai, sí.
4: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
2: Sí. Hi ha hagut moltes coses. Pessebres horrorosos. Transformacions que no calien...
4: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
2: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
4: No interessa. Tu creus que interessa... Ja t'ho pregunto jo. Tu creus que interessa?
2: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
4: A mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que crònica social, avui en dia no es podria fer.
2: Sí, no hi ha gaire vida social.
4: No, és que no n'hi ha gaire. No n'hi ha.
2: Sí, Barcelona està com morta.
4: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla. Jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
2: Sí.
4: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
2: Sí.
4: Bueno...
2: Bueno,
4: hem de viure així, doncs hi viurem, no?
2: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers? De...
4: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
2: Sí.
4: Va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més, em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
2: Sí.
4: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influeches. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver-hi un moment que les convocatòries de premsa érem 3 periodistes i 20 influencers d'aquests.
2: Sí.
4: Al fi a cap, sobre qui influeixen?
2: Ah, no. No sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchís o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Drive Martini.
4: No ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
2: Sempre.
4: O ara no es mouen ni les dones. I la gent té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
2: Ja, bé.
4: Jo he marxat, eh? També és veritat que jo he marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe,
2: Ai, és horrorós, el cotxe.
4: Clar. Quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et tornes molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, la veritat. No. A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint.
2: No.
4: La gent va... No sé. Els més joves... Els hi va la batxata i aquestes coses que no sé com es diu. La reina del floig, aquestes coses. els que van després tenen nens petits i no surten. Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
2: Sí.
4: Jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
2: Sí, la veritat és que és una mica trist. Te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius on són.
4: Sí, va.
2: Ara no estan, s'han perdut.
4: No estan.
2: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
4: El
2: Covid.
4: Em nego a que sigui femení. És masculí.
2: és un virus. És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo. Sí. Explica'ns, has tornat de la mort...
4: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro de l'oxigen, no sabien si... Però va ser oxigen cerebral, i no sabien com sortiria, saps?
2: Déu-n'hi-do, eh?
4: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé a l'altra banda.
2: Vale.
4: Hi ha molta pau, saps?
2: Bueno, i a més, però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna, has de seguir.
4: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
2: Vale.
4: Sí, està molt bé.
2: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Anna Lòs.
4: No. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo després anava a 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida. Mai.
2: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor?
4: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
2: I les amigues?
4: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense tres coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
2: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb
4: el... No puc, no, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen. Afortunadament, imagina't fills que no volen, mare meva.
2: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa. Un llibre que jo he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
4: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir... No sé, era molt, era una nena, jo.
2: Vale.
4: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I el Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer. I jo, durant tota la vida, vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar... Això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, uh-huh. Allò de dir això, no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
2: S'han de tapar forats.
4: És més divertit. És clar. Més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, uh-huh. Un senyor molt conegut a Barcelona que ha falsejat el nom, evidentment, uh-huh. Ha hagut de falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de quatre dones.
2: Sí.
4: Tres d'elles van existir. Tres. Les tres les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
2: És l'amiga, no? La Verònica. Meva.
4: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això. Necessitava un lligam i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
2: Bueno, és aquí on per això et dic. Per això et dic que les dones són importants per l'Anna Elós, perquè en el llibre les molt protagonistes bona. Són, i les bones protagonistes clar, són les dones.
4: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
2: Segur.
4: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, vull dir, en absolut, Ho sóc perquè no es pot, com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, sense homes, sense formatge, no. Sense
2: homes, sí. Escolta, l'Anna Elós és més sàvia ara o abans?
4: Encara no ho soc, però si m'ho poses en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
2: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
4: Siddhartha, Hermann Hesse.
2: Hombre, meravella. Sí, meravella.
4: És un llibre, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
2: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Elós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
4: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
2: Molt bé. Anna Elós...
4: És l'únic consell.
2: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vull, el que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
4: Quedarem una estona.
2: Quedarem una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te, i moltíssimes gràcies per ser aquí.
4: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
2: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric, com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Jursenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas, res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
5: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
2: Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
5: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
2: ¿Y por qué?
5: Así que a partir de ahí... Pues...
2: Perdona, ¿por qué cuatro donas, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
5: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
2: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dos raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
5: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia, y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es: Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
2: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu, belles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes. D'aquí el nom Òrdago, que és el que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus, sí. No? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
5: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil el mezclar algo tan tradicional como el cinquillo con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
2: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
5: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
2: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren, a... És un llibre fàcil, no és molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable. I jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
5: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
2: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure, i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
5: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
2: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Veus de conte.
7: Visca les ungles de colors.
8: En Joan li encanta pintar-se les ungles, sobretot amb colors alegres, alegres com ell. Quan se les pinta, li agrada molt veure que les seves mans queden divertides i plenes de colors. Per què es pinta les ungles, en Joan? És ben senzill, no té cap misteri, perquè li agrada. Moltes tardes, quan acaba els deures, en Joan li demana a ells pintar ungles a la mare. Ella en té molts, tota una capsa. Són molt bonics. A la mare li diverteix. Sempre somriu, li fa un petó i els hi dona. La seva amiga Margarida té uns colors increïbles. Sempre que poden, es pinten les ungles junts.
9: Verd amb marró, massa trist.
10: Groc i rosa,
9: no. Pistatxo i taronja, aquests sí que combinen bé.

0: Pintant-los les ungles. Jo ho veia el taronja.
1: Però a l'escola, al cap d'uns dies, ja eren tres nens als que se'n reien i se'n burlaven.
2: Això només ho fan les nenes.
3: En Joan és una nena.
1: Aleshores, en Joan es va posar molt trist, tant com el dia en el que el seu peix Manolo se'n va anar al cel dels peixos.
0: Escolta, tu, deixa'm pau en Joan,
1: cridava la Margarida. Des d'aquell dia, en Joan va començar a pintar-se les ungles només als caps de setmana. El diumenge a la tarda li demanava a la mare que li tragués el pintar ungles, fins i tot quan duia el seu preferit. Les seves ungles ja no es veien tan alegres, ni tampoc ell, però no volia que els nens es burlessin més d'ell a l'escola. Tanmateix, a partir d'aquell dia, el pare l'anava a buscar a l'escola amb les ungles pintades i un gran somriure al rostre, tot i que el somriure el duia sempre. La setmana següent va ser l'aniversari d'en Joan. Aquell any va caure en dilluns, i com tots els dilluns, en Joan va anar a l'escola amb les ungles sense pintar. Li hauria agradat dur-les d'un color blau brillant. Com li agradava el blau brillant? En arribar, la porta de la seva classe estava tancada. Quan en Joan la va obrir, la va trobar amb una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Tots els nens i les nenes de la seva classe duien les ungles pintades de colors. Fins i tot la mestra, amb les mans en alt, van cridar:
4: Felicitats, Joan!
1: Aquell aniversari, a Margarida li va regalar un flascó d'esmalt de color blau cel, ben brillant. Tota la classe, a l'hora del pati, va jugar a pintar-se les ungles, amb mil colors alegres. Alegres com el Joan. Sense cap mena de dubte, aquell va ser l'aniversari del seu somni. Què més podia demanar?

0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Tenies el moment.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. Segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Partaulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
4: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32 a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit a diferents trams, de forma fragmentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
3: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulgats per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Avui, últim programa de la temporada. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Vilafranca torna a hoquei Lliga Masculina.
1: Un any després del seu descens, ha aconseguit l'ascens superant el play-off davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
0: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
1: La selecció catalana de bàsquet, dirigida per Jaume Pons Arnau, ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya ha estat dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
0: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
1: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol, arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la Vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
0: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
1: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta, que s'ha disputat a Sabinyàn-Nigo aquests dies, i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Vinga, 9 i 5 de la nit, som els de l'any joc. Comencem a repassar l'últim programa de la temporada, d'aquesta 14a temporada, i parlem d'hoquei patins perquè avui ja tenim un nou equip català a hoquei lliga masculina.
1: Sí, ja teníem confirmat el Lloret després de la resolució del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, i avui, doncs, l'eliminatòria de play-off de descens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors a 3 davant del Manlleu i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatòria de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
0: Un partit que hem pogut seguir a les plataformes, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinac, del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia, el que ha fet el Manlleu no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols, tu si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer, llavors... Bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
0: Doncs la Vilafranca, que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts del mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà. I d'altra banda, el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmine Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català doncs manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casarramona, Maria Porta, Eugè Piselva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins, l'Anna Freixa.
1: ...29 anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Muntaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria!
5: Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
1: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de l'hoquei patins català aquesta temporada amb el doblet del Vilassana i la World Skate Europe Cup del Lleida, la 8a seguida per un equip català i la 4a dels lleidatans. Mai abans cap equip havia aconseguit 4 títols en aquesta competició. I Jordi Badia, jugador lleidatà.
6: Jo no havia viscut com a base, ho havia vist des de fora, sabia el que significa guanyar un títol europeu aquí a Lleida, i ara ho podré disfrutar jo perquè encara no en soc suficientment conscient.
1: El Vila-sana ha estat l'únic equip català amb doblet aquest curs, fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una Hockey Lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. Dos títols més que, sumats als tres de la temporada passada, amplia cinc copes aconseguides en la curta història del club. La Lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vila-sana.
7: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió, que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vila-sana ple.
1: I no és l'única que es retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb tres Champions o cinc Hockey Lligues, entre altres.
8: Que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que estàs buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot.
1: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 Hockey Lligues al seu extens palmarès.
9: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que ha estat tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
1: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També es retira Jepi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. En Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
10: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
1: Sense cap descens català, l'Hockey Lliga Iberdrola, i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb Albert Larrea al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
11: Una alegria immensa, perquè a part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
1: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Sí, feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel. El nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22 a 20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo des del triple i les penetracions de Pep Busquets han estat a les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part el resultat era de 39 a 32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández. El jove talent manresà s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya ha premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles Hayson, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava un minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
3: Sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al pressi i, com he dit, fer-ho una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits junts.
2: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt. Amb 25 segons restants ha aparegut, doncs, el nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió. I els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72 a 74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada, doncs ja és molt important. I els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil, alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions. Ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
2: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir-ne.
0: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pasqual. La penya de Ric Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-offs, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana en el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa. I les primeres impressions són bones. Final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
6: Hem anat al límit de les nostres possibilitats. cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verdinegres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar pensant a Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Campo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap quals són les posicions, o qui jugarà o no jugarà, o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans, Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
9: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi, amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Vindré aquí amb els deures fets, doncs ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, doncs ha sigut... complicat. Jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic, Roberto Íñiguez.
11: Creo que va a ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top 4 de Euroliga, entre los 4 mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
12: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé, i poder després ens han passat, faltat una miqueta de forces per seguir així, i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior i davant un equip així pocs fer.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en eliminatòria disputada a partit d'anada i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez el mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuarà com a tècnic del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
13: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como ya he dicho, he encajado muy bien en la ciudad, he encajado muy bien con el cuerpo técnico, he encajado muy bien con el grupo de jugadoras, he encajado muy bien con la afición.
5: A la Lliga Femenina Challenge, el Lima Horta va disputar el play-off d'ascens a la màxima categoria, però va perdre en els quarts contra Unicaja Mijas. En canvi, el Sant Feliuenc va quedar cuer i va perdre la categoria. Una plaça que va intentar aconseguir el GEC en el play-off d'ascens, procedent de la Lliga Femenina 2. Però les gironines van perdre la semifinal contra el Lleó. Viladecans i Almeda es mantenen a la categoria. Pel que fa a la segona FEP, el Sol gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
0: 9 i 24 minuts i una altra doncs, notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge. Havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camprubí.
1: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camprubí ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
0: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas, amb aquest doblet, Marcel Camprubí, doncs primer, i Joel Nicolau segon en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camprubí, en arribar, deia això.
14: No lo termino de asimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
0: Una Marcel Camprubí que explicaba también quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
14: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adaptaba muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
0: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nedador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pladevall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una centèsima, l'ha deixada en 1:30. Un altre rècord, els 200 metres lliures estatal del nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en 1:47.10. Joder, que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres. Vinga, ens aturem a 3 minutets i continuem repassant el que ha estat la temporada i també l'actualitat del dia aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Temporada històrica del Barça d'handbol, que ho ha guanyat absolutament tot. Liga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
2: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
3: Amb això he penjat el coll i he dit que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
2: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el freca-freca amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
4: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi, i potser ha acabat doncs com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
2: Per la seva banda, el CAC Sep Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
5: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales. Y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, que a medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte nos ha pasado bien. Dudas y al final confianza, correr y al final ganar, así que increíblemente satisfechos. Mi enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar y nada, son mi matador.
2: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Casellas, parlava d'ascens merescut.
6: Tio, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet en tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
7: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
2: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica amb més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16-17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
2: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
3: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil. Està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles, i bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells, i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell de les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
4: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
5: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
6: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història, i Mariona Terré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
7: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades, i en sentir l'afició com vam bremar des del principi ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar, i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant, ens sentíem com si juguéssim a casa.
8: Jo m'esperava un 7-6 molt mogut i molt diferent, i em vaig trobar un 7-6 molt estàtic, i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només, i és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
9: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant, per moments com aquest crec que estem totes molt bé físicament, hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, al saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Terré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
10: S'han marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat, després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat. El millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
11: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
12: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
13: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
12: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
14: Molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal, també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.

0: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa punt i final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
1: Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
0: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
2: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
0: La mala notícia va ser el descens del Penya Esplugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
3: Bueno, yo...

0: que va caure a les semifinals, i de l'altre, Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
1: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
2: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paola Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
3: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
4: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí, animant. Ha sigut increïble.
3: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
5: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió, perquè no estem obligats a... simplement estem orgullosos de que això pugui passar. I res, nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
3: Temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
6: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat al màxim i avui, doncs, el mateix, hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan decisiu.
3: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
7: Em diria que és la quarta copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti, doncs ha caigut de la nostra banda.
3: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, mundial, europeu i campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
8: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
3: També ens ha donat alegries el tenis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
9: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan, creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres, i per tant el nostre fort, que és la base, no dona per més.

0: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
1: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complet.
0: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
2: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
3: El corredor de Call d'Atenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
4: Veníem amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fessis l'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera. I bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica per on, estabilitzar i construir fins allà.
3: La madrilenya Dani Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
2: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid, i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'Arlequinada. I per últim, de la seva banda, l'AEM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. Ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
3: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
2: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marcal al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
9: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
8: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
9: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
8: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la quinzena trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetos a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musici del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podríem considerar perfectes desconeguts.

there's a bed, and it lets me rest.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke. Ella és Carice Fozzo i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar a gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae que, com heu sentit aquí, també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. L'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Gil Scott Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora. En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cooker i que és si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball i sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó, Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard

un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant s'agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Potser, possiblement, amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy, Sinchens i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major afronta aquest diumenge 28 de juny una de les jornades més familiars i populars de la programació. El tradicional concurs d'arrossos tornarà a omplir l'avinguda de Can Volpelleres, mentre que el racó infantil convertirà el Parc Central en un gran espai lúdic per als més menuts. La jornada també estarà marcada per la 15a trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya, les habaneres, els espectacles itinerants i els concerts de fetus a la plaça d'Octubre. La nit acabarà amb el seguici nocturn i el ball de gralles. Consulteu tota la programació de la Gresca a Cugat Mèdia. I aquest dissabte ha estat una jornada marcada per la cultura popular, on els gausacs hauran d'esperar a una altra ocasió per poder carregar i descarregar el 7 de 8 a Sant Cugat. Els castellers de Sant Cugat se l'havien proposat com a gran objectiu de la temporada i tenien intenció de fer-lo en aquesta diada castellera de Festa Major, però una caiguda al castell de la primera ronda, un 3 de 8, ha acabat amb el trasllat de 3 membres de la colla al centre mèdic per fer-los radiografies i descartar que hi hagi res greu. Des de la colla han explicat a Cugat Mèdia que els membres traslladats han estat per cops en dos d'ells i per un trau a la barbeta en un tercer. Tot i això, han dit que tots ells es troben bé i que no s'han hagut de lamentar cap lesió important. En tot cas, trobareu el vídeo de la diada a Cugat Mèdia. I què més ha donat de si aquesta Festa Major? Doncs una demostració d'agermanament entre Sant Cugat i la ciutat italiana d'Alba, que continuen estrenyent vincles, i en aquesta Festa Major encara s'ha visualitzat més amb l'exhibició de Les Bande Torotti i Musicci del Borgo San Lorenzo. Un oneig de banderes a la plaça d'Octavià que ha fet que el públic assistent es quedés bocabadat amb la gran destressa d'aquest grup de la ciutat d'Alba. I els bombers de la Generalitat van haver d'intervenir la matinada d'aquest dissabte a Sant Cugat per rescatar dos joves que havien caigut per un talús amb esbarzers a l'avinguda de les Corts Catalanes, a tocar de la zona on aquests dies s'ubica la fira de la Festa Major. Segons han explicat fonts dels bombers, l'avís es va rebre passat 3:15 de la nit. Els joves, un noi i una noia, havien caigut per una zona amb força desnivell, just a la vorera on comença el Parc Natural de Collserola. Finalment, els dos joves van poder sortir de la zona sense problemes i no van necessitar assistència sanitària.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La dita és ben explícita. A l'estiu, tota cuca viu. Ja sia terrasses, terrats, places, parcs i jardins. La música en directe és ben viva quan arriba el caloret. Segur que no hi són tots els que hi ha, però volem radiografiar part de l'escena de cicles i festivals que omplen de bon jazz la geografia catalana de nord a sud i part de l'estranger. Abans, però, d'aquest tour musical, volem homenatjar a un dels grans, traspassat cap a nous confins el passat dia 15, una llarga vida dedicada a la lluita contra l'apartheid sud-africà a través de la música i una personalíssima pianística. Recordem Abdullah Ibrahim.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Dues paraules poden definir la personalitat i la música també d'Abdullah Ibrahim. Espiritualitat d'una banda i combat d'una altra. Podrien semblar dues paraules amb significats antagònics, però en realitat és una manera de fer d'un home que primer va néixer com a Donald Brand fins que es va rebatejar com Abdullah Ibrahim a finals dels anys 60, quan es va convertir a l'islam. Ell té un estil, com escolteu, molt distintiu, que emergeix precisament d'aquest recull de sons de la tradició vocal i harmònica sud-africana amb la improvisació del jazz. Compositor i pianista, ell es va exilar degut doncs, a l'apartheid, no?, a la repressió i segregació dels negres a Sud-àfrica i va emigrar a Europa. Això era, com dèiem, més o menys a finals dels 60, en aquesta diàspora comença no al final, sinó cap a l'any 62, que és quan marxa primerament a Suïssa, on comença una carrera ja brillant, una mica bé de la mà, o com a mentor té el gran Duke Ellington. Tot i viure fora, Donald Brand i després Abdullah Ibrahim també fa un vincle constant amb Sud-àfrica, on hi anirà retornant de mica en mica i d'on des de l'exili, primer Suïssa, després Alemanya, segueix defensant la llibertat i la igualtat, diguéssim, en aquest país tan potent com és Sud-àfrica. Abdullah Ibrahim va marxar d'aquest planeta el prop passat 15 de juny. Tenia 91 anys, mai, però va perdre aquesta artisticitat, aquesta profunda visió musical que va definir la seva carrera i també la seva música. Pioner també d'aquesta música improvisada, combinada amb aquesta varietat estilística sota aquest mateix paraigües. I, de fet, és que la primera gravació de jazz que es va fer a Sud-àfrica l'any 1959, hi havia, en aquell moment, Donald Brand, membre del septet dels Jazz Pistols, al costat de, per exemple, Kippy Mukepsi i Hugh Masekela, entre d'altres. Per Chris McGregor, un altre dels grans músics sud-africans, en aquest cas blanc, Abdullah Ibrahim va ser una de les seves grans influències.

Abdullah Ibrahim, un dels grans músics mestre de la música dels ritmes i de les harmonies vocals sud-africanes mesclades amb la música improvisada, amb una llarga trajectòria, molts treballs com a líder i també amb altres formacions, però especialment com a líder i com a compositor. A Catalunya no vam tenir massa ocasió d'escoltar-la en directe, però hem de dir que el Festival de Jazz Terrassa l'any 2010, coincidint amb la seva 29a edició, va presentar en exclusiva a l'Estat espanyol i pràcticament com a primera vegada a Catalunya, perquè sabem que va estar en un petit club a Roses feia molts anys, doncs, com dèiem, va presentar el seu treball en aquell moment, un septet que portava per nom Ekaya, i coincidint amb aquesta visita a la nova Jazz Cava, el Festival de Jazz Agarenc, el grup Enderrock li concedia el Premi Enderrock d'aquell any 2010, pensem que va ser un premi honorífic. Nosaltres estem escoltant aquest Little Boy, una peça recollida a l'àlbum Voices on Africa de 1998, on escolteu els saxos de Kipi Muketsi, de Basil Kotzi, Dudu Makasi, també el tenor, Sifo Gumede, al baix, i Gilbert Matthews a la bateria. Com no, Abdullah Ibrahim al piano. Que descansi.

Una terrassa, una copa i el millor jazz sota les estrelles. Sopars a la fresca, còctels, música en viu i un entorn lliure de sorolls converteix el pati de la Nova Jascaba en una de les experiències més singulars de les nits d'estiu terrassenques. El blues, el jazz vocal, els ritmes brasilers i de Nova Orleans protagonitzen la 27a edició del cicle d'estiu al pati, que començarà ja el 10 de juliol. Nosaltres hem volgut començar amb aquesta peça, amb aquests ritmes que passàvem dels ritmes sud-africans als ritmes brasilers, de la mà del baterista Edu Ribeiro, amb Na Calada do Dia. És una peça original d'Edu Ribeiro, un músic molt interessant de l'escena brasilera, que ja vam tenir ocasió d'escoltar a la Nova Jascaba ara ja fa uns quants anys, però que torna i ho fa al costat d'un dels trios més destacats del jazz brasiler contemporani, acompanyat per Vinícius Gómez a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. Ribeiro presenta el dia 17 de juliol a la Nova Jascaba, en el pati exterior, aquesta proposta que combina doncs la sofisticació del llenguatge jazzístic amb la riquesa rítmica i melòdica de la música popular brasilera. Ell és considerat un dels grans bateristes de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional de primer nivell amb figures com Paquito de Rivera, Eliane Elias, Hamilton de Holanda, Randy Brecker, per dir-ne alguns, i també ha rebut diversos premis Grammy, tant com a líder que com amb diferents projectes i com a assignments. A Terrassa fa 3 anys, ara ho miràvem, que va debutar, va causar una gran sensació i ara doncs torna amb nous projectes com aquest O Tempo das Cores, editat ara el 2026, on doncs Edu Ribeiro reafirma aquest compromís que té amb la composició, amb la improvisació i amb la recerca de noves sonoritats. No us ho hauríeu de perdre el 17 de juliol a la Nova Jascaba.

Ja és a la fresca, el cicle d'estiu al Pati, en la seva 27a edició, reuneix 6 concerts els divendres i els dissabtes a partir de les 10 del vespre, que transiten pel blues, com dèiem, el jazz vocal, el jazz brasiler, l'òrgan jazz o els ritmes de Nova Orleans. Entre altres propostes, aquestes sonoritats per compartir, doncs, conversa i viure el jazz amb espais doncs, especials per l'estiu, com són les terrasses, com dèiem a l'inici d'aquest Jazz Club. L'arrencada d'aquesta edició 2026 del Jazz a la Fresca tindrà lloc el dia 10 de la mà de Big Mama Montse, a la que esteu escoltant acompanyada per Captain Brothers Hood, que són la seva última banda presentant el debut d'aquest treball, que és Smile. N'estem escoltant Soul Connection.

referent indiscutible del blues català i Premi Jazz Terrasman 2015. Big Mama Montse torna a Terrassa amb una proposta plena de soul, groove i esprit afroamericà. Estrena del Jazz a la Fresca 2025.

I si la dama del blues català obre el cicle que enguany presenta Jazz Terrassa al pati de la Nova Jazzcava, podríem dir que un dels cavallers del jazz també de casa nostra, Enric Alegre, serà també en aquest viatge musical que uneix Nova Orleans, el Carib, el Latin Jazz i la Mediterrània. Enric Alegre, músic, pedagog, impulsor de la Freddy Jazz Band, és una de les figures més actives en aquests moments de l'escena catalana i en formació de quintet amb músics de casa estarà presentant aquest darrer projecte. I des del sud de l'estat espanyol ens arribarà aquesta proposta el dia 17-18, concretament, dissabte 18, la que esteu escoltant, que és un trio clàssic d'orgue amb guitarra, amb guitarra, amb orgue i amb bateria. Estem escoltant el tema que porta per títol El Limonar.

0: Helen Stenberg, Thibaut Benoit i Álvaro Gandul arriben a la nova Jaskawa per presentar Collage, el seu últim treball, un projecte que està construït a partir de les composicions originals i que explora nous camins sonors, però sense perdre de vista l'herència dels grans trios d'òrgan jazz, aquesta formació històrica de la història del gènere, composta doncs, per l'orgue, la guitarra i la bateria. En aquest repertori de Collage, que està editat pel segell Herbal Jazz, doncs és un treball col·lectiu, hi ha composicions dels tres membres i el que fan doncs, aquesta combinació, com escolteu, de groove, lirisme i creativitat. Si els voleu descobrir en directe, el 18 de juliol seran al pati de la Nova Jaskawa, el cicle de jazz a la fresca.
1: Jazz Club.

12 to 12 Quintet, el 24 de juliol. Una proposta que combina jazz vocal de la mà de Jordi Rabascall, bon humor i emoció. Al costat d'Albert Caire, el grup ha reinventat la música amb aquest espai de trobada, d'esperança i una celebració bastant compartida. És la revisió d'aquest projecte que ja porta força anys, més de 10 anys funcionant, i que el dia 24 de juliol presenta nova proposta, A Bit of Fame, Joy and Hope. No us ho perdeu. Bon humor, bona música, què més voleu? Estiu i jazz a la fresca.

Esteu escoltant el saxo soprano, el protagonista del concert de Cloenda del Jazz a la Fresca en la seva 27a edició, aquest cicle d'estiu, al pati de la Nova Jazz Cava. Esteu escoltant a Azar Lawrence. Ell serà per primera vegada a la ciutat agarenca i ho farà per retre tribut, per saludar a John Coltrane en aquest període tan fructífer del mític saxofonista nord-americà quan estava amb Impuls, i que coincideix també aquest concert doncs, amb un seguit d'actuacions que es fan arreu commemorant el centenari del naixement d'aquest mític saxofonista, acompanyant Azar Lawrence, que l'escoltareu al soprano, i al tenor, tres músics també de reconegut prestigi internacional, el pianista Benito González, el contrabaixista Siete Siete i Brandon Lee a la bateria. Un concert, sens dubte, d'alt voltatge per posar punt i final no només al cicle d'estiu de Jazz Terrassa, sinó també a la seva temporada estable, que des del mes d'octubre ha ofert doncs, més d'un centenar de directes a la Nova Jazz Cava. Jazz Club.

Us estem oferint avui al Jazz Club un tour, una ruta per alguns dels cicles, concerts, festivals que aquest estiu omplen de bona música part de la geografia catalana. I no volem marxar del Vallès perquè ens n'anem de Terrassa a Rubí, perquè precisament la setmana del 26 al 29, coincidint amb la festa major de la ciutat, doncs ja es celebren també les 25enes edicions jornades del Jazz de Rubí, que inaugurarà el gran trompetista californà Matthew Simon amb un vermut musical el dia 27 de juny i que prosseguirà a la nit amb una superformació, la Pulsar Big Band, que estarà fent un repertori de Shorty Rogers. Això passarà, en aquest cas, a les 10:30, quarts de 11 del vespre, a l'Ateneu Municipal, que és la seu d'aquests diferents concerts de les jornades de jazz de Rubí en aquesta edició número 25. Dirigida la Big Band, Pulsar Big Band, per Ramon Fossati, el trombonista que ja fa molts anys que és a París, i el baterista de Rubí, Heredia. Estarem amb Dan Pousen, amb Matthew Simon, Gorka Benítez, Ercol Foria, el Jaume Badrenes de Terrassa, el Guim García Balàs, o John Dubuclet, Tom Johnson, i a la rítmica, Biel Roca, David Muñoz i el mateix Enrique Heredia. Una bona formació el dia 27, que s'estrenarà a Rubí, i l'endemà, dia 28, doncs aquest xicot, aquest trompetista, que coneixeu molt bé el Jazz Club, que és Martí Costalago, que és de Terrassa, que té la vora, ja n'hem parlat alguna vegada, només 13 anys, i que ja està fent, doncs, concerts amb el seu quintet. També de Terrassa, el dia 28, la vocalista Júlia Plans oferirà, doncs, aquesta cloenda de les jornades de jazz a Rubí en el Teatre Municipal. I de la zona aquesta del Vallès, doncs, anem fins al sud de Catalunya, perquè també està en dansa aquest final de mes la mostra de jazz de Tortosa. Arrenca el dia 26 i fins a mitjans de juliol proposa figures com el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, el pianista cubà Alfredo Rodríguez, les Skartin Sisters, que arriben des dels Països Baixos, i d'aquí de casa, doncs, la Tortosa Big Band amb el cor Flumin de Ramon Escaler, o l'Ali Bigut, entre alguns altres.

La vinya de Can Reón, que forma part de la DO Alella, situada a Tiana, acollirà un petit cicle de jazz de 3 dies amb 3 concerts excel·lents. 3 dies de jazz a Can Reón. Del 3 al 5 de juliol s'inaugurarà amb el trio del baixista Carles Benavent. Seguirà amb el prestigiós quartet del saxofonista nord-americà Joshua Redman i es tancarà amb el guitarrista també de l'escena nord-americana Bill Frisell, acompanyat pel seu trio, amb els que estem escoltant, el trio habitual i Gregory Tardi. És un dels cicles, diguéssim, de pocs dies, molt intens, però, com podeu comprovar, d'una gran qualitat. Això a Tiana, a la província de Barcelona. I no la deixem, la província de Barcelona, però ens anaríem fins a Vilafranca.

Esteu escoltant a l'enèrgica Lakeithia Benjamin amb el seu darrer treball, el sisè de la seva trajectòria. Porta per títol We Dreams i és el seu debut en el segell Artwork Records. Aquest treball que acaba de sortir el podreu escoltar, si voleu, en directe a la capital del Penedès, aquest Bijaz 2026, entre el 3 i el 5 de juliol. També n'hem parlat algunes vegades, és un dels festivals importants del territori, que doncs, comença, arrenca amb força cada estiu, ja des de fa doncs, un bon grapat d'edicions, i que, a més, té una oferta totalment gratuïta i alhora doncs, molt singular, perquè combina el que és doncs, aquest món del vi i els caves de tota aquesta zona, aquest actiu econòmic, amb el que és la música en directe. A la plaça Jaume I, l'escenari principal, però també, com sabeu, a la Rambla de la població, on hi ha la Fira de Vins i Caves, també amb un cicle del jazz i les dones, que es fan al claustre, degustacions de vins, d'etnojazz, hi ha una varietat molt potent i entre les propostes musicals que ens ocupen avui aquí al Jazz Club, a banda del debut amb aquest nou treball discogràfic de Lakeithia Benjamin en aquest certamen, que és aquest treball que porta per títol We Dream, doncs també hi haurà Incognito, hi haurà una altra de les grans, com és Esperanza Spalding, Núbia García, també una nova promesa ja amb força de l'escena nord-americana, Harold López Nussa, el pianista cubà, i de l'escena catalana, doncs també presenten forces projectes. Hem de dir que We Dream, de Lakeithia Benjamin, ens ha cridat molt la atenció, perquè a més té un estol de convidats i impressionant en aquest treball, des de Chris Potters, Jeff Tenwoods, Terence Blanchard, Atwendi Adjual, Sing Jones, i per tant és un, sens dubte, un dels enregistraments d'aquest 2026 que tenim la sort de poder escoltar en directe a Catalunya.

Energia frenètica pràcticament de la Kezia Benjamin, una energia que, i un directe que heu pogut escoltar al Festival de Terrassa, també al Festival de Jazz de l'Estardit, i ara podreu escoltar el Bijazz de Vilafranca del Penedès. Passem aquesta delicadesa amb la veu de la lisboeta Marta Garrett i Leonardo Messini a la guitarra. Ells també seran en aquesta edició 2026 del Bijazz Penedès, al costat de Camarada Ventura, la Vudú Jazz Band, Perico Sant Beat amb Big Band o Estefanés Santos amb Quintet. Són algunes de les propostes que recull una edició molt completa i variada. Com sempre, que sabeu que si compreu una copeta de vi podreu escoltar en directe i gratuïtament. I des del Penedès fem un salt, ara ho podeu una mica més lluny, perquè ens n'anem fins a Andorra, perquè el Jazz Escaldes en Gordany, des del 2 al 9 de juliol, celebrarà la seva edició número 42.

Des de l'any 1985, el Festival de Jazz Andorrà d'Escaldes Andorgany proposa i mostra aquesta mirada eclèctica que l'ha caracteritzat i la seva també vocació internacional. Bé, aquesta edició no s'han quedat curts. Proposen a Nils Dahlgren, aquest trombonista suec amb la Funk Unit, també el lirisme del saxofonista Joshua Redman, un duo de vents amb el veterà Paquito de Rivera i Anat Cohen, també el jazz fusió dels francesos Shisun o la dolçor del pop, ja una mica pop, que s'ha tornat la cantant nord-americana Liz Wright, a la que esteu escoltant amb aquest Your Love. La visió contemporània arribarà de la mà de la superdirectora d'orquestra, compositora i arranjadora Maria Schneider, que estarà amb la Classy Jazz Orchestra, i també doncs, músics de l'escena catalana, en aquest cas el pianista Txema Riera, el trompetista Pol Omedes amb strings, també hi haurà el Tom Felices en formació de quartet i, com sabeu, amb els d'Andorra, doncs, també aquelles jam sessions superinteressants que van combinant amb propostes a les places, a la plaça dels Copprínceps i l'altre espai, que és la sala del Prat del Roure, on presenten la programació internacional d'aquesta edició número 42 de la seva història. Del 2 al 9 de juliol també hem volgut fer un pas per Andorra.

De ben segur que us sona aquesta melodia i el so d'aquesta trompeta. Ella és Alba Gareta. El seu grup està sonant arreu, no només a casa nostra, d'altres festivals. I el dia 18 de juliol serà a Torre Ramona, a Subirats, en el marc del Festival de Jazz a les Vinyes. El Festival de Jazz a les Vinyes arriba a la seva 23a edició. Jo encara recordo quan aquí en vam començar a parlar, no?, que era una cosa que feia molt poc que funcionava, amb un grup d'aficionats que combinaven també, doncs, els elixirs de la zona de Subirats, amb els préssecs, el cava i la música en directe. Doncs bé, ja porten 23 edicions fent música i fent bones propostes. Obrir el cicle, el projecte Enllà, la setmana passada, de Carola Ortiz, Alba Careta, i serà amb el seu grup el dia 18 de juliol, i Carles Benavent, amb Roger Mas a duet, tancaran el cicle el dia 25 de juliol. I des d'aquí, del terreny de les Vinyes més sureny del sud de Catalunya, ens en anem cap al nord. Ens en anem a Girona, a les nits de jazz de Platja d'Aro.

ens serveix aquesta tarara, aquesta cançó popular, una mena de nana, interpretada a la veu per Pere Martínez, i ara escolteu el contrabaixista que protagonitza i lidera l'Ibèrica Trio, doncs ens serveix, com deia, per parlar de les nits de jazz de Platja d'Aro. També

Miguel Zenón. Xavi Torres, que sabeu que ara ja viu a cavall entre Barcelona i Amsterdam, on ha estat estudiant i residint durant molt de temps i on té doncs, un bagatge dins de l'escena europea, s'ha convertit, de fet, en una de les veus més personals i brillants del jazz europeu contemporani. I això passarà el 10 de juliol. De cara al 17, una proposta que s'embranca més amb el blues i el boogie, com és la del pianista Lluís Coloma, amb la seva troupe, la XXL. I el dia 21 d'agost, tornarà a ser la vocalista agarenca, n'hem parlat abans, que estava amb uns concerts a les Jornades de Rubí, en Júlia Plans, que amb el seu sextet posarà punt i final aquestes nits de jazz de Platja d'Aro pels que estigueu una mica més al nord de Catalunya.

Hem passejat per parcs, per places, per terrasses, per patis, i ara ho fem per terrats. I és que el terrat de la Casa Milà, la Pedrera, acull des de finals de maig el cicle Talents Jazz, propulsat pel Taller de Músics de Barcelona. I hem escoltat des de l'Ara Martí fins la Mingus Reunion, Eclipse Group, també Barcino Quartet o el Premi al Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. I ben aviat, el dia 24 de juliol, dins d'aquest recull que us fem d'estiu, podreu escoltar a Mrs. Florian. Ella presenta un nou treball discogràfic i aquest és un dels seus hits, Història d'un amor.

aquesta personal visió d'història d'un amor amb la veu i el piano d'Isabel Florian, aquesta navarresa que va triar Barcelona per estudiar en el taller de músics i que és una de les protagonistes dels talents jazz a la Pedrera, que té lloc fins a finals de juliol. Nosaltres avui al Jazz Club hem fet aquest tour, aquest recorregut per alguns dels festivals i cicles que ens porta l'estiu musical, i mirarem de tornar-hi la setmana vinent amb molta més música, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món de la ciència i la tecnologia amb un projecte que porta l'enginyeria espacial a les aules. Parlem del repte CANSAT 2026, una iniciativa educativa impulsada per l'Agència Espacial Europea, on estudiants dissenyen i construeixen un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc capaç de recollir dades durant un llançament real. Per parlar-ne, ens visiten quatre membres de l'equip CANSAT, són alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquima Pla i Ferreres de Sant Cugat. Ells són el Bruno Lozano, el Pau Galbany, la Clàudia Riera i el Marcel Villanueva. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Sou quatre estudiants, però el vostre equip està format per set companys i companyes, oi? Benvinguts. Expliqueu-nos una mica, per qui no n'hagi sentit a parlar mai, en què consisteix això del projecte CANSAT?
2: Bueno, pues aquest projecte és una iniciativa que porta l'Agència Espacial Europea. Llavors, és un concurs per a estudiants d'arreu d'Europa, de 14 a 19 anys, que, com has dit, proposa aquest repte de construir un satèl·lit del tamany d'una llauna de refresc que ha de complir amb missions reals de satèl·lit. I llavors, bueno, pues els estudiants han de fer un grup i han d'autogestionar-se per poder fer aquest satèl·lit i que faci les seves funcions.
0: Molt bé. Explica'ns exactament què és el CANSAT, que ja ens ho has dit una mica, és aquest satèl·lit que porta uns sensors...
2: Pues és això, el CANSAT és el satèl·lit que es produeix. I la seva funció és... Bueno, el concurs estableix una missió que s'ha de fer, que és mesurar la temperatura i la pressió de l'ambient i enviar totes les dades per telemetria, per ràdio, a una estació a terra i, bueno, aconseguir un aterratge segur. I llavors la part interessant del projecte és la missió secundària, que s'anomena, que és la part on cada grup ha de desenvolupar la seva pròpia. I llavors és un espai més creatiu on has de, bueno, això, desenvolupar el teu objectiu, què vols fer i fer-ho.
0: Molt bé. És la primera vegada que el Pla i Ferrera es participa en aquest projecte, per tant sou els pioners o m'equivoco?
3: Ja ho havíem fet altres vegades, però no es va arribar a aquest punt de procés de ja arribar a la part més més real, no? Perquè nosaltres crec que l'antic projecte que es va fer no van arribar tan lluny com ho vam fer nosaltres i vam portar-ho més a la realitat. Vam fer el disseny 3D, programació i tot, i ho vam unificar en el que seria el CANSAT.
0: Què us va motivar a participar-hi? No sé si ens acompanya la Núria Espada, que és professora de Física i Química, que està aquí a la taula, que us dona a vosaltres el protagonisme, però no sé si ha tingut la Núria un paper fonamental també en que us motivéssiu a participar en aquest projecte.
4: Bueno, sí, va ser qui ens va donar la idea, ens va agafar en una classe a principi de curs i ens va proposar diferents reptes. Vam començar amb un que es deia Astropi i després aquest no ens va motivar molt, aleshores ja ens havíem centrat més en el CANSAT, que sí que el vam llegir, ens vam buscar més informació i ens va agradar més la idea. Aleshores ja des del principi, quan ens vam començar a ficar ja més en sèrio amb el CANSAT, que seria pel gener, ja ens vam centrar i sí, la Núria va ser qui ens va motivar a fer-lo.
0: Ha sigut ràpid això, doncs, si vau començar al gener i ja teniu tots aquests prototips. Després ho explicarem, però la gent pot veure tota la feina que heu fet a través d'una web que teniu on ensenyeu tots els passos. Com vau formar l'equip? Perquè, clar, a la classe sou molts alumnes, vosaltres sou un equip de set, no sé si per aquí ve el nom.
5: Va ser selecció dels professors. Sí, vam veure que hi havia pues, un cert alumnat que tenia molt interès en això, doncs, projectes o ciència i tecnologia, per si volíem, no sé, ampliar el nostre coneixement o fer una cosa més pràctica, extraescolar, diferent, i a les hores de cultura i valors, que és les hores que tothom fa, pues, cultura i valors, nosaltres anàvem a una aula a part i doncs, ens treballàvem en aquest projecte, en l'Astropi.
0: I el nom de l'equip? Com el vau triar? D'on surt això?
5: Pues érem set i no sabíem què posar. I vam posar Can i el número 7, perquè ja està. Al final vam agafar el nom del projecte, que Can significa llauna en anglès, i li vam afegir el 7, que s'assembla molt a SAT, de satèl·lit, i ja està, i li vam posar el 7, que queda visual, i ja està.
0: Teniu un lema, per això hi ha el nom, que és el CANSAT, però el vostre lema és fins a infinit i més enllà. No sé si és que sou tots fans de Toy Story.
2: Sí, bueno, ens va fer gràcia la cita aquesta i vam pensar que, bueno, en realitat el que nosaltres intentem fer és, a partir dels nostres interessos, no? Bueno, i del que estem intentant fer, pues, portar-ho, desenvolupar-ho i pues, pràcticament, literalment, portar-ho fins a l'espai, no? que la nostra creativitat arribi al més lluny possible.
0: Bruno, ens explicaves al principi, quan ens explicaves una mica l'origen del projecte i que era un CanSat que teníeu dues missions, no? Una primària i una secundària, que és la que vosaltres desenvolupàveu. En què consisteix aquesta segona missió? Quin és el vostre objectiu amb el vostre petit satèl·lit?
2: Pues en el nostre cas, nosaltres el que vam fer va ser plantejar-nos una pregunta, no? El que volíem és que el nostre satèl·lit tingués una utilitat real. Llavors volíem trobar un problema i intentar solucionar-ho o contribuir. Llavors vam veure que tenim bastanta contaminació en l'aire i falta de biodiversitat local. I llavors el que volíem és fer una mena d'estació mediambiental amb el nostre satèl·lit, que el que pugui és fer un índex mediambiental de la zona, és a dir, analitzar certes característiques que nosaltres triem. I llavors, a partir d'això, poder fer una proposta de gestió mediambiental basada en reforestació i d'aquesta manera pues, contribuir al medi ambient, bueno, a la flora, a la fauna, i també d'aquesta manera netejar l'aire, reduir la petjada d'emissions de CO2 i d'això que hi ha en l'aire.
0: Segurament heu sigut un dels equips més joves del concurs, està adreçat entre joves de 14 i 19 anys, si no m'equivoco, vosaltres deu estar als 15, oi? Des de fora sembla força complex, tot plegat, heu hagut de combinar des del disseny a l'electrònica, a la programació, a la física. Com us heu organitzat entre tots set per cobrir tots aquests aspectes? No sé si aquí va, per el que m'explicava la Clàudia, no? Per les habilitats de cadascú, pels interessos, ho heu compartit?
5: A veure, va ser més, a l'inici sí que va haver-hi una part del grup que estàvem treballant l'Astropí i l'altra part que ja va començar a fer recerca d'informació i tot això, llavors ja va ser més el Bruno, tal, que va començar-se a informar més sobre el projecte. Vam decidir la missió secundària i a partir d'aquí vam organitzar el grup en equips de treball, difusió i patrocini, perquè era molt important patrocinar el projecte i que tinguéssim recursos per poder comprar tot el que necessitàvem. Dos alumnes que no estan avui aquí que van fer el paracaigudes. Va haver-hi el Marçal, juntament amb el Roc, van fer el disseny 3D, vam tenir l'ajuda d'HP, i el Pau doncs, va fer tota la part de programació i tot això. Bueno, jo em vaig encarregar molt de la redacció de l'informe que havíem d'entregar i de la planificació a l'Excel, i fins al final s'ha organitzat així, cadascú una mica pels seus interessos, i va ser una mica com ens sentíem, en el més a gust que ens sentíem.
0: Quins sensors heu incorporat i quin tipus de dades de registre al vostre CanSat?
4: Hem incorporat diferents sensors. Vam incorporar el primer, que és un petit sensor que amb aquell és amb el que fem tota la missió primària, que calcula la humitat, la pressió, l'altitud i... No en recordo
2: la pressió.
0: Temperatura?
4: Sí, la temperatura, exacte. Després tenim un altre, que aquest és per la missió secundària, que és el del CO2, i també tenim un de llum, que aquests dos van més o menys junts, perquè quan hi ha un cert límit de CO2, el de llum s'activa per enviar una senyal a ràdio sabent que aquella zona està contaminada. I també vam afegir un GPS, que és per... Bueno, crec que no sé si és del tot obligatori en el concurs, però molts equips l'incorporen, que és perquè un cop hagi aterritzat el nostre satèl·lit, saber on està posicionat, perquè, clar, si com surt volant des de molts llocs, doncs pot anar per moltes vies, depenent de l'aire. Aleshores, per saber on està exactament, i també volem fer un recorregut del recorregut que ha fet quan s'ha caigut.
0: De la trajectòria, sí. Oi, que hagi fet. Com es recullen i interpreten aquestes dades durant el descens? Perquè em sembla que s'ha de fer a temps real.
4: Sí, bueno... Les dades s'envien a temps real a la ràdio. O sigui, tu reps totes les dades i ja vas veient amb el programa tot el rato. Vas veient com van canviant els valors i cada segon, hem fet el programa que cada segon s'actualitzi. Aleshores, tu l'estudi després el fas, o sigui, et donen 3 dies perquè tu l'estudi el puguis fer i has de representar les dades i dir, per exemple, quines plantes en aquella zona es podrien plantar millor o el que tu hagis proposat per la teva missió secundària.
0: Quin ha estat el repte tècnic més difícil, o no tècnic, perquè potser ha sigut de coordinació o qualsevol altra cosa que us heu trobat fins ara? No sé si alguna part del disseny, de la programació, que us hagi donat més feina de la que esperàveu.
2: Bueno, la veritat és que tot ha sigut molt complicat, sobretot perquè, com deies, és una cosa molt així enrevessada. Llavors, nosaltres, els nostres coneixements eren bastant limitats, bueno, perquè mai ens havíem proposat una cosa així. Llavors, qualsevol cosa, des del disseny 3D fins programació o fins i tot només el desenvolupament de la missió, la tria dels components, clar, ha sigut un procés d'autodidacta que ens hem hagut d'informar, aprendre i pues anar fent a poc a poc. Llavors, bueno, tot ha sigut molt complicat, però bueno, ens hem anat sortint nosaltres mateixos, ens hem ajudat entre nosaltres i hem fet algunes preguntes al professorat que ens ha ajudat i tot això.
0: Coincidiu amb el Bruno o hi ha alguna cosa que digui, ostres, allò sí que ens va costar, sí que va ser difícil?
3: Potser muntar el CanSat i portar-ho a la... O sigui, fer la maqueta, pensar com aniria tot muntat, connectar tots els pins i inclús soldar-los, potser va ser la part més complicada, jo penso. Perquè era com agafar tot el que havia fet cadascú individualment i juntar-ho tot, potser va ser la part més complicada.
0: Clar, és que ens heu parlat de molts sensors, i ho dèiem al principi, la mida del satèl·lit vindria a ser com d'una llauna, no?
3: Clar, clar.
0: Per tant, el trencaclosques devia ser complicat. Quines fases heu fet, ha tingut el projecte fins ara?
5: Bueno, a veure, el primer que havíem de fer era entregar un informe així com preliminar de disseny, que simplement era un informe de 10 pàgines com a màxim, o sigui, bastant limitat, on presentaves una mica el teu projecte i en quin moment estaves. I al cap d'un mes et feien entregar un informe així una mica més elaborat, i en aquest ja havies de presentar una mica més de detall tot el que havies de fer. A partir d'aquí seleccionaven els equips que tirarien el CanSat a Lleida, i nosaltres malauradament no vam entrar en aquest procés, però ens ha motivat molt el projecte, i com que al final hem aconseguit doncs materialitzar el CanSat i tenir un CanSat a fer ja amb tot programat, la nostra idea és en un mes, dos, quan ho tinguem tot preparat, perquè ara ja no tenim pressa, doncs fer aquest estudi medioambiental aquí a Sant Cugat, si podem anar al Club d'Aeromodelisme a Sant Cugat o algun lloc així a tirar-lo i analitzar les dades i potser, no sé, presentar-ho a classe o alguna cosa així, perquè al final està bé i ja que hem arribat fins aquí, doncs, acabar-ho, si pot ser fora del concurs, doncs perfecte.
0: I tant. Quant de temps hi dediqueu setmanalment? Perquè tot això sona a moltíssima feina.
2: Bueno, ha sigut una mica irregular, perquè el concurs aquest començava al setembre. Però, com hem comentat abans, estàvem en un altre projecte que es deia Estropí. Llavors vam estar pues, més o menys de setembre a desembre, més o menys, treballant en aquest projecte, bueno, en aquest altre projecte. I llavors, amb el CanSat, ens vam ficar més aviat al gener. I llavors, pues, entre la inexperiència, un grup petit, bueno, de set i tal, i que vam començar tard, pues, ens ha tocat dedicar-li moltes hores, perquè disposem d'una hora setmanal a l'escola. Ara, els últims dos mesos, hem disposat també de mitja hora tots els dies al final de l'escola, però sobretot és treball a casa. Calculem que unes 19 hores, i entre tots, unes 19 hores setmanals, 20, depèn també del moment.
0: Mitja jornada, gairebé.
2: Sí, sí, no, molt treball i moltes nits allà.
0: Ara el Bruno ho explicava, que un projecte com aquest requereix de moltíssimes hores i també segurament de moltíssima coordinació entre tots els membres de l'equip. Què heu après personalment i com a equip durant aquest procés?
4: Bé, començo jo. A mi personalment, jo com he centrat molt en la part de programació, tot el que vindria sent programes informàtics, aprendre a utilitzar tota la part de programació i com funciona, jo això no sabia pràcticament res abans, em vaig informar un munt. Aleshores, d'això he après molt. I després, com a part d'equip, a gestionar, com repartir-nos el treball entre tots perquè tothom hagi de fer alguna cosa i que no recaigui tot sobre una persona, que al principi va ser el Bruno qui va començar fent totes les idees. Aleshores, al principi qui es centrava tot en això era el Bruno, i després ja ens vam començar a repartir el treball i tota la feina es dividia molt més i tot fluïa molt millor.
3: Jo, a lo personal, he pres bastant 3D, perquè ja s'havia utilitzat alguns programes, però bueno, amb l'ajuda d'un contacte que tenia amb HP, el Sergi, em va ajudar a aprendre, per exemple, un programa que es diu Fusion, a utilitzar-lo, i jo vaig crear uns discos que pel CanSat, que seria l'estructura interior, i el Sergi em va dir que estaven bastant malament, que li faltaven algunes coses, que passava massa. Llavors, clar, ens ho va millorar. Llavors, després, el que seria la carcassa, li vam posar una rosca perquè poguéssim obrir-lo i tancar-lo, i se'm va fer molt més complicat perquè no era... No, tenia que tenir un gruix concret perquè la màquina 3D crec que no feia menys d'un mil·límetre de
1: sí, el mínim d'impressió.
3: Clar, clar. Llavors, pues, això em va costar bastant i va ser molt complicat, però bueno, quan vaig tenir la carcassa acabada, el Sergi em va dir que estava bastant bé i que la podíem portar a imprimir, i al final ho vam imprimir a l'escola mateixa. I...
1: Suposo sí. que és una satisfacció molt gran també, no? Després de tantes hores de dedicació sí, i trobar-se sí. tants entrebancs de prova i assaig, al final quan aconsegueixes l'objectiu, Clàudia.
5: Sí, sí. Al final és el que diem. Jo quan m'he sentit el gener que al març d'abril estaríem al punt del projecte que estem, jo no m'ho hagués cregut, perquè és veritat que anàvem molt perduts. I al final, quan et diuen que no en el concurs, però mires tot el que has fet i dius, ostres, doncs realment he après molt. Vull dir, jo he après molt el que diem de tota la part de tecnologia, i és que no en tenia ni idea, perquè una característica aquí és que tots fan l'itinerari tecnològic menys jo, que faig el científic. Llavors jo no feia tecno, i la veritat és que no en tenia ni idea, i he après un munt en aquest projecte, ja sigui una mica de programació, una mica dels sensors, una mica d'aquesta part 3D, i això al final és una cosa que està molt bé veure-ho acabat i pensar, bueno, doncs potser d'aquí un mes, dos, ho podem tirar, podem veure que mesura de les reals i podem fer aquesta presentació final, que al final potser no és dins del concurs, però hem après un munt.
1: Clar, ho diu la Clàudia, vosaltres esteu a quart d'ESO. No sé si ha canviat una mica la vostra visió d'una manera d'aplicar tots els coneixements que heu anat adquirint durant la vostra educació, sobretot en ciència, en tecnologia, en programació. No sé si ja teníeu clar quin tipus de batxillerat, en el cas que vulgueu fer batxillerat, volíeu fer i fins i tot quina carrera, després de fer un projecte d'aquestes característiques.
2: Bueno, sí que fer el CANSAT a mi m'ha motivat molt a seguir en... aquest itinerari tecnològic, tirant per una enginyeria, no? Fer projectes així. També hi ha hagut moments en què et desesperes una mica, però tot plegat sí que suma molt. I això, a nivell d'aprendre, no només coses així tecnològiques. Jo, per exemple, el que m'emporto pràcticament el que més és saber contactar, i perquè, bueno, m'he encarregat de tota la part de difusió i patrocini. Llavors, una cosa simple com crear una pàgina web, contactar amb patrocinadors, arribar a medis, com per exemple aquí la ràdio, aconseguir... Mai pensava que podria arribar a aquestes coses i... Ostres, he après molt i crec que, a més, és una cosa molt, molt útil per un futur. I també, bueno, com he estat també en la selecció de cada component, bueno, poden ser xorrades, però característiques de cada cosa, com funcionen els components... I, bueno, i coses de cada... Això dèiem gestió de grup i això també és molt important i ho hem après.
1: Mm-hmm. Voleu afegir alguna cosa?
4: No.
1: Tenim, ara deia el Bruno, no?, que feia la part aquesta de contacte amb mitjans per aconseguir entrevistes, per explicar tot el vostre projecte, i la Clàudia ens explicava que, tot i que no havíem passat el tall a la següent fase del concurs, el vostre projecte segueix endavant. La vostra idea és fer el llançament des del Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat. Nosaltres voldrem seguir-ho, eh? Tenim els companys de la part de televisió que potser es podem acompanyar a fer aquest llançament i que ens expliqueu com va. Teniu data prevista o encara esteu pendent de final calendari?
5: Mira, justament, el Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat, encara no hem contactat amb ells. És una entitat que ja hem col·laborat, l'Institut ha col·laborat amb ell, perquè l'any passat vam fer una optativa que era, es deia, construcció d'un satèl·lit, justament, que era molt menys complex, o sigui, ho vam fer dins d'un tàper o un recipient de plàstic, però ja ens ho van tirar i, de fet, hem anat dues vegades amb l'institut. Llavors esperem poder contactar amb ells quan tinguem tot soldat i tot ja perfecte, poder contactar amb ells potser d'aquí dues setmanes, un mes, i establir data, segurament abans d'acabar el curs segur.
1: Doncs estarem en contacte amb vosaltres. Digues, Bruno.
2: Bueno, jo ara més que res dic que, clar, ara que no estem en el...
1: Molt breu, que es queden 40 segons.
2: Ostres, pues res. No és tan important.
1: No? Si pots dir molt breu, pots dir. No, endavant, no? Doncs ens acomiadem, perquè estem arribant al temps final. Podríem parlar molt més d'aquest projecte. Però escolteu, des de la Comissió de Comunicació, seguim en contacte, seguirem com evoluciona el projecte del CANSAT, i el dia del llançament volem ser-hi, us volem seguir, ho podem poder explicar als veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és molt interessant que des d'un institut públic es facin projectes com aquest i que engresquin els estudiants en les STEM, que tanta falta fa. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, us volem apropar un projecte que uneix ciència i inclusió. Es diu Difondre les STEM en llengua de signes catalana i té com a objectiu fer accessibles coneixements científics i tecnològics per a persones sordes i sordcegues signants. Una iniciativa pionera que crea materials en llengua de signes i organitza activitats participatives per trencar barreres en la divulgació. Per conèixer-lo de primera mà, ens acompanya la seva impulsora, és la santcoatenca Gemma Rius, doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona i científica titular de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia. I gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de presentar el projecte.
0: A tu, per acostar-nos a aquesta proposta. Una proposta que pretén divulgar les STEM a les persones sordes o sordcegues que parlen el llenguatge signat. Com va sorgir aquesta proposta? No sé si va ser una motivació professional o hi ha una barreja també de personal.
1: Val. Jo crec que és un motor personal, és a dir, una iniciativa a nivell personal d'una inquietud que tinc en general per la divulgació científica i llavors sí que una miqueta venint de fora veure algunes de les iniciatives que s'estan fent a l'estranger, que com que les comunitats, diguem, amb certes discapacitats en general són més grans, acostumen a tenir iniciatives molt més grans també. Llavors vaig començar a pensar si nosaltres fèiem alguna mina d'activitat dedicada a, i una de les coses que em vaig adonar va ser la barrera que representa, no?, la sordesa, perquè la majoria d'activitats de divulgació que fem es basen molt en l'oralitat, tallers, presentacions, aquest tipus de coses. Llavors, d'aquí va sortir.
0: Abans de començar aquest projecte, no sé quina era la teva experiència prèvia o el coneixement que tenies amb la comunitat de persones sordes i sordcegues i també amb la llengua dels signes catalana.
1: Doncs absolutament zero. És a dir, sí que tinc, per exemple, alguns companys de feina que tenen alguna discapacitat o una certa sordesa, però que ja ha sigut d'adults. Que l'han adquirit. Llavors, en aquest cas, han pogut, per exemple, desenvolupar la seva professió com a investigadors i en ciències sense problema. Però, clar, llavors, reflexionant, te n'adones de quina barrera suposa el poder des de més jove, no? des de joves, des d'estudiants, fins a dedicar-se a la recerca, és com que el sistema no està pensat per acollir això.
0: Quina és la realitat que vas detectar per tirar endavant aquest projecte? És a través d'aquests companys que ens comentaves a fer aquesta reflexió, no?, de que no hi ha una igualtat d'accés a la ciència?
1: Bueno, vaig començar a mirar una mica i vaig veure que hi havia una mica d'estigma, com si diguéssim, amb quines són les sortides professionals, no?, que té la comunitat sorda, per una banda, i l'altra ja vinculat més amb l'educació i amb l'accés, diguem, a activitats de divulgació com a part de la nostra cultura, en general, que a vegades es dissocia, doncs que tot això, totes les activitats de divulgació científica que es fan, mai hi havia aquest espai. No? Llavors, vaig començar a pensar, no?, això, que no teníem cap mena d'adaptació, i vaig anar una miqueta més enllà i vaig començar a pensar que amb tecnologies com les nostres, que evolucionen tan ràpid, contínuament estem incorporant neologismes i paraules tècniques que passen a ser el nostre vocabulari del dia a dia. Intel·ligència artificial fa 50 anys que existeix i ara la fem servir cada dia, però abans no. Llavors, el que volen dir aquestes coses, aquests conceptes, no és evident, no?, que passin a formar part d'una llengua. I aquí incidiria en una cosa, i és que la llengua de signes catalana és una llengua, està reconeguda com a llengua.
0: I des del 2010, si no m'equivoco, a més a més.
1: I, exacte, està reconeguda per llei, però això no vol dir que hi hagi els instruments, no?, perquè estigui normalitzada. Si ja ens costa amb el català, diguem, habitual, doncs imagina't amb la llengua
0: de signes. El repte afegit de la llengua de signes. El projecte consta de dues fases. En què es diferencien?
1: Bueno, la primera és... Jo pensava, diguem que no m'equivocava, perquè a més ho vaig consultar, tinc la sort de que hi ha un especialista en llengua de signes i accessibilitat, que és la doctora Aida Villaécija, de la Universitat Autònoma, i que forma part d'un grup de l'Autònoma que és especialista en accessibilitat, i ella és especialista en llengua de signes i en neologismes, i bueno, vaig contactar, com si diguéssim, amb ella, vaig buscar què hi havia, no?, en llengua de signes catalana, i llavors, bueno, ella és una mica... em van venir a dir que sí, no t'equivoques, falta...
0: La teva hipòtesi era...
1: falta bastant, no?, per poder realment comunicar, que al final es tracta d'això, una llengua, poder comunicar tota una sèrie de coses, no?, de forma normalitzada amb la comunitat sorda, no?, i en llengua de signes catalana. I llavors vaig buscar una miqueta més, vaig anar més enllà de les fronteres i vaig començar a veure que, a més, això, hi havia també iniciatives, i aquí copiem una miqueta el que es fa fora, de, sobretot amb la llengua de signes americana, no?, amb uh-huh. l'anglès americà, que aquí hi posen un èmfasi i han fet diverses iniciatives a dia d'avui, eh? No, són bastant recents, la majoria.
0: Per tant, tothom va una mica... anem una mica tard tots.
1: Exacte,
0: per entendre'ns,
1: sí, sí.
0: No és només una qüestió catalana, que també,
1: exacte,
0: sinó que hi ha deures per fer amb la comunitat sorcega i amb incorporar,
1: exacte,
0: tot aquest vocabulari i les llengües dels signes arreu del món. Quin és el principal objectiu que vols assolir amb aquest projecte?
1: Doncs, bueno, el primer és intentar arribar a la comunitat. I això tampoc és fàcil, uh-huh. perquè, bueno, tots tenim molta feina, no?, com si diguéssim, i sempre costa mobilitzar col·lectius, i ara, de moment, el que ens està resultant més fàcil és entrar via l'educació. Llavors, ja hi havia escoles que estaven buscant una miqueta aquest vincle, el tenir activitats fora de la classe, no?, uh-huh. I, diguem, de les classes habituals, no?, I llavors, bueno, aquí ja hi havia algunes altres iniciatives, que també molt recents, que van ser a nivell més estatal i així. Llavors, bueno, estem podent entrar una miqueta amb les escoles. Però bueno, aquesta és una de les barreres que hi ha. Sí.
0: Perquè al final darrere també hi ha la divulgació de les STEM, eh?
1: Més, exacte.
0: Amb el llenguatge, sí, dels signes, però també una part, sí, de divulgació que en el llenguatge oral, diguéssim, tampoc anem,
1: exacte,
0: sobrats, per,
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Hi ha
0: molta diferència entre el nombre de conceptes científics i tecnològics que existeixen en la llengua dels signes en català i en altres idiomes? Ara m'apuntaves, per exemple, a l'anglès americà.
1: A veure, com a números no t'ho sabria dir. Suposo que l'Aida potser ens podria donar una miqueta més al tema, no? Aquí la qüestió és que aquí no està normalitzada. Per tant, els corpus, per exemple, es fan una mica per voluntariat o per iniciativa pròpia. I hi ha hagut diverses iniciatives temàtiques. Uh-huh. Llavors, una de les coses que volem amb el projecte i que estem treballant-hi ara és acabar de definir una espècie de corpus una miqueta dedicat a una part, per exemple, del que nosaltres fem en el nostre institut i del que jo em dedico, que és aquesta part de les micro i nanotecnologies, l'electrònica, tot el que és digital, i una miqueta més enllà amb les tecnologies més emergents, com pot ser la quàntica. I
0: Com identifiqueu aquests conceptes de microelectrònica, de nanotecnologia, de les quàntiques que ara apuntaves, que no tenen els signes establerts?
1: Exacte. Bueno, la majoria d'intents que hem fet, que són, bueno, partint de, per una banda, que és el primer que vam fer, un taller que fèiem en una escola, els hi fèiem una presentació que anava assignada gràcies a la implicació de les seves professores, i llavors la vam preparar una miqueta i li vam dir: mira, nosaltres parlem d'això, d'allò, de més enllà, amb una sèrie de termes, i aquí ens vam trobar precisament això, no? Que és important que la persona que interpreta, sigui sorda o no ho sigui, uh-huh. conegui aquests signes, si és que existeixen, o que hi hagi un consens. I llavors això va ser curiós, perquè fent aquesta primera pràctica en persona en aquesta escola, respecte a un dels vídeos que hem generat, la persona que signava en el vídeo i la persona que estava en l'escola interpretant no van utilitzar el mateix signe per algun dels conceptes, no? Que no és un problema, perquè dins del context els estudiants, els joves que hi havia allà ho van entendre perfectament, però dona una miqueta idea de, diguem, la confusió que pot crear, no?, en certs moments. Llavors, bé, de la necessitat, no?, una miqueta d'anar més a l'arrel, ja no només a la part divulgativa i de fer presentacions o bé fer tallers, no?, perquè puguin una miqueta interessar-se pel tema, no?
2: Qui decideix com assignen aquestes noves paraules, a més tenint en compte que són paraules molt i molt específiques i que, a més, sobretot en l'aspecte de la quàntica, cada vegada són més noves. Per tant, la realitat i els neologismes, no? Sí. Són un repte afegit, suposo.
1: Sí. Bé, la qüestió és que és una qüestió de la comunitat. És a dir, la comunitat és qui va fixant els termes i com es signen. O sigui, quin és el signat que es fa de cada un d'aquests termes. El qual està molt bé, és flexible, però és una mica... O sigui, diguem que limita una mica, perquè podria ser que comunitats que estiguin connectades de forma més local amb altres comunitats no hi hagi aquest consens. Uh-huh. Per tant, una miqueta com un dialecte, no?, que hi podria haver, no? Llavors, diguem que aquest és el... Diguem que sigui una miqueta, diguem, poc formal, la informalitat, és un dels grans reptes. I aquí és on entra una miqueta el que hi hagi, per exemple, institucions, no?, com és l'IEC, que està una mica involucrat amb part del corpus que hi ha, diguem, establert de la llengua de signes catalana, o investigadors, no?, que fan unes propostes i aquestes propostes, diguem, s'accepten amb la comunitat.
2: Perquè tot això tiri endavant, suposo que el feedback de la comunitat és extremadament clau. Com ho feu per assegurar-vos que els materials que creeu són útils, són comprensibles i s'ajusten també a les necessitats de la comunitat?
1: Sí. La primera cosa que hem signat, que han estat dos vídeos, un que és el que on expliquem què fem en el nostre institut i l'altre en el que expliquem un dels elements bàsics del que fem en el nostre institut, que és el transistor. Aquests dos ja eren vídeos que ja estaven fets, llavors el que hem fet és afegir el signat. Això no és l'òptim, uh-huh, en molts sentits. El primer és perquè has de dedicar només una petita part de lo que és la visualització al signat. I per altra banda, per exemple, els tempos que puguis necessitar amb el signat, sobretot quan vols fer una activitat més educativa o més divulgativa, han de ser diferents. Uh-huh. I ha d'estar pensat, ha d'estar dissenyat el vídeo pel signat, o tenint en compte el signat. Vull dir, els conceptes, l'abstracció segurament l'entendran de la mateixa manera, però si el signat és massa ràpid, uh-huh, estressa molt perquè et perds la imatge. Llavors, per què tens la imatge, no?, si no la pots mirar, sí, no?, si no pots simultanejar. Llavors, s'ha de dissenyar com a tal. Llavors, tenim aquests dos signats, estem molt contents d'haver-ho portat a terme, però una de les coses que volem ara intentar fer és generar un vídeo pensat directament per la comunitat. I aquí, bueno, ens falta una miqueta establir més connexió amb la comunitat en general, perquè, clar, és difícil, és molt diversa pels nivells de sordesa, però també per la diferència d'edat, per cadascuna de la situació que tenen a nivell familiar, llavors ens costa una miqueta. Llavors, bueno, anem amb petits
2: poc
1: exemples.
2: Poc a poc i bona lletra.
1: Exacte.
2: No? En aquest moment, ara ho comentaves, teniu aquests dos vídeos signats, un, uh-huh, és aquest més institucional de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i l'altre, ho deies, era de la història del transistor, no? Quin tipus de material, ens deies, han de ser materials creats directament, uh-huh, per aquesta comunitat? Perquè si no hi ha aquests entrebancs que ens comentes, com la velocitat, no?, uh-huh, i que no es pugui seguir la imatge del vídeo amb el signat, quins materials t'agradaria crear amb la llengua de signes catalana a curt termini?
1: Sí, bueno, una cosa que ens estem plantejant és fer precisament el corpus, és a dir, agafar alguns termes claus i signar-los. Uh-huh. No només amb el signat, sinó amb el signat més la definició, per exemple, sobretot si són neonologismes, no? Perquè així tenen el doble vessant educatiu, no?, i de normalització pròpiament del signat en català. Aquesta és una de les coses. També ens agradaria fer algunes píndoles, per una banda, vocacionals, és a dir, és difícil dedicar-se a qualsevol cosa, uh-huh, de nivell professional. Llavors, que no sigui, diguem, perquè és difícil, sinó perquè no volen dedicar-se a això, no?
2: Que sigui una decisió al final, no?
1: Exacte. Llavors, hi ha aquesta part més vocacional i després hi ha més divulgativa i més educativa, si vols, no? diguem, difondre, no?, el que són coses que utilitzem cada dia, que ens envolten, que estan per tot arreu, no? La microelectrònica està per tot arreu, i que moltes vegades la donem per, com es diu en anglès, no?, give it for granted, pues una miqueta això, no?, que és per descomptat hi ha una sèrie de coses. Bueno, sí, però són molt importants conèixer-les, no?, una miqueta.
2: Suposo que també ha de ser difícil fer divulgació de coses tan específiques com les que tu et dediques per a aquelles persones que no estiguin dins del món científic o el món de la física, per fer-les comprensibles, no? Deu ser un repte, també.
1: Bé, jo penso que hi ha coses més difícils i que sí que ens arriben. El que passa que a vegades les veiem com desconnectades de la nostra, del nostre dia a dia, no? Vull dir, tots ens fascina el cosmos, els dinosaures, i ens queden molt, molt lluny, no? Llavors, aquí hi tenen complexitat molt alta, no? Però la idea també és una miqueta valoritzar, no?, parts de la ciència que, perquè són molt petites, com és el nostre cas, els xips, el que hi ha dins del xip,
2: no? Ja
1: exacte. O aquest mite de la quàntica, no?, que és poc intuïtiva. Sí, però això no vol dir, no?, que no et pugui interessar, no? Llavors, aquesta és una de les parts, no?, que m'agradaria una miqueta també, ja no només per la comunitat sorda, sinó que això ja és en general, que m'agradaria que arribés més i que creixés l'interès, no?
2: Bueno, per això està la divulgació, no?, que també és un paper que fas tu amb amb la teva carrera. Per fer possible això, quines institucions hi ha implicades? I no sé si vols aprofitar per fer una crida també més enllà de les que ja estan treballant en aquest projecte, d'altres que podrien tenir interès o haurien de tenir interès en implicar-s'hi.
1: Bé, el projecte, per començar, està finançat per la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació, amb un dels ajuts que fan precisament per comunicació científica. Això és el primer que ha donat la base, no?, que puguem fer el signat, que puguem fer una sèrie d'activitats i que ens doni el marc, no?, per dir, mira, prenem un temps per fer això. Aquesta és la primera cosa. Com a col·laboradors dins de la proposta ja directament, hi ha sobretot a FESOCA, que és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, és una de les associacions que hi ha a Catalunya, perquè n'hi ha més, i aquí de seguida vam tenir un feedback immediat, els hi vaig proposar, i de seguida em van dir, tant, pots comptar amb nosaltres, i qui és qui ens posa en contacte amb la comunitat, si no és impossible. I després hi ha aquest grup de l'Autònoma, via l'Aida i l'Anna Matamala, que és la líder del grup, que és qui realment ens dona una miqueta de profunditat en el projecte de saber de què estem parlant, no?, a un nivell més lingüístic i a un nivell també d'accessibilitat, no?, des d'un punt de vista científic també.
2: Si hi ha alguna persona que sigui signant i vol participar en aquest projecte, us vol donar el vostre feedback, la seva opinió, les seves necessitats, com es pot posar en contacte amb vosaltres per fer aquest contacte? Vaja, valgui la redundància.
1: Doncs bé, té dues opcions. Una és que ens vingui a veure. Em ve a veure a l'institut i estaré encantadíssima i li faré una visita guiada, personalitzada, in situ, com sigui, ens ho farem. I si no, podem preparar aquesta visita guiada, que és una de les coses que volem fer en la segona fase del projecte, i si no, doncs em pot enviar un correu electrònic a gemma.rius@csic.es, csic.es, i això, i de seguida, bueno, estaré encantadíssima de rebre feedback sobre això.
2: Sí. Doncs tot un convidat, no?, de la comunitat a involucrar-se en aquest projecte, fer-vos arribar les seves impressions i les seves necessitats, que entenc que per vosaltres
1: Perfecte.
2: També és com molt valuós per fer créixer la iniciativa. Gemma Rius, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jo t'emplaço a tornar un altre dia a l'estudi per parlar de les teves experteses, de la microelectrònica, de la nanotecnologia, de la quàntica, perquè segur que ens pots il·lustrar i ens pots aprofitar i fer divulgació de tots aquests temes que són del teu interès i fer-los arribar a la nostra audiència.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu
4: i la millor música.
5: Safari, que li compro tot lo que te parla.
3: fer el bailote. La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: La recerca en biomedicina segueix obrint noves finestres sobre fenòmens que durant dècades han estat enigmàtics. Recentment, un equip liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert el paper clau d'una proteïna, la RAT21L, en l'organització de l'ADN i en el desenvolupament de la fertilitat masculina. Aquest estudi podria ajudar a comprendre molts casos d'infertilitat sense causa aparent. Avui ens acompanya Laia Marín, investigadora de l'IBBUAB i primera autora de l'estudi, per parlar del projecte, les implicacions i el futur d'aquesta línia científica. Hola, Laia.
1: Hola, Sara, encantada.
0: Com descriuries d'una manera entenedora què és la proteïna RAT21L i per què és important per entendre la fertilitat masculina?
1: Doncs la proteïna RAT21L és una proteïna que forma part d'un complex, i aquest complex, així de forma senzilla, forma com una estructura en forma d'anell que està envoltant a l'ADN i és important durant la divisió celular, ja que s'encarrega d'evitar que es perdi informació genètica. I el que s'ha vist és que en ratolins que els hi falta aquesta proteïna presenten infertilitat. I és per això que era important estudiar quin era el paper en concret d'aquesta proteïna i què feia que estigués causant aquesta infertilitat.
0: I com es va arribar a demostrar precisament això, que la manca d'aquesta proteïna és la que afectava la formació d'espermatozoides?
1: Doncs en el nostre ja se sabia prèviament que aquesta proteïna causava infertilitat, ja que aquests ratolins no podien donar lloc a descendència, però en el nostre estudi en concret el que hem fet ha sigut anar un pas més enllà i el que hem comprovat és que la falta d'aquesta proteïna causa una desregulació de l'estructura de l'ADN, diguéssim, de com l'ADN està plegat dins el nucli de les cèl·lules, i també que s'altera l'expressió de diferents gens i llavors la formació dels espermatozoides queda aturada per falta d'aquesta proteïna i això acaba causant la infertilitat.
0: Ostres, i aquest treball amb ratolins, fins a quin punt es pot extrapolar als humans?
1: Exacte, doncs el que hem vist nosaltres és que això es produeix en ratolins i és una bona pregunta, seria el següent pas comprovar què passa en humans, buscar casos on aquests humans també tinguin alterada aquesta proteïna RAT21L i veure si aquests pacients tenen problemes d'infertilitat o no, i en el cas que sí, doncs intentar entendre si els patrons que nosaltres hem observat en ratolins, si està passant el mateix en humans o està passant alguna cosa diferent. Intentar entendre quins són els mecanismes.
0: D'acord, i tot i que entenc que aquesta comprovació encara no s'ha fet, ara mateix tu quines implicacions penses que podria tenir aquest descobriment per diagnosticar o per tractar casos d'infertilitat masculina sense una causa aparent?
1: Doncs clar, això obre realment una nova dimensió perquè fins ara...

0: Por vostres pròxims següents passos?
1: Sí, seria molt interessant obtenir mostres de ratolins, en aquest cas, perquè és més senzill, que tinguin altres proteïnes alterades, veure si també té el mateix impacte i després poder-ho extrapolar als humans.
0: I quin altre pas creus que fareu d'ara d'aquí en el futur?
1: Doncs també seria interessant entendre, perquè nosaltres hem vist les conseqüències que té la falta d'aquesta proteïna, però realment no acabem d'entendre els mecanismes moleculars que fan que l'absència de la proteïna generi tots aquests patrons. Llavors seria interessant anar molt més al detall, entendre exactament què està regulant i com, i també seria molt interessant observar això en altres models d'animals, en altres espècies, per veure si és un patró que s'ha conservat o no i entendre com això pot afectar la infertilitat general, no només dels humans.
0: Mm. I des del desconeixement total, és una proteïna que es pot obtenir de forma oral? O sigui que amb una alimentació diferent, amb una suplementació, es podria recuperar o no estem parlant d'aquest tipus de proteïna?
1: No, perquè en concret la proteïna RAT21L és una proteïna que és específica de les cèl·lules germinals, que vol dir que són les cèl·lules que estan als testicles i als ovaris i, per tant, s'han de produir allà. Potser amb altres tipus de tractaments, com teràpia gènica, es podria arribar a aconseguir en un futur, però és algo com una hipòtesi que encara no s'ha provat.
0: D'acord. Creus que aquest tipus de recerca pot ajudar a canviar la manera com abordem la fertilitat masculina, que sovint ha estat menys estudiada que la femenina?
1: Doncs sí que és interessant perquè hi ha un gran percentatge dels casos d'infertilitat avui en dia, tant masculina com femenina, són casos idiopàtics, que encara no se sap realment la causa. Llavors, tot el que sigui ampliar el coneixement relacionat amb la reproducció, la fertilitat, buscar quines proteïnes o quines són les causes d'aquests problemes de fertilitat sempre ajudarà en un futur a millorar el diagnòstic i el tractament.
0: I una pregunta, Laia, en aquest tipus d'investigació, quins són els límits ètics que cal tenir presents?
1: Doncs, clar, en el nostre cas, que ho hem fet amb ratolins, és important sempre tenir en compte el benestar animal de cadascun dels ratolins. Sempre es controla que estiguin dins d'uns paràmetres de benestar animal, que això per legislació està molt controlat, i sempre s'intenta utilitzar el mínim número d'animals possibles i evitar el seu patiment.
0: I de cara a les possibles aplicacions futures, per exemple, si podria implicar una modificació genètica, si podria, no sé.
1: En els ratolins o en els humans, et refereixes?
0: En els humans, potser, ja parlaríem.
1: Clar, en el cas dels humans, si tenen, per exemple, una modificació genètica en aquesta proteïna RAT21L o en alguna altra, el que se sol fer per fer investigació en humans és a partir normalment de biòpsies de pacients que ja presenten problemes d'infertilitat. Se'ls acostumen a agafar mostres de biòpsies per analitzar.
0: D'acord. I durant el transcurs del projecte, quines dificultats tècniques us heu trobat i de quina manera les heu superat, si hi han sigut?
1: Doncs, clar, moltes de les limitacions han sigut també la metodologia experimental que hi ha hagut en el laboratori. Bueno, primer de tot, aconseguir els ratolins, perquè són ratolins que són infèrtils i, per tant, no els pots reproduir entre ells. Llavors, aconseguir aquests ratolins de per si ja és bastant complicat. I després, per aconseguir totes les dades de l'estructura de l'ADN, de l'expressió dels gens, s'han d'aplicar diferents tècniques genòmiques que a vegades tenen les seves dificultats en el laboratori. Llavors, tot això s'ha hagut de posar a punt i després tot l'anàlisi que hi ha darrere. Però bueno, amb el temps tot s'aconsegueix.
0: I tant. Quins són els teus plans de recerca futurs?
1: Doncs els meus plans serien continuar amb la investigació, continuar amb temes de reproducció i sí, seguir estudiant, no sé si aquesta proteïna en concret o altres, però seguir entenent quins són els mecanismes que hi ha darrere de la fertilitat, doncs això, per poder comprendre millor com està regulat i com es pot ajudar en un futur.
0: Heu compartit ja el vostre descobriment amb la comunitat científica?
1: Sí, l'article va ser publicat fa un parell de setmanes I a part, sí, en el...

0: congressos ja hem fet difusió també dels avenços.
1: I com s'ha rebut? Perquè segur que això desperta noves línies de treball, no?
0: Sí, sí, doncs sí, s'ha rebut força bé i clar, han descobert coses noves, però alhora també s'obren noves preguntes i genera nova curiositat de què podria estar passant en altres casos i per tant, sempre dona lloc a obrir noves línies d'investigació.
1: Perfecte, Laia, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Hem parlat amb Laia Marín, que és la investigadora, la primera autora d'un estudi que ha descobert el paper d'una proteïna, la RAT21L, en l'organització de l'ADN i en el desenvolupament de la fertilitat masculina. A reveure, gràcies.

0: Sabies que...
1: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: El consum de les benzodiazepines.
4: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
2: Salut Activa.
5: Ricard Genué, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
6: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg plaç, l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I, a més, poden causar danys i efectes secundaris greus. El risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llocs d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal.
10: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'emprenedoria i innovació amb accent local. La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa la tercera edició del programa Impulsa Startup, una iniciativa que acompanya i accelera projectes tecnològics emergents perquè facin el salt al mercat i creixin amb garanties. En aquesta edició s'han seleccionat 10 startups per participar en un programa intensiu de 3 mesos amb mentoria especialitzada, accés a inversors i una gran cita final, el Demo Day, que serà el mes de juny. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Junyent. Ella és la responsable del Servei d'Emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa. Montse, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I venim molt ben acompanyats perquè en aquesta edició 4 d'aquests 10 projectes són de Sant Cugat. Ens acompanyen l'Oriol Casany, responsable d'Escrivaí, el Carles Vilomara, responsable de Lupo Rooms, la Carla Riera, responsable de Faue, i l'Edgar Murcia, responsable de Fixi 360. A més, venen també amb altres companys de les empreses, però a la taula som els aquests 5. Montse, ens trobàvem el mes de desembre en aquest mateix estudi per parlar de la segona edició del programa. En aquell cas veníem amb dues empreses de la ciutat, ja som a la tercera. Per aquells que no coneguin la iniciativa, posar una mica en context, explica'ns en què consisteix i com ha evolucionat el programa des dels inicis fins a aquesta ja tercera edició.
1: Sí, doncs com bé comentes, és la tercera edició del programa, a poc a poc anem millorant, anem detectant noves necessitats i punts de millora en cada edició. Aquest any hem seleccionat 10 projectes i ho farem en un format encara més intensiu, però la novetat és que podrem seleccionar 10 projectes més en aquest mateix any. Per tant, treballarem durant tot l'any amb un total de 20 projectes que podran rebre mentories i tutories personalitzades per accelerar el creixement del seu projecte.
0: Com és aquest procés d'acompanyament d'aquestes startups durant aquests 3 mesos?
1: Doncs l'equip Cambra, des d'un inici, pacta amb ells un itinerari i uns punts en què ells estan disposats a millorar i a treballar. A partir d'aquí, doncs, com bé comentaves, es pacta aquest itinerari perquè a través dels nostres mentors especialitzats que col·laboren amb el programa els puguin ajudar en tots aquests aspectes que ells desitgen millorar.
0: Uh-huh. Enguany heu reforçat especialment l'àmbit del màrqueting. Per què heu posat l'accent en aquesta qüestió? Per què us ha semblat que era important?
1: Vam veure que teníem diferents especialitats que estàvem tocant en aquell moment, com per exemple l'àmbit legal, l'àmbit d'estratègia, l'àmbit de preparació per una ronda d'inversió, i últimament estem detectant doncs, que molts projectes el que els fa falta és aquesta preparació per llançar-se al mercat, per buscar aquest client i aconseguir-lo.
0: Tot plegat culminarà, ho dèiem al principi, amb el Demo Day. Què representa aquest moment per als emprenedors amb els que treballeu?
1: Doncs aquest moment, al final, nosaltres el veiem com una posada en escena del projecte. Volem que sigui aquest primer llançament públic, inclús per molts d'ells, i que els doni eines i pràctica a l'hora de presentar el seu projecte davant d'un públic desconegut i que poden ser potencials col·laboradors, inversors o inclús alguns clients.
0: I a nivell estratègic, quin és el paper que vol jugar la Cambra en aquest ecosistema, no?, emprenedor de tan arrelat al territori?
1: Doncs a poc ens estem posicionant com un referent i com un punt clau en l'acceleració de projectes emprenedors i especialment de start-ups. Ens estem professionalitzant en aquest sentit i cada vegada tenim més eines a disposició dels emprenedors i creiem que estem ajudant molt en aquest teixit.
0: Anem a conèixer aquests 4 projectes de la ciutat que han estat seleccionats en el projecte. Oriol, en el teu cas és Escrivaí. Ho he dit bé o no?
2: Ho has dit bé, perfecte.
0: Ho pregunto i després a vegades ho faig malament. Explica'ns una mica per a la nostra audiència en què consisteix el teu projecte.
2: Sí, jo us explico. Primer de tot, moltes gràcies, no?, per convidar-nos. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres. I bàsicament el que fem nosaltres és donar aquest salt qualitatiu, no?, en tota la part legal, aquest long tail, no?, que és l'oblidat, però que representa un 84% d'Espanya, no?, perquè al final hi ha moltíssims departaments legals petits, moltíssims advocats freelancers, i el que els hi volem donar és aquesta eina, aquesta plataforma que els hi faci tindre una especialitat, no?, dintre de l'ecosistema de la intel·ligència artificial. Per què? Perquè molts advocats avui en dia recorreixen al que és ChatGPT, però al final ChatGPT és una eina molt generalista, no?, el que et dona una solució i una resposta per tot, però no és específica del gremi, i això realment pot provocar negligències de cara a un futur. Llavors el que hem creat nosaltres és aquesta plataforma B2B que el que fa és automatitzar tota la part operativa d'aquests advocats. I volem donar aquest salt qualitatiu dintre del món legal perquè aquest sector oblidat, no?, que representa el 84% d'Espanya, tingui aquesta eina garantitzada, no?, i verificada.
0: A qui va dirigit? Ens deies aquest 80% que són bufets més petits, fins i tot a freelance, i què el fa diferent d'altres solucions també de Legal Tech que ja existeixen al mercat?
2: Sí, mira, nosaltres el que englobem són diverses solucions dintre d'una, o sigui, al final volem fer una suite, no?, de solucions que englobi totes les possibles dificultats que es trobin en el seu dia a dia. Llavors, nosaltres tenim diverses diferencials, no? En aquest cas, un dels diferencials és que tenim un ecosistema totalment tancat, el que fa és que no al·lucini.
0: D'acord, que avui les famoses al·lucinacions que tenim en els models dia, eh?
2: Exacte. Crec que és un gran debat que podríem obrir fins i tot un altre podcast d'això. Però, bueno, el que ens fa diferent és això. Nosaltres el model que proposem és un model per capes, en el qual, si no sap la resposta, va a una altra capa, si no sap la resposta, va a una altra. I si no la sap, et diu que no ho sap. D'acord, que això el que ens garantitza és una fiabilitat de cara als usuaris que utilitzin la plataforma.
0: Fuig una mica d'aquesta complaença que a vegades tenen els models de donar la raó a l'usuari en lloc de dir que no tenen el coneixement per proposar una solució?
2: Totalment. O sigui, al final, una de les coses de ChatGPT és que totes les respostes que et donen, o models d'IA generalistes, és que les respostes que et donen realment són supersinceres. O sigui, tu pots estar dient alguna cosa i la resposta, encara que no sigui verídica, tu t'ho creuràs, perquè la forma d'expressió o l'algoritme està fet per contentar l'usuari en tot moment. Llavors, el que nosaltres necessitem és que, si no ho sap, diguem que no ho saps, perquè en un judici o en una preparació legal o en una jurisprudència és de vital importància que tot sigui verídic, si no realment podem tindre problemes.
0: Mm-hmm. En quin moment us trobeu ara i què us agradaria haver aconseguit d'aquí 3 mesos quan acabi aquest procés d'acceleració?
2: Doncs mira, ara ens trobem amb la Cambra de Comerç treballant molt de la mà, amb el BCC també estem treballant molt de la mà, i realment estem en un moment dolç, en un moment en què estem en fase de beta testers, no?, d'aquests usuaris que estan provant la plataforma, preparant una sortida al mercat amb una gran estratègia de màrqueting per darrere. Llavors, la nostra idea és acabar d'optimitzar, no?, de solucionar aquests petits bugs, no?, que poden aparèixer dintre d'una sortida de producció, preparar-ho tot bé i sortir amb una gran força, perquè ja tenim diversos futurs despatxos o futurs advocats que ja estan interessats en provar la plataforma i en invertir en ella. Llavors, el moment en què ens trobem és en una fase de seed, d'acord? Bueno, pre-seed, podríem dir, i preparant ronda de finançament per aixecar aquest projecte i donar què parla.
0: Molt bé. Aquest és el cas de l'Oriol amb Escrivaí. El Carles, la seva proposta és Lupo Rooms. En què consisteix?
3: Bon dia, què tal? Doncs mira, Lupo Rooms és una plataforma que connecta inquilins i propietaris i us ajuda a estudiants, gent que va fer una mobilitat internacional, un Erasmus o unes pràctiques fora, a trobar habitació verificada i 100% online des del seu país d'origen.
0: Va destinat a algun públic específic, és a dir, cal ser estudiant específicament o està obert a qualsevol persona que busqui pis?
3: Està obert a qualsevol persona, però sí que és veritat que nosaltres ens estem enfocant molt al sector Erasmus. Si algú se'n va fer un Erasmus a Itàlia, perquè estem molt enfocats a propietats a Itàlia, i això, gent que se'n va fer des d'Espanya on Erasmus a Itàlia.
0: Sou una mica uns matchmakers de la recerca de pis o habitació, per dir-ho d'alguna manera, fent el símil en altres aplicacions per trobar parella, per exemple.
3: Sí, bàsicament. O sigui, també ens definim això com un Airbnb al final de l'Erasmus.
0: Quin buit heu detectat en el mercat de l'habitatge que us hagi empès a crear aquest marketplace?
3: Sobretot la seguretat. O sigui, quan algú de cop i volta li diuen que s'ha d'anar d'Erasmus a Pàdova, diu, ostres, què és això? On busco habitació? Tinc l'agreement ja fet, però no, em fa falta trobar habitació i la universitat no et fica ajudes, o sigui, no t'indiquen. Llavors, una mica és pues estic perdut, em vaig a ficar a buscar Idealista, no sé on, que al final qualsevol persona pot pujar una habitació allà a saber el que et trobes, o per Facebook o tal, pues la idea és nosaltres, habitacions 100% verificades, que nosaltres anem en persona a verificar que concorda la realitat amb l'anunci i li donem aquesta seguretat.
0: Oferiu també un seguiment un cop la persona ha decidit quina habitació lloga?
3: Sí. O sigui, la nostra és la relació entre el propietari i l'inquilí. O sigui, qualsevol disputa, qualsevol malentès, dubte que tingui l'estudiant, pot acudir perfectament a Lupo Rooms.
0: I quina seria per vosaltres la foto de Lupo Rooms després de passar aquests 3 mesos a l'Impuls Startup?
3: Doncs mira, ara que hem de construir la plataforma, ja està operativa 100%, i ara és el creixement orgànic, tot el que puguem tirar amb nosaltres mateixos. Llavors, Els mentors, sobretot, ens ajuden a això, per on, com enfocar, sobretot, a mi el que em va superbé és la visió 3D, saps?, de veure-ho des de fora el projecte i no estar, nosaltres que estem tot el dia menjant-nos el cap, doncs una mica la seva visió ajuda molt.
0: Perfecte. I un altre projecte que ens acompanya és el del Carlos i la Clara Riera, que és FAUE, en aquest cas dedicat més a la cosmètica. Explica'ns exactament què és i com definiries FAUE, i el vull preguntar què vol dir això de neurocosmètica.
4: Vale, entrarem allà. Doncs FAUE és una startup dintre del món de la cosmètica. Com has dit, el que passa és que nosaltres ens posicionem quasi amb el que és nutricosmètica, que també ho coneixereu sobretot per suplements. Aleshores, la forma en la que ens apropem a la nutricosmètica és a través dels neuroactius. Els neuroactius són actius cosmètics que, en vez de treballar a la part més superficial de la pell, el que fan és entrar a la part més profunda de la dermis i aconsegueixen activar certes vies nervioses o estimular alguns processos de síntesi de certes hormones, el que fa que no només ajudi a la part més estètica o la part més superficial de la pell, sinó que treballa més des de dins i aconsegueix generar sensació de més calma, més energia, o intentem sobretot vincular-ho molt a les sensacions de benestar que ens aconsegueixen certes accions, com per exemple exposar-nos al sol. Dic exposar-nos al sol perquè el nostre primer, el producte que acabem de llançar ara fa aquesta acció de que estimula la síntesi de certes hormones que es poden assimilar a la sensació que et genera estar prenent el sol durant 10 minuts.
0: Com us posicioneu dins del sector de la bellesa? Hi ha moltíssimes marques que la treballen. Es parla molt de l'skincare, sí. Últimament. Quin és el vostre diferencial? Ara tu em deies, no? Ens posicionem més en la nutribellesa. On...
4: Sí, exacte. O sigui, precisament, dintre de tot el món de skincare, estem una mica en el que ja quasi entra a ser suplements i vitamínics. Perquè, com et dic, el fet d'incorporar aquest tipus d'actius fa que nosaltres estiguem treballant a un nivell més proper al benestar que no tant a l'estètica.
0: És més el que va per dins que el que es veu per
4: fora?
0: Sí,
4: exacte.
0: No sé si seria un resum.
4: Sense entrar en el cliché de tot el de cuida't per dins per veure't per fora, però sí que és cert que la pell és un reflex de com ens trobem a l'interior. En els últims anys hi ha hagut molta cultura de treballar en com t'alimentes, el teu benestar emocional, etc, perquè molt del que et passa per dins es reflexa a la pell. Però de la mateixa manera, la pell també té la capacitat de transmetre moltes coses cap a l'interior. Llavors, per exemple, quan tu prens el sol, et deia, la part del sol, doncs se t'activen certes els nivells de la melanina, i la melanina també activa la síntesi de la producció de vitamina D i oxitocina, que són unes hormones que es coneixen com les hormones del benestar. I és el que fa que quan tu prens el sol durant 10 minuts, el que està passant a la pell en aquell moment et fa sentir bé, et fa sentir tranquil, et fa sentir de més bon humor, etc. Aleshores intentem treballar aquesta part, que si bé a nivell posicionament és una àrea bastant nova, aleshores també molta de la feina que tenim és començar a educar en que la pell també té aquestes funcions.
0: I justament en què espereu que us ajudi el programa, en el model de negoci, en aquest posicionament possiblement de marca, finançament, internacionalització...
4: Doncs una mica en tot. Sí que és veritat que ara el pas en el que estem és molt d'hora, aleshores doncs ara sobretot ens ajuden molt en el que és també a nivell negoci que prioritza en aquest moment. Som un equip petit, hem començat fa 4 mesos, som 2, i ens ajuda molt doncs a veure cap on hem d'anar, on ens hem d'enfocar més, quines són les principals oportunitats que tenim ara mateix i veure on posem els recursos i a la nostra visió de creixement, doncs com l'aconseguim treballant-la des d'avui.
0: Perfecte, aquest és a FAUE i tenim un últim projecte, és el Fixi 360. Edgar, en què consisteix la teva proposta?
2: Hola, bon dia. La proposta de Fixi 360 és centralitzar el sector de la construcció, les obres i les reformes. A dia d'avui està molt dispers per tota la xarxa, es treballa encara molt la boca a orella, els amics, els... Doncs el que volem és una plataforma on centralitzar tot el sector, ja sigui la part de professionals, autònoms, petites empreses, empreses de servei i productes, i tot això que es puguin beneficiar tant a la part més empresarial com la part més particular.
0: D'on et sorgeix aquesta idea de fer aquest espai, no?, per posar en contacte qui vol fer obres a casa d'alguna manera o alguna reforma amb tots els professionals?
2: Doncs això mateix. Jo he tingut la sort de treballar amb moltes multinacionals i participar en projectes de construcció d'obres i de reformes, i també he tingut la sort de la meva casa, a la part particular, d'on fer una reforma, i sé lo complicat que és trobar bons professionals també els professionals que trobin bons professionals, que trobin també els materials i els serveis que necessiten a la part local on estan fent la feina, i tot això doncs creiem que és un sector que està en totes les xarxes socials, però no està en cap lloc, al final. Si busques, és difícil trobar, les ressenyes que tenen són poc fiables, doncs, bueno, és buscar una eina que ens ajudi a centralitzar tot i ser els líders.
0: Quin és el principal mal de cap que voleu estalviar tant els professionals com els particulars?
2: Principalment els dits, els xapuzes. Que fan molt mal al sector, aquest intrusisme, i bueno, és una manera també de posar el seu lloc a cadascú.
0: De la generar desconfiança a vegades, no? Tot. Del sector, quan has tingut una mala experiència amb obres que costen molts diners moltes vegades, i després el resultat no acaba ser l'esperat. I què n'espereu aconseguir amb aquest programa de la cambra?
2: És un sector que està poc digitalitzat. El que volem és veure com fem arribar el nostre missatge per un sector que passa molt de temps treballant a l'obra, però poc de temps de part administrativa. Com fem arribar aquest missatge i com fem que s'inscriguin i participin d'aquesta plataforma, que al final el que busquem és ser un col·lectiu unit i per fer més força, i sobretot també amb les grans empreses, que al final són les que predominen, tenen la força econòmica, recursos i tot el temps per estar en tots els jocs.
0: Per què vau decidir, us llenço la pregunta a tots, a presentar-vos a l'Impulsa Startup? Fem ronda així, si voleu.
5: Fem ronda. Bueno, jo crec que al final tot el que sumi és beneficiós, no? I al final hi ha moltes coses que has de tindre en compte, sobretot com a emprenedor, quan crees aquesta petita SL, no?, que podríem dir. Llavors has d'estar molt ficat des de la part de ventes, des de la part de màrqueting, des de la part tecnològica, i tota ajuda extern des de professionals del sector a ajudar a polir, no?, les casuístiques que puguis tindre en el teu dia a dia, doncs jo crec que és molt beneficiós, sobretot quan has d'estar pendent de moltes coses en el dia a dia.
0: Carles.
3: Sí, jo crec que això, que primer que et dona a conèixer, o sigui, ja et presenten inversors, hi ha un demo day que ve molta gent, ara mateix, per exemple, que estem aquí, o sigui, va molt bé per això, per donar-te a conèixer, i després, sobretot les mentories, o sigui, a mi em sembla bastant clau tindre l'oportunitat de poder parlar amb gent que ha estat al sector, que ha fet rondes d'inversió, o sigui, em sembla clau.
0: Clara, en el vostre cas?
4: Sí, nosaltres des que vam començar teníem l'objectiu de començar com trobar una mica aquests networks, saps? Al final, doncs, empreses, projectes que intenten ajudar aquestes empreses, i conèixer una mica, doncs, altres persones que estan en la mateixa situació i això, i nutrir-nos una mica, doncs, del coneixement i dels recursos que ja existeixen. I vam trobar la Cambra de Terrassa, que la veritat és que és un projecte molt potent, crec, a nivell d'apoio a aquest tipus de projectes, i bueno, doncs aquí estem.
2: Jo estic d'acord amb tot el que comenten els meus companys.
0: És difícil, quan ets l'últim de la ronda.
2: Em queda poques coses. Però sí que és veritat que la part de startups estem sols, o som molt pocs dins de l'empresa. Necessites saber de màrqueting, d'economia, de finances, de tot, i és una eina que t'ajuda a veure o profunditzar en cada àrea.
0: Per acomiadar-nos, Montse, si algú ens escolta i vol presentar el seu projecte a la convocatòria del juny, ens deies, en tenim dues, 10 i 10 més endavant, què han de fer quan s'obren les inscripcions?
1: Doncs jo us recomanaria, doncs, tot aquell que s'ho estigui pensant, que no dubti en fer aquesta sol·licitud. Al final és un programa en què qualsevol projecte de base tecnològica o considerat startup que tingui ja un MVP, un mínim prototip validat, que estigui en aquest punt en què necessita suport, és el que comentaven els projectes participants d'aquest any. Al final, ells estan sols empentant aquest projecte que és de molt gran envergadura en molts casos i necessiten recolzament. Llavors, això és el que nosaltres els volem oferir, i per tant, des de Cambra posem a disposició tot el nostre coneixement, totes les nostres eines i recursos per ajudar-los a tirar endavant.
0: Doncs amb aquesta invitació feta, tots aquests projectes que es troben en aquest punt, ens acomiadem. Gràcies, Montse Oriol, Carles, Clara i Edgar, per acompanyar-nos, per explicar-nos el vostre projecte, que es trobarà en aquest punt d'acceleració. Us convidem a tornar a venir més endavant, quan hagin passat aquests 3 mesos i estigui ja tot en marxa, perquè ens pugueu actualitzar i ens pugueu presentar ja en quin punt us trobeu. Moltíssimes gràcies i molta sort, que no és sort, perquè al final hi ha tota la feina al darrere. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
6: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: lectiu, com atendre el malestar a les aules, com relacionar docents i alumnes en un món hiperconnectat, com mantenir el vincle i la paraula en un entorn que sovint pressiona per resultats. Mario Iscovich, psicòleg i psicoanalista, inaugura amb l'Escuela que escucha un assaig sobre el poder de la paraula i el vincle en l'experiència educativa. Amb ell parlarem del present de l'educació, del que falla, del que cal cuidar i del que es pot transformar. Benvingut, Mario.
1: Hola, benvingut. Gràcies.
0: Què et va portar a escriure a l'Escuela que escucha i per què ara?
1: Porto ja quasi uns més de 30 anys treballant en, d'una banda, clínica amb adults i amb adolescents, però de l'altra treballant molt al món de l'escola. En temes de formació, en temes de supervisió de projectes, també amb dispositius, i en aquest sentit el llibre recull una mica aquest recorregut. Té a veure també amb el que em preocupa de les dificultats que es troben els mestres avui en dia, i és per això que m'ha semblat adient en aquest moment parlar d'aquestes coses.
0: En el subtítol parles concretament del poder de la paraula i el vincle. Com defineixes aquests dos conceptes en l'àmbit escolar?
1: A veure, hi ha un tema important a l'escola, que és els neguits dels professors. I normalment, quan es parla d'aquest malestar de l'escola, en general es parla en termes de recursos. És a dir, cal recursos, més diners, més ràtios més baixes de nanos, etcètera, etcètera. Tot això està molt bé. Però jo penso que hi ha, a vegades, en alguns centres, no en tots, una manca de poder parlar més, de poder escoltar els altres. Què vol dir això? Hi ha molt patiment, i a vegades aquest patiment la gent se lo guarda, lo porta a la seva casa. A vegades conec educadors que fins i tot tenen insomni, recordant, rumiant, no?, situacions que han passat a l'escola. I l'escola està, com discurs pedagògic de tota la vida, està molt orientada al fer. És a dir, hem de fer coses, hem de fer tal activitat, hem de resoldre situacions. Però, a vegades, jo el que trobo, no, torno a dir, no tots els centres, no tots els professors, no tots els equips directius, ni tots els claustres, però a vegades trobo molt que falta temps per donar-se, per escoltar, per parlar, per pensar junts quines són les dificultats. I això és un problema important.
0: D'acord. I en aquest sentit, per exemple, parles de protocols, que seria una mica una pauta per fer coses, no?, els protocols, i tu comentes que potser seria millor anar cas per cas. Explica'm una mica aquesta
1: perspectiva. A veure, els protocols es creen per determinades situacions, i es creen per gent que treballa en el món de l'educació, però no per una determinada particular, singular situació, diguéssim. Aleshores, moltes vegades la idea dels protocols té a veure amb treure la responsabilitat. És a dir, jo continuo el protocol, faig el protocol i això és el que pertoca. A vegades jo em trobo amb educadors que tenen el protocol, però de l'altra banda també tenen el criteri propi, que moltes vegades té sentit. Ha passat recentment aquest problema d'una noia que s'ha suïcidat i tot el debat és al voltant del protocol. Nosaltres no tenim elements per dir res d'aquesta situació perquè no coneixem, però la qüestió aquí no és pas solament què diu el protocol, si segueix o no segueix, sinó també quina mena de relació, quina mena de vincle s'estableix entre els adults amb els nanos i també entre els adults, és a dir, com es parla de determinada situació. Jo et dono un exemple. En una escola on va morir la mare d'una nena, ja en aquest centre el claustre té un protocol de com fer quan un alumne perd la mare, no? Ja. Però l'equip, el claustre, va fer una reflexió i va trobar que havia particularitats, que s'havia de fer coses que potser anaven més enllà del protocol, és a dir, apropar-se a la nena d'una manera diferent a el que deia el protocol. I això va fer que el claustre faci una reflexió molt seriosa, molt curada, de com tractar aquesta situació. És a dir, que hi ha el protocol, però després hi ha el cas per cas.
0: D'acord. Parlàvem fa un momentet d'això de la importància d'escoltar. Com es transformaria una escola on hi hagués més escolta?
1: Existeix. El primer és a dir, jo no estic inventant res. Però el primer és, quan parlem amb equip directiu i quan parlem amb educadors, el que diuen és no tenim temps. I a vegades això té a veure amb un model de gestió d'una escola o d'un centre. És a dir, que si a vegades donem la possibilitat de parlar en un equip, no?, al voltant d'una determinada situació, i com parlem d'això, això suposa una manera diferent de pensar l'escola. El tema d'escoltar és algo transversal. Et dono un altre exemple. Moltes vegades hi ha tutors que es troben amb els nanos, amb una reunió, no?, del tutor amb l'alumne, i qui parla és el tutor. El que fa és moralitzar, és a dir, no deixar de parlar. I el nano el que fa és quedar-se en silenci i dir si ha fet algo incorrecte, dir no ho tornaré a fer, o dir coses que el tutor es quedarà content. A vegades convé deixar una mica el silenci, tenir una mica de paciència, esperar i deixar que sigui el nano que pugui parlar. És a dir, que hi ha maneres de donar la paraula a l'altre, no? També això passa quan es tracta de fer determinades feines en equips. A vegades convé frenar una mica, refrenar una mica i deixar que sigui l'altre el que pugui parlar, no? Jo em trobo moltes vegades, com deia abans, amb professors que estan patint. I de lo que es parla sempre és dels nanos, no del professor. Dono un exemple. Una professora que té dificultats molt importants amb la seva classe. I el que fa el claustre és solament pensar en situacions o en solucions que tinguin a veure amb els nanos, però no li dona l'espai a aquesta professora perquè pugui parlar de lo que li passa amb aquests nanos i pugui fer una reflexió també, si hauria de fer alguna cosa diferent, si li passa alguna cosa a ella, etc. És a dir, que no té a veure tant amb un tema de temps com de com ens orientem en relació al tema de la paraula.
0: I per millorar això, per exemple, la forma de comunicació que es fa als claustres, com es podria fer? Portant un psicòleg, per exemple, en aquestes trobades? O...
1: Això depèn. Depèn, per lo que jo conec, hi ha escoles on és l'equip directiu que promou aquesta possibilitat de que circuli la paraula. És a dir, que no necessàriament, perquè la idea de portar un psicòleg està relacionada immediatament al tema de patologia, salut mental, etc. El que és important és, en cada reunió, donar espai perquè cadascú pugui dir la seva. Això també planteja una dificultat que té a veure amb el món de la pedagogia i una dificultat d'avui en dia. L'escola tradicionalment ha sigut el lloc del saber, és a dir, on se sap tot. I fins i tot, si no saps, et sap, diguéssim, no? Aleshores, poder acceptar avui en dia que no tot s'aprèn a l'escola, això és important, això és com té a veure amb acceptar la realitat. És a dir, hi ha coses que es poden aprendre avui en dia a internet, per exemple, o amb la intel·ligència artificial. Això vol dir que té conseqüències també en com gestionem l'escola, en com un equip treballa. I això vol dir també poder escoltar. A vegades jo em trobo amb professionals joves que es queixen perquè aquells que tenen molta experiència no els deixen dir res i no els escolten. I a vegades l'experiència en el món de l'educació no és pas necessàriament bona perquè té a veure amb una experiència del passat. I a vegades convé escoltar els professors més joves. Però per això ha de veure també una dinàmica on es pugui permetre als joves poder parlar també, no?
0: I què me'n dius de la tecnologia? Quin és l'impacte que té, sobretot en aquesta problemàtica que detectes de que l'escola no escolta gaire?
1: A mi em sembla que és un tema que transcendeix l'escola, el tema de la tecnologia. És a dir, la tecnologia avança i no podem mirar enrere, és a dir, no podem tenir una visió nostàlgica de com eren les coses abans. És a dir, que la tecnologia existeix i avançarà i és una realitat. A mi el que em preocupa no és pas això, sinó el fet que entro en el cas especialment de adolescents joves, púbers i adolescents, que passen massa temps enfront d'una pantalla. I el que jo estic veient és que hi ha problemes importants d'atenció. Això anirà a pitjor. I crec que és un problema no pas solament de l'escola, és un problema de la societat. És a dir, que els adolescents, quan tenen una mica de temps lliure, el que estan és fent scrolling. Passen, no?, les pantalles de l'Instagram, del TikTok, que sigui, desconnectat de tot. Qualsevol cosa és normal, és a dir, sempre els adolescents no estan una mica tenen moments de desconnexió i és normal, però el tema de passar tant temps enfront d'una pantalla, jo lo trobo complicat. Fa poquet un adolescent m'explicava d'un amic que havien trobat que havia arribat a passar 16 hores en un dia. No? Saps que el mòbil et pot dir quant temps has estat? Bé, 16 hores. I això jo trobo també que és un tema ideològic, perquè estem formant una generació de joves que les tenim una mica com adormits amb les pantalles, perquè a vegades és veure TikTok, és veure res rellevant. I jo precisament explico com, en el llibre, explico com hi ha, en el cas dels Estats Units, de Palo Alto, on hi ha molts empresaris de les empreses tecnològiques que envien el seu fill a escoles on tot és, encara és analògic, és a dir, especialment a primària. Aleshores, no hem d'idealitzar el món de la tecnologia, és una realitat, però hem d'anar amb compte de l'utilització. I de l'altra banda, jo el que em trobo és problemes molt greus en les famílies, perquè els adolescents estan molt, molt, molt enganxats i els pares, que són els proveïdors de la tecnologia, és a dir, els pares donen el mòbil, paguen el wifi, compren jocs, etc., no saben com administrar això. I ens trobem amb molts adolescents que van a dormir a la una, a les dues del matí, amb el mòbil, no? I els pares no s'atreveixen a parar això. I quan s'atreveixen, a vegades és una mica tard.
0: Potser un altre dels problemes que jo crec que menciones al llibre és el de l'autoritat. En aquest cas, seria que han perdut una mica d'autoritat els pares envers dels fills? O com ho enfoques?
1: A veure, jo és algo que al llibre parlo molt del tema de l'autoritat. El tema de l'autoritat ha canviat. No és que no hi hagi autoritat, però ha canviat. Hi ha qui diu que és el decliu de la figura de l'autoritat. Hi ha un psicoanalista que parla de la evaporació del pare, és a dir, en l'època, no? Hi ha l'època on tot era més sòlid, diguéssim, era molt, molt clar el tema de l'autoritat. Però ja està, aquesta època ha canviat i no podem tornar enrere. És a dir, hi ha tot un moviment molt nostàlgic de tornar enrere, però el món ha canviat. I avui en dia el tema de l'autoritat és algo que s'ha de guanyar. És a dir, que no està donada per un rol, per ser pare, mare o per ser professor, sinó que te l'has de guanyar. En el cas dels professors, com es guanya això? El primer és amb el desig. És a dir, si jo tinc desig d'ensenyar i no estic fent la meva feina com una activitat burocràtica, això canvia tot. El segon és saber de lo que estic ensenyant, és estimar el que jo estic ensenyant, no? Jo al llibre parlo de dos professors concrets que han fet una feina absolutament increïble i explico com ells han guanyat aquesta autoritat a partir de com s'estimaven el que estan fent, no? I les seves capacitats, evidentment, no?
0: I segons el teu criteri, quina és la relació entre salut mental, escola i comunitat educativa?
1: Sara, tenim un problema. Tenim un problema perquè hi ha una pressió important perquè l'escola s'ocupi de la salut mental. Aleshores, quina és la funció de l'escola en aquest segle, no? I no dic que sigui solament un problema d'aquí de Catalunya o de l'Estat, és un problema mundial que s'espera que l'escola s'ocupi de la salut mental dels nanos. I aleshores, quin és el problema més gran? És que l'escola ha sigut colonitzada per algunes teories que no ajuden gaire. Hi ha una que és la psicologia de les emocions, que pues, això és una, l'altra és tots els mitos al voltant de lo neuro, les idees al voltant del cervell. I després una altra qüestió important que ha entrat d'una manera brutal a l'escola és el que té a veure amb la manera de diagnosticar de la psiquiatria actual que ve dels Estats Units, s'han colonitzat amb això, que és el DSM-5. Això vol dir que es demana als mestres, i hi ha mestres que lo fan perquè lo accepten, no, d'una manera crítica, que diagnostiquen els seus alumnes. Això és bastant, bastant complicat.
0: Els diagnostiquen o detecten i després porten aquests alumnes d'un professional que els pugui diagnosticar?
1: Una cosa, lo adient seria portar o recomanar. Però jo em trobo amb mestres, fa poc una professora em deia la meva classe són tots TDAH. I quan tu comences a preguntar-li, a veure què vol dir amb TDAH, veus que no té idea. Però és que les formacions que es donen, per exemple, a vegades van en aquesta direcció. No? Hi ha tota una idea amb la psicologia de les emocions que s'ha imposat a les escoles, que és un negoci important al voltant d'això, i ningú fa un anàlisi crític si té sentit o no. Per exemple, el que es busca té a veure amb el que parlàvem abans del tema de l'autoritat. Uh-huh. És a dir, com fem que els nanos s'autoregulen, com que a mi em costa, com a adult, establir unes normes a la classe, el que busco, aquesta seria la idea, és que els nanos s'autoregulen. A Anglaterra es va fer un programa utilitzant mindfulness, en moltíssimes escoles, amb milers de nens. La conclusió d'aquest estudi, que jo parlo al llibre, va ser que era molt simpàtic, era molt bona la idea de fer mindfulness, que això està molt bé, però que això no portava cap benefici en termes d'autoregulació. Aleshores, hi ha tota una idea que és, en la mesura que jo le poso nom a la meva emoció, això serà una manera de, entre cometes, de controlar el que passa. I això no és així. Te puc assegurar, com psicòleg amb 40 anys, és a dir, que no funciona. Jo faig al llibre explico com arribem a la psicologia de les emocions, d'on surt, paradògicament torna a venir dels Estats Units i paradògicament ve de la psicoanàlisi, que és algo que en aquest país no està molt, molt, molt ben vist, però jo crec que és una eina molt útil. I ha invadit l'escola, i els professors parlen tot el dia de les emocions, fan activitats amb les emocions, però si avaluem després el benefici de tot això, no és tan clar. I la qüestió, en tot cas, de la regulació dels nanos no hauria de passar per ahí. I finalment, el tema dels diagnòstics, jo recomano als professors, als mestres, parlar de problemes, recomanar quan un nano, una família, ha de consultar un professional, però evitar utilitzar paraules que venen, que són, finalment són etiquetes, no? A l'escola, que no ajuden gaire, no? Hi ha molta confusió amb el tema dels diagnòstics.
0: Per acabar, aquí s'ha de llegir sí o sí l'escola que escucha i què n'extraurà.
1: No t'he entès.
0: Qui s'hauria de llegir sí o sí,
1: va,
0: sense cap dubte, el seu últim llibre, i què n'extraurà?
1: Mira, jo crec que especialment hauria de llegir els educadors joves, perquè se los està formant per a una escola que ja no hi és. Estem en un món que ha canviat radicalment i la formació que es dona als joves no pot ser la mateixa d'una escola que de fa 20 anys. Aleshores, sí o sí, jo penso que l'haurien d'elegir els educadors. També els haurien d'elegir els directors de centres, perquè jo penso que, a pesar de les queixes i els neguits, etc., jo penso que els centres tenen certa capacitat de canviar coses, un poc. I ho dic perquè ho veig, que hi ha centres que ho fan. Aleshores, jo penso que això també. També hauria de ser de lectura obligatòria per als psicòlegs que treballen en el món de l'educació. I, finalment, per als pares i mares, perquè té a veure amb els seus fills. No? Jo dic una cosa, és tu enviaries els teus fills a un lloc on tu saps que els professionals, els adults que estaran amb els teus fills, no estan ben cuidats?
0: No.
1: Va d'això, també. És a dir, veure com s'ha de cuidar què es cuida, què hem de fer com adults, què hem de fer com pares també, com hem de treballar junts. Hi ha tot un capítol destinat a les famílies, trobo que és també molt, molt important.
0: D'acord, Mario, doncs moltíssimes gràcies. A reveure.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
4: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal!

0: www.radiobaladits.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagal i Joan, el seguici de